0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
2: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
3: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
2: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
3: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
2: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
3: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre, de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, és clar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, esclar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q, perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
2: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
3: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de que si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana et sembla que no és el mateix, quan en realitat en molts casos en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. Era una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
2: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
3: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
2: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
3: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaira, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que bé, que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
4: La xarxa Més podcast.
0: La pregunta Termcat.
2: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat, a qui li devem aquest Paraules Habitables. La respon el seu director, el Jordi Bové, i la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
5: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I, a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
2: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
5: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el Cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
2: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
6: Totes les posicions de jugador i jugadora sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els adjectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, eh? I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra, pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra en va. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? El cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que és que han tirat la porta a terra.
2: Però, com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió, sobretot, de gèneres, oi, Joan?
6: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no?, el que ens ha comportat a tots, veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i, per tant, el que fa és adaptar-se a les realitats.
2: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i, sobretot, de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
6: Se m'ha acut el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim, i llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors, des de l'any passat, ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com ho podem dir en català.
7: Segons pel final, estem perdent d'un punt, però tenim dos tirs lliures.
2: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
8: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees grises en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs, ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? i per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir. Utilitzem les transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mata el vol.
2: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
6: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant, i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio, i així el Termcat al final va normalitzar fer un mat al vol. Que a mi sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè ha decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, anomenant el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte, de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora, ni al revés, que es negui a agafar-ne cap de fora, no? Exacte, jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques van separar una mica quan van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica, deport, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
0: La pregunta Termcat.
2: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
5: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per, doncs, saber primer quin és l'ús que té. I, clar, que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes, que diem nosaltres. I l'altre, que sigui un terme, doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem, manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà, doncs, més ressò, que, i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu, doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a dir, a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
0: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
3: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al Diccionari Normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
0: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
3: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tú quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'han fet, s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua, ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès, i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que, el cas del sushi conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta a Termcat.
0: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
4: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc et sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però llavors quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Sense 7.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. FM. Ràdio Tordera.

Vuitante ja, ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant. Potser no faig tanta

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Arisa. Arisa.
1: Via, via, via.
0: Ha preso il fugone.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
3: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de 3 anys o 4 ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis,
3: doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis doncs, a lo millor d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
3: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno...
4: Al final, la boca orella, no?
3: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
3: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. el seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
3: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensant a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
3: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupulosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
3: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. Una feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
3: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
4: Així que de moment no és res.
3: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
3: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem,
2: doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assembla molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera.

emisora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ona Maresma. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cobana C32 ultima una proposta pròpia per al nou enllaç amb l'autopista que vol consensuar amb l'Ajuntament de Premià i portar a la Generalitat Jordi Duran.
3: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat.
0: Sant Vicenç de Montalt l'aprova inicialment el nou POUM després de més de 40 anys. Martí Capçada.
4: El document preveu la construcció de 110 habitatges protegits, un mínim de 50 habitatges dotacionals i, sumats als previstos a la Riera del Gorg, un total de 208 habitatges assequibles.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats de Valls.
5: Finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financia. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats.
0: L'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer el pròxim 10 de juliol. Ona Malgrat.
6: Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges durant 8 dies. L'empresa Visorent, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris.
0: El Tribunal de Cuentas arxiva el procediment contra l'Ajuntament de Canet. Dani Grau.
7: Doncs sí, el Tribunal de Cuentas, com deies, ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'elaborament de determinats complements retributius al personal de la policia local.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi Ferrer.
8: Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, el CESA Handbol Platja 2026, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània.

0: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs és així, l'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri de Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava Territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cubana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cubana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps ha continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic en on plantegen la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat avui el portaveu, Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible aquest juliol o si no, al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. I ja està obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts financiats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar amb el titular com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti tingui ingressos inferiors a 25.200 euros a l'any i pagar, com a màxim 1.000 euros per pis o 450 euros en cas de que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de la subvenció variarà d'un 20% al 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·licita. En tot cas, serà un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros i la regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal de que els ajuts arribin a més persones.
3: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell, és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
2: El tràmit és gratuït i ja se pot fer preferiblement online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o bé també us podreu adreçar a l'oficina local d'habitatge.
0: Premià de Mar és una de les poblacions on s'ha iniciat la campanya Pareu per la catalanització dels senyals viaris. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Un col·lectiu de joves vinculats als Consells per la República i l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de les llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on ja fa temps que els senyals stop s'utilitzen, respectivament, les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'ha està desplegant la campanya. Són municipis, sobretot, del Maresme, i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou POM després de més de 40 anys. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és, el ple de Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que marcarà el desenvolupament urbanístic del municipi durant els pròxims anys. Es tracta d'un pas històric, ja que el poble feia més de 4 dècades que no disposava d'un plantejament urbanístic. Un dels principals objectius del nou POUM és facilitar l'accés a l'habitatge. El document preveu la construcció de 110 habitatges de protecció oficial i un mínim de 50 habitatges dotacionals. A aquestes xifres s'hi sumaran els 48 habitatges previstos a la zona de la Riera del Gorg, fet que permetrà arribar a un total de 208 habitatges assequibles al municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern format per Sempre Sambi i el Partit Popular, així com dels dos regidors no escrits. El grup Somi s'ha abstingut, mentre que Junts per Sant Vicenç de Montalt hi ha votat en contra. Ara s'obre el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions perquè la ciutadania pugui consultar el document i fer les aportacions que consideri oportunes abans de la seva aprovació definitiva.
0: I assemblea decisiva demà de la plataforma No Més Pisos, que es debat entre dos models de junta enmig d'un clima de disputes internes. Seguim amb tu, Martí.
5: Doncs sí, demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de No Més Pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixien ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens explica el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvache, demà bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat: decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons ens indica, o bé elegir els membres de la junta de forma separada per persones. Calvache admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisis i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
5: La plataforma No Més Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvache, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis de 2027 i en general en vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats Avalls.
1: Sí, finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financien. Doncs és el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers arrills pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, doncs qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Escoltem a Francesc Alemany, que és alcalde de Palafolls.
7: Doncs, iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri, ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils, doncs ja ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
1: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany i un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança amb prop d'un milió d'euros. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així reduir la part municipal de les obres. Tot i que es va demanar a principis de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la tardor.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus als 46 pisos socials de lloguer i ho farà el pròxim 10 de juliol, on a Malgrat.
8: Així és, l'Ajuntament de Malgrat lliurarà el 10 de juliol les claus dels 46 pisos socials de lloguer entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges. Durant 8 dies l'empresa Bisoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris. Aquesta primera promoció de pisos socials a Malgrat, com deia, més de 46 habitatges, dels quals hi ha 11 pisos d'un dormitori, 22 de dos dormitoris, 11 de tres habitacions i dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha també 23 places d'aparcament per a cotxes i 3 de motos. El preu del lloguer, amb taxes i cost de la comunitat incloses, va des dels 293,43 euros al mes per un pis d'una habitació sense aparcament, als 614,20 euros per als que tenen 3 dormitoris amb aparcament. El contracte de lloguer és per 7 anys.
0: I el Tribunal de Cuentas ha arxivat el procediment contra l'Ajuntament de Canet de Mar. Dani Grau, bona tarda.
9: Doncs sí, Gemma, el Tribunal de Cuentas ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit a corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'abonament de determinats complements retributius al personal de la policia local. La resolució conclou que els serveis i subministraments van ser efectivament prestats i responien a les necessitats més del que l'Ajuntament van ser rebuts de conformitat i es van abonar per imports ajustats al valor de mercat. Així mateix, el Tribunal de Cuentas considera que els conceptes retributius abonats del personal de la policia local corresponent al servei efectivament prestats estaven previstos en els acords de personal vigents i disposaven de la corresponent cobertura pressupostària. Per tot plegat, la delegada instructora conclou que cap dels fets investigats és susceptible de generar un perjudici als fons públics municipals i en conseqüència, no aprecia cap responsabilitat comptable. Per tant, la resolució confirma que no s'ha produït cap perjudici econòmic per al patrimoni públic municipal. Aquest procediment té el seu origen presumptament en una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya per la regidora socialista de l'oposició i cap de l'oposició, Marian Gómez. Pel Tribunal de Cuentas ha conclòs que no existeix cap prejudici per als fons públics municipals. Des de l'Ajuntament agraeixen l'esforç les treballadors municipals i des de l'alcaldia s'ha sol·licitat a les àrees municipals un informe detallat que es farà públic sobre les hores i recursos tècnics, administratius i judicials que s'han destinat a recopilar informació, preparar informes i donar resposta als requeriments derivats d'aquest procediment.
0: Més temes. Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera amb concerts i monòlegs. Jordi Duran.
2: Sí, les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força i la proposta, consolidada ja des de fa uns anys, tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 de la nit. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de torderencs i torderenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Aliba explica que l'objectiu de les activitats és atreure públic jove i de totes les edats.
10: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis. I aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
2: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte en motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera, i l'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà també la lectura d'un manifest. Tot plegat estarà presentat per Pau Torner.
0: Sis bailaores malgratenques guanyen el primer premi en un campionat estatal de dansa espanyola i flamenc, una Malgrat.
8: Sí, un grup de dones bailaores, sis d'elles magratenques, s'han proclamat campiones en la categoria sènior del campionat estatal Passión por la Danza, celebrat aquest mes de juny a Benidorm. Les magratenques formen part de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar, dirigit per les professores Vicky Aguilar i Isabel Bellido. Tot i que ja havien guanyat aquesta mateixa competició en una edició anterior, asseguren que enguany el nivell ha estat molt més alt, amb prop d'una vintena de grups participants d'arreu de l'estat. La victòria els dona ara el passi a un nou campionat amb les finalistes d'altres competicions de dansa espanyola i que se celebrarà el mes d'octubre a Madrid.
0: El concurs Mosca de Palafolls es farà al teatre amb sis grups de joves, a Jordi Prats Avalls.
1: Sí, de fet és el proper dissabte, 11 de juliol, la data assenyalada quan arribarà la novena edició del concurs de música jove a Mosca. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat destacada pel que fa l'espai, ja que es traslladarà al Teatre de Palafolls. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la Comissió de l'Alterfesta, formada per els joves del municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte s'obriran a les 8 del vespre, donant inici a una ballada que es preveu que s'allargui fins a ben entrada la matinada. Ho ha explicat l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut a Palafolls.
11: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la Comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3, quarts de 4 de la nit.
1: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Avant, projectes novells integrats per nois i joves, nois i noies joves que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Altarfesta durant les nits de concerts de la Festa Major de Palafolls. Com a colofó festiu, a la competició del Mosca, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals adreçat tant als músics participants com a les entitats i al públic assistent.
0: I els vespres de clàssica tornen aquest juliol a Calella amb 4 concerts de música de cambra. Sergi.
4: Sí, el cicle Les Vespres de Clàssica celebrarà aquest mes de juliol la seva segona edició amb una nova ubicació. Després de l'estrena de l'any passat a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, els concerts es traslladen enguany al claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere, on els 4 primers dimecres de juliol s'oferirà una programació de música de cambra en un format íntim i a l'aire lliure. El director artístic del cicle, el músic calellenc Xavier García Cardona, explica que aquesta segona edició manté l'essència del projecte però incorpora novetats tant en l'organització com en l'espai escollit.
12: És un cicle de música clàssica de cambra, diguéssim de petit format, que tindrà lloc els primers 4 dimecres de juliol al claustre de l'Escola Pia, amb un format doncs, força íntim i realment molt fresc per l'estiu. És el segon any que s'organitza. L'any passat va tenir lloc a l'Església amb la col·laboració de la parròquia de Calella i també d'On Colliga Calella, i jo, que sóc el director artístic, doncs segueixo al capdavant d'aquesta segona edició, canviant una mica alguns aspectes, com per exemple l'espai.
4: El programa arrencarà l'1 de juliol, és a dir, demà, amb un vespre únic protagonitzat per l'acordionista basc Oliver del Val, que interpretarà danses espanyoles antigues. El segon concert, el 8 de juliol, serà un vespre de gira per Europa amb Giro Saxophone Quartet, una formació integrada per Neus Mínguez, Gisela Decort, Miguel Pacheco i Arturo Pérez, que realitzaran un recorregut per la música contemporània inspirada en el folklore europeu. El 15 de juliol es durà a terme el tercer concert amb el Cor de Cambra del Col·legi Nacional de Buenos Aires, una de les formacions corals més prestigioses de Llatinoamèrica, que interpretarà música clàssica, havaneres i repertori llatinoamericà sota el títol Un vespre a Buenos Aires. El cicle finalitzarà el 22 de juliol amb Un somni d'una nit d'estiu, un espectacle del Cor de Cambra de l'Orfeó de Sants, dirigit pel mateix Xavier García Cardona, que combinarà música de compositors com Mendelssohn, Mozart, Schumann o Toldrà, amb la narració de Carles Pérez Jaumira. Tots els concerts començaran a 9:15 i seran gratuïts en cas de pluja. Les actuacions es traslladaran a l'interior de l'església de l'Escola Pia, garantint així la celebració de tot el segle.
0: I el Festival Poesia i Més torna al Maresme amb una reflexió sobre el temps a través de la poesia. Martí.
5: Correcte. De l'1 al 12 de juliol, el Maresme acollirà una nova edició del Festival Poesia i Més, una cita cultural que reunirà poesia, música, teatre i altres disciplines artístiques en municipis com Caldetes, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró i Alella. Organitzat per la Fundació Palau, el festival manté viu el llegat de Josep Palau i Fabra, impulsor dels primers cicles de poesia a l'aire lliure a Caldes d'Estrac l'any 2003. Des de llavors, el Poesia i Més s'ha consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu a la comarca, amb una programació que combina recitals poètics amb música, teatre, dansa, performance i altres disciplines artístiques. Enguany, el fil conductor del festival serà el temps, entès des d'una mirada poètica. La proposta convida el públic a aturar el ritme quotidià i a reflexionar sobre la manera com la poesia pot transformar la nostra percepció del temps, inspirant-se en l'univers creatiu de Joan Brossa i en la capacitat dels versos per obrir nous espais d'imaginació. El festival també s'estén a diversos municipis del Maresme i culminarà la seva última setmana a Caldes d'Estrac amb activitats al Parc de Can Muntanyà i a la Fundació Palau.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi.
4: Sí, Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània. La selecció catalana d'handbol platja té opcions al títol en totes les categories, tant masculines com femenines, d'aquest campionat que es disputa aquests dies a Calella, amb un fort impacte en l'activitat de la destinació turística gràcies a l'arribada dels equips participants i de les persones que els acompanyen. Segons dades de l'organització, l'esdeveniment mobilitza gairebé 4.000 persones, de les quals aproximadament el 80% s'allotgen a Calella. El regidor d'Esports i Platges, Manel Vicente, destaca la dimensió de la competició i el retorn per a Calella.
13: Un centenar de seleccions que ja s'estan movent per la nostra ciutat, 1.338 esportistes que han confirmat aquest campionat, que això li sumem als seus acompanyants, estem parlant d'un volum de 4.000 persones. És un esdeveniment realment, doncs, que diem de turisme esportiu, que aquí la ciutat, doncs, encaixa molt i molt bé. Però un 80% de les persones que venen per aquest campionat estan aquí a la ciutat, per tant, estem parlant de sobradament la majoria.
4: La platja de Garbí, el mateix sector que anys enrere havia acollit l'Open Internacional, s'ha transformat en un gran recinte esportiu a l'aire lliure amb 7 pistes de joc. Per aquí passen algunes de les grans promeses de l'handbol platja estatal, integrants de seleccions autonòmiques com les d'Andalusia, les Illes Canàries, Múrcia o el País Valencià, entre d'altres, així com representants de comunitats de l'interior com Madrid, Extremadura o Castella i Lleó. La competició va arrencar dilluns i s'allargarà fins demà dimecres 1 de juliol, quan es disputarà les finals a partir del migdia. Els partits es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
0: Encara en clau esportiva, destaquem també que la pista de patinatge al polígon de Canet ja està disponible. Dani.
9: Sí, els amants dels esports en roda ja poden gaudir de les noves instal·lacions després de setmanes de treballs. Les obres de construcció han finalitzat en els darrers dies i han transformat la zona en un punt de trobada modern, segur i completament equipat per a la pràctica d'aquestes disciplines urbanes. Una de les claus d'aquest projecte ha estat la implicació directa de la ciutadania, una representació dels propis patinadors i usuaris de l'espai han participat activament en el procés de disseny, aportant les seves idees i necessitats per garantir que les pistes, els mòduls i els elements s'adaptin tant a les persones com que s'inicien com a les més experimentades. Una pista de patinatge és realment que respongués a les necessitats de aquí que sigui utilitzada habitualment. El grup d'usuaris ha col·laborat estretament amb Vulcano, l'empresa que especialista en aquest tipus d'espais esportius, que s'ha encarregat del condicionament d'aquest espai. Aquest és un espai públic per al gaudi de tothom. Per aquest motiu es demana fer un ús responsable de les instal·lacions en respecte a les normes de seguretat i convivència i mantenir l'entorn net. Un parc operatiu, espai obert a tota la ciutadania.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bon dia. De moment, la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí la costa, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca, en conjunt, però en general, doncs, amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... Veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.
5: Moment de fixar-nos què passa avui i de què es parla a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma, com anem?
5: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
6: Doncs bé, tenim avui una ronda de males notícies, bé, però les hem de donar igualment. Comencem, com bé dius, per el Maresme, la comarca. Destaquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat 2 organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual en una macrooperació que també ha impactat, doncs bé, el Maresme amb actuacions i escorcolls als municipis de Mataró i Dosrius. Segons informa el diari Capgròs, en total s'han detingut 23 persones i també s'han pogut alliberar i protegir 6 víctimes, totes elles dones captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals i sotmeses posteriorment a deutes abusius i explotació sexual en diversos immobles controlats per la xarxa.
5: Molt bé, i en clau internacional, què ha passat avui?
6: Doncs marxem a Mònaco, perquè un oligarca ucraïnès i 2 familiars es troben en estat crític per l'explosió d'un paquet bomba. Tot apunta que l'objectiu de l'atac era el magnat ucraïnès Vadim Yermolayev, un multimilionari que comercia amb alcohol al seu país, tot i que les autoritats monegasques no han confirmat la identitat de la víctima. Segons la investigació, les càmeres de seguretat van captar el moment en què una persona va deixar una bossa a l'entrada de l'edifici de 6 plantes on resideix Yermolayev, molt a prop de la frontera amb França. El sospitós després, de fet, va fugir. L'oligarca i la seva dona, d'entre 50 i 60 anys, estan en estat crític en un hospital de Nice, a 20 quilòmetres de Mònaco, on també han traslladat el fill de la parella de 13 anys amb ferides menys greus.
5: I el tema curiós del dia?
6: Bé, doncs com a curiositat del dia destaquem que més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi en relació a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons indiquen els informes anuals del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i només se n'han esclarit 642, és a dir, un 69,7%. Així, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que, en realitat, no hi havia cap infracció.
5: Molt bé, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
6: Doncs bé, us preguntem avui si creus que al Maresme les persones LGTBI+, poden mostrar-se tal com són amb normalitat.
5: Molt bé, i les respostes?
6: Sí, correcte, tenim tres respostes. La primera, la més positiva, que és sí, sense problemes. La segona, que diu depèn del lloc. O la tercera, encara no.
5: Molt bé, doncs, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme i ara doncs és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
1: Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs, han acabat el curs escolar. Les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs, ens obliguen a les famílies doncs, a prendre algunes precaucions no?, per garantir doncs, que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne, avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
2: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa, les famílies?
2: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
1: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
2: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
1: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
2: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, tenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no? Que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat dins del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no? Que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
1: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
2: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no? Quan ja fa fred i es necessita que la panxa sigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no? amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí. Sucs, són recomanables, sí. Però no hem d'abusar, no?
2: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant, amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment begui l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
2: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes.

0: si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
0: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic, si vols, tipus clorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: Val.
0: I no resseca tant com el ioda.
1: Val, el ioda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
0: veure,
1: no, per aquests
0: casos?
1: A veure,
0: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
0: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb, bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que ja no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
0: Ja,
1: quina
0: sí.
1: és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
0: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics i químics, que són combinats. Mm-hmm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
0: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: Mm. Val? I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
0: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple... En el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant amb un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Seguim avançant i és moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda. Fem el tal dia, però primer felicitem els famosos que avui fan anys.
1: Sí, felicitem en aquest cas a Mike Tyson, que avui, que un tal dia com avui naixia en aquest 1966, aquest exboxejador estadounidenc que es va convertir en campió del món amb els pesos pesants més jove de la història, amb només 20 anys. I també és el màxim, l'aniversari de Michael Phelps, que va néixer el 1985, l'exnedador estadounidenc i esportista olímpic més condecorat de tots els temps, amb un total de 28 medalles, de les quals 23 són ors. També Ralf Schumacher, l'expilot alemany de Fórmula 1 i també germà petit del també expilot Michael Schumacher, va néixer amb un 30 de juny de 1975.
0: Molt bé, i avui és el Dia Internacional o Mundial de què?
1: Mira, de les xarxes socials, de fet, perquè una iniciativa creada per al portal Mashable l'any 2010 volia reconèixer i també celebrar l'impacte d'aquestes plataformes en la comunicació global i en la manera com compartim la informació. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, celebra la data de la fundació de la Unió del Interparlamentarisme, l'any 1889. L'última, Gemma, és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia internacional el va promoure l'ONU per conscienciar el públic sobre el perill de l'impacte d'asteroides i es celebra avui precisament per commemorar l'esdeveniment que va passar a Tunguska en el 1908. I em preguntaràs què va passar? Doncs aquí comencem també amb una mica aquestes efemèrides històriques. I el 30 de juny del 1908 es va produir una de les explosions més potents de la història recent a prop del riu Tunguska, a la remota regió de Sibèria, a Rússia. Un asteroide o fragment de cometa d'unes quantes desenes de metres de diàmetre va travessar l'atmosfera terrestre i va explotar en diversos quilòmetres d'altitud abans d'arribar a impactar contra la Terra. L'alliberament d'energia va ser equivalent a centenars de bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ona expansiva resultant va ser tan massiva que va arrasar i calcinar completament més de 80 milions d'arbres en una àrea de 2.150 quilòmetres quadrats. El cel es va il·luminar de tal manera que fins i tot a milers de quilòmetres de distància a Europa es podia haver llegit el diari a les 12 de la nit, per exemple. Afortunadament, en tractar-se d'una zona pràcticament deshabitada, no hi va haver-hi grans víctimes mortals documentades. Mm-hmm.
0: Jordi, com que anem justos de temps, si et sembla bé, anem a l'efemèride musical, que és ja l'última de totes, i em sap greu que no podem repassar totes els tal dia com avui, però vaja, és que ens queda res, un minutet.
1: No pateixis. En el 1986, Madonna va publicar el disc True Blue. Va ser el tercer àlbum que va publicar la cantant nord-americana i amb aquest es va consolidar definitivament com la reina del pop. Escoltem ara una de les cançons d'aquest àlbum, Open Your Heart.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Arribarem al punt de 57 amb la Madonna. Fins ara.
1: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: X, Twitter.
3: Ràdio Tordera.
4: De la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Doncs mira, Gemma, en el capítol d'avui de l'Hemeroteca tornem a obrir la carpeta de la crònica negra de la nostra comarca. Us explico. De fet, ens situem a finals del mes de juny de l'any 95 a Santa Susana. El vigilant d'un dels càmpings d'aquest municipi maresmenc, el càmping Oasis, que molts recordaran, va morir aquella matinada a mans d'un jove delinqüent perillós que li va clavar unes 10 punyalades perquè, segons semblava, no el va deixar entrar perquè no era client. L'acusat per la policia d'aquest assassinat era Blas Antonio Ramírez García, de 19 anys i veí de Santa Susana, que tenia nombrosos antecedents i va ser posat en llibertat un mes abans del crim per un jutge, malgrat que estava involucrat en un altre homicidi frustrat a Montgat. Blas Antonio Ramírez García, que va ser detingut a Terol quan intentava fugir, va comptar amb l'encobriment, segons la Guàrdia Civil, del jove de 18 anys, Francisco Javier C.S., detingut el dia 18 de juliol a Calella. Les 10 ganivetades que va rebre la víctima li van causar la mort poc després de produir-se l'agressió a 6:15 de la matinada. Va ser atès a l'Hospital Sant Jaume de Calella, de les ferides rebudes a l'abdomen i a la mà, però va ser impossible salvar-li la vida. La versió policial assenyala que Blas Antonio Ramírez García i Francisco Javier C.S. van intentar entrar al càmping aprofitant que el vigilant va obrir la porta a uns clients. Davant la mancança d'un mòbil clar, pren força la hipòtesi que el crim va ser degut a un acte de violència gratuïta posterior a una forta discussió. El jove acusat, que va negar els fets davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys, sembla que després de l'agressió va marxar en una motocicleta, però com dèiem, va ser detingut uns dies després. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies, fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresme. Moment molt important, moment molt interessant i de tensió màxima, perquè arriba doncs el concurs de llengua amb en Martí Capçada. Que Martí, tinc una petició, en Marçal vol jugar. Per tant, no sé com ho podem fer.
1: Home, doncs perfecte, Gemma, només faltaria... Vaig ara mateix apuntar-me aquí en un paper que tinc mal fet com els d'abans, els noms de tots els municipis que participaran, i afegiré Marçal, també, a veure si dona la sorpresa, eh?
0: Jo l'afegiré al grup de Whats, vale? Perquè si vol ser-hi avui, perquè clar, ell està a altres grups de WhatsApp i per tant són masses, eh?
1: Però... Doncs sí, afegeix-lo, Gemma, al grup de WhatsApp, si et sembla, i de mentres explico una mica el funcionament del concurs per als oients que no ens hagin escoltat els últims concursos. Avui farem el concurs de barbarismes del català. De què tractarà aquest concurs? Doncs jo us diré una paraula d'aquestes que diem potser en castellà o que diem malament, i vosaltres, per un grup que tenim compartit de WhatsApp, m'haureu de ficar la paraula jo, que ja s'està convertint en un clàssic, si la sabeu. Jo us llegiré per ordre de qui m'ha escrit primer i us donaré pas. En cas de que encerteu, sumareu un punt, i en cas de fallo, doncs, donarem rebot al següent. Sempre hi acostuma a haver una mica de polèmica, perquè a vegades surto jo a uns primers que els altres, però intentaré ser el més just possible, i veurem quin municipi o si és en Marçal, s'endú el trofeu d'avui. Així que, quan et sembli, Gemma, comencem.
0: Tu mateix, comencem.
1: Som-hi, doncs, companys, bueno, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes, suposo que esteu per aquí, no?
0: I tant.
2: Correcte.
3: Llistos. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, la primera paraula és pestillo. Jordi Pratsavalls, el primer punt se'n pot anar cap a Palafolls. A veure, Jordi.
2: Ai, xatxa, massa ràpid i massa inconscient. Passadell o alguna cosa així, no, veritat?
1: No has anat, no t'has quedat lluny, no, però no...
2: És algo així, però no...
1: És algo així, però no... Bueno, li passarem el rebot a Gemma Palet des de Premià, a veure si ens sorprèn.
0: Jo diria Baldó.
1: Correcte! Primer punt cap a Premià.
0: Sí, sí,
1: sí. Molt bé, molt bé. Jordi, estava acceptat pastell, que no sé si era aquest al que et referies, però...
2: Ostres, però mira que em sona molt malament, eh? O sigui, algú intuïa, però em sona molt malament pastell en català.
1: Ja. La primera opció era Baldó, així que molt bé, Gemma, sumarem el primer punt, que sé que ets molt competitiva i això ens agrada aquí als concursos.
0: Sí.
1: Així que, companys, companyes, anem a la segona paraula i és borde.
0: Uf.
1: Ojo! Tenim a Jordi Duran, el nou integrant dels concursos, primer concurs que fa i ja es pot endur el primer punt. A veure, Jordi, des de Tordera.
3: Crec que m'ha passat igual que la Gemma, que potser li he donat massa ràpid a enviar, però no ho sé, vora, no?
1: Borde, eh?
3: Ah, però vol dir com de caràcter.
1: Sí, correcte.
3: Ah.
1: Clar, perdó.
3: Vale.
1: Ja. Disculpeu, aquí
3: vale,
1: podria
3: pues,
1: haver-ho
3: antipàtic,
1: aclarit.
3: No?
0: Jo en tinc una molt bona.
1: Ai, ara em poses...
0: No és antipàtic.
1: Perquè antipàtic té relació, Jordi, però no és exactament el que significa. Però bueno, ben intentat. A veure, passarem un altre cop el rebot a Gemma, que es pot endur el segon punt degut a un rebot, a veure.
0: Jo diria, no ho sé, morrut.
1: Incorrecte, no és de les que tinc aquí. Ja us dic, us demano disculpes si algú la diu correctament i us estic passant. Jo he fet una recerca, no sóc aquí en Pompeu Fabra, però bueno, aquí és per passar-nos-ho bé. Passarem al següent, que és en Marçal, ojo! Primer punt que es pot endur el nostre tècnic de so. A veure, Marçal, què diries?
4: Estic totalment entre dos, però em decantaré per malcarat.
1: Correcte, Marçal! Primer punt! Olé! Molt bé, jo tenia companys i companyes com a opcions malcarat i eixut. posa aquí que...
2: Esquerp també era l'opció que tenia jo, encara que sigui fora de concurs, Esquerp estaria
1: és
2: bé.
1: Que Esquerp i Morrut em sabria greu dir-vos que no. La Gemma suposo que ja ho estarà buscant i si és així accepto peticions.
0: No, no ho he buscat, eh?
1: Ah, no, ostres. Bueno, aquí hagués sigut benèvol. Sumarem el primer punt a en Marçal, bien. Companys. I passarem a la següent, que a veure, la cosa de moment comença més difícil que l'últim concurs, eh? Així que m'agrada. Vinga, companys, companyes, tercera paraula. Parlem de andamio.
0: A veure, no busqueu la resposta.
2: Està sonant
1: no, no, no, no, sóc jo, sóc jo, sóc jo, sóc jo, sóc jo.
0: Ja m'anava a emprenyar, jo.
1: Sóc jo que ho estic buscant per si hi ha més maneres que està ben dit i no posar
0: vale.
1: La pota.
0: Anava, sí, sí. Anava a fotre una bronca aquí.
1: Ja he saltat, que ja sé que el teclat s'escolta ràpid. Tenim dos jos, ojo. El primer que em surt és Jordi, de Palafolls, i si no, rebotarem en Marçal i si no, a Canet. Comencem pel Jordi, a veure...
2: D'aquesta n'estic segur, eh? Vestida.
1: Correcte, Jordi! Primer punt cap a Palafolls! Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, quan has dit que n'estaves segur, he pensat... A veure si és veritat.
2: Encara la cagarem, no?
1: Sí. No, no, molt bé, molt bé. De moment, molt bé. Força bon nivell aquí, a l'Ona Maresma. Anem a la quarta paraula. Parlem de... adoquín. Ui, no hi ha cap jo, de moment. Sí, Gemma Palet.
0: No, en Dani, no?
1: El ah, no, Dani jo. Diria que és el de, la ronda, el de la ronda d'abans. Sí. I si no, sí que és en Dani. O sigui, si no, rebotarem en Dani.
0: Jo diria rajola, però clar, no ho sé.
5: No, Gemma, no.
1: No. No. No està bé, no està ben dit. M'has fet dubtar, és que si estic en silenci és perquè estic aquí. A veure, Dani, anem cap a Canet.
5: És llamborda, és llamborda.
1: Correcte, Dani. Molt bé, molt bé. Llamborda tenia aquí apuntat.
5: És que el meu pare és de Barcelona i fa molts anys hi havia carrers de llambordes i anaves en cotxe i fotia uns trucotrucos tremendos i em vaig aprendre molt de llambordes perquè em vaig menjar moltes amb el cotxe del meu pare, m'entens?
1: O sigui, ja és una paraula que no podies fallar, si no...
5: L'he tingut interioritzada de molt de petit, ja, de molt petit. Sí, sí.
4: I no ens deixem que som un país on hi havia Núñez dient la paraula llambordins.
5: Sí.
1: Home, en Núñez va deixar un gran repertori, eh? Podríem al pròxim concurs fer-lo de paraules d'en Núñez.
5: I sanguis. Li van llibre un sanguis en encorall.
4: I sanguis.
5: En sanguis, sí.
1: Companys, companyes, passem a la cinquena paraula, a veure si també té alguna variant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, però abans farem un petit repàs als marcadors, per qui ens està escoltant des de casa. De moment tenim un quadruple empat, amb Palafolls, Premià, Canet i en Marçal. Així que la cosa està bastant emocionant, a veure Tordera, Calella, Malgrat, si ens animem amb aquest primer punt, o els demés us desmarqueu. Anem a la següent paraula. I parlem de, atenció, limosna.
0: Uf.
1: Ningú diu res de moment. Jordi Pratsavall, des de Palafolls. El
0: no s'hi val buscar, eh?
2: No, he buscat res.
1: Primer i únic
2: no
1: jo,
2: he fet
1: de moment.
2: Res.
0: A veure, ara t'ho diré, si l'has buscat.
1: Jo sóc el presentador i la Gemma és la policia dels concursos.
0: Si és Topechunga, ja l'has buscat.
2: Bueno, a veure... Jo us dic el que jo crec i després ja poder... D'allò no sé si em diu que no, eh? Almoina...
1: Correcte! Molt bé, Jordi. Sí, Almoina... Segon punt, que se'n va cap a Palafolls. Aquesta era complicada.
0: Que no en té tres, no, ja?
2: En dos punts.
1: Ah, dos? Ah. Sí? Aquí tinc apuntat dos, jo. Que sí? Tinc, ja us dic, vaig amb un boli i un paper com els vells temps, eh? Però em puc equivocar, així que accepto qualsevol correcció.
0: Vinga. Agafa la calculadora.
1: Sí, després, per fer el recompte final, potser sí que la necessitaré. Vinga, família, anem a la següent paraula. Parlem de... mimbre.
0: LOL, Martí, t'odio.
1: Marçal, Marçal tècnic de so. Primer, pots sumar el segon punt, a veure.
4: Bimet.
1: Correcte! Oh! Marçal! Ostres, aquesta que si bé que seria doble punt, et diria. O sigui, jo no sabia ni què era un mimbre. La veritat, ara quedaré com un cateto, però...
4: Bueno, és el cistell d'anar a buscar bolets. És aquella espècie...
1: Ah,
4: no és com una espècie de fusta estranya, no sé què, també, com un canyissar estrany.
1: Bueno, fet com d'unes... Sí, sí, sí, ara bueno, d'això, de bímet, sí, sí, correcte. Home, ara, a l'anar a buscar bolets, sempre és necessària, que sempre hi ha polèmica de si s'ha d'endur el típic cistell o hi ha gent que s'endú una bossa de plàstic. Així que, bueno, animem des d'aquí a fer el mètode tradicional. Vale, Marçal, et poses empat. Ojo que pot ser això un el tapado, perquè primer concurs i ja ets un dels candidats a endur-te el trofeu de l'Ona Maresma.
4: Era un diamante en bruto aquí darrere de la taula.
1: ja veig, ja, et farem
4: ho dit, participar. Ho he dit en castellà,
1: Exacte, ui, poder... No,
2: quina
1: no
2: seria digues... la traducció, Marçal, de la frase feta aquesta? A veure, va, vinga, sorprèn-nos.
4: Mare de Déu, no ho sé.
0: Un diamant...
4: En brut, no, de fet, seria...
0: En brut, no? Sí. Un diamant ocult.
4: Poc polit.
0: Poc polit, m'agrada poc polit. Sí, sí.
1: És una bona variant,
4: Ets, però sóc un tio endreçat, Poc polit, però un diamant poc polit, però endreçat.
5: Ets brut o Marçal o què? O no?
0: Bruto?
4: No, bueno, això hauria de dir la resta de mi, però jo diria que no ho sóc.
5: Vale.
1: Veurem, a veure si acaba perdent en Marçal i és molt bruto i poder l'haureu de deixar guanyar el proper concurs. Companys, anem a la següent paraula, a veure qui s'endú el següent punt, que la cosa està ajustada. Ens anem amb orilla. Gemma Palet, presentadora i conductora de l'Ona Maresma. A veure, quina paraula tens?
0: És que, clar... Jo dic vora, clar, o sigui, jo li dic vora, per tant, no sé si és això.
1: Doncs, Gemma, tu li dius vora i es diu vora, per tant, un punt per premiar de mar. Molt bé, molt bé.
0: Clar, sí, la vora del mar, no?
1: Tinc aquí riba, vora, ribera i això és tot, perquè els altres serien...
5: O orilla, amu, començant amu, orilla.
1: Aquí no em surt, Dani, no? O sigui, no? Però pot ser, eh? No, poder sí, eh? No ho sé, ara ja et dic que no m'atreveixo...
5: És broma, és broma.
4: Una orilla és allò del nas.
1: Ah, borilla, és
2: allò del nas.
1: Ah, vale.
4: O els cigarros.
1: Sí, sí, sí. Bueno, això també podria ser una altra paraula, eh? Vale, companys, companyes, torno a fer un repàs. Així
0: no,
1: ja veieu...
0: no cal comptar.
3: No, jo estic amb la Gemma, eh? Si voleu no comptar, podem seguir, eh?
0: No cal comptar, perquè si jo porto dos, en Pratzavalls en porta dos. No?
1: Ah, bueno, dic perquè hem d'omplir temps, no?
0: Ah, vale. Doncs si vols comptar, comptem.
1: No, pues passem a la següent paraula, vinga. La següent paraula és... borde.
0: Un altre cop?
1: Ai... L'he dit, aquesta?
0: Sí.
1: Ai, cert. Sort de la Gemma que estàs aquí a tot. L'has vale.
2: dit, però pot tenir un altre significat, també t'ho dic.
1: Ja ha sortit el debat, però com no el tinc aquí, no vull... Ai. Em vull curar en salut, passarem a la següent. Ai, mare de Déu, aquí ja em fa tornar boig, aquests concursos.
5: Jo en tinc una, si voleu, eh? Ara em poso...
0: Vale.
5: Vale? Fiambrera.
0: Tothom la sap,
1: A veure, qui us surt el primer? Perquè jo ara m'he despistat i veig molts jocs aquí
0: repetits.
1: A mi
0: em surt en Jordi Pratsavall.
3: Sí.
1: Jordi Pratsavall, a veure?
2: No hi ha en Jordi Duran, de tu company de Tordera, abans?
3: No, a mi em surt que jo ho he enviat després de tu.
2: Val, doncs a Carmanyola.
5: Exacte, sí. Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, molt bé. Sumarem... Sumem aquí o què? Sumem, no?
0: Vale, va.
5: Sí, home, sí.
1: Vinga, un puntet cap a Palafolls, doncs. Anem a la següent paraula. I parlem de... juerga. Sergi de Calella. Atenció, juerga, què ens en dius?
6: em tiro un triple, eh? Però a veure, jo entenc que és festa, no? No ho sé.
0: A veure... Però hi ha una paraula més acurada.
1: Aquí sí, és una mica el que diu la Gemma. Hi ha una paraula com que s'adequa més... Et deixo... Estic jo teclejant, eh? No patiu. Sí, no te la puc donar per bona, que ho he buscat aquí, però bueno, està clar que té un significat molt similar. Passarem el rebot a Jordi Durant des de Tordera, que ha dit el següent joc.
3: En tinc dos, però diré Gresca.
1: Dius Gresca des de Tordera... I és correcte!
3: I era hora, home!
1: Molt bé, Jordi! Ens estrenem aquí el concurs i encara estàs a temps de guanyar.
3: Ui, a veure.
1: Així que veurem si amb la següent paraula es fa possible. Anem a la següent paraula. Parlem de... Matadero. Gemma Palet.
3: Buah, que ràpid ha anat la Gemma ara, eh?
1: Uf, si és que aneu com bales, eh? O sigui, he d'afilar aquí l'ull, que si veu hauré de demanar al bar. A veure, Gemma, Matadero, què ens diu?
0: Escorxador. No?
1: Correcte! Molt bé, Gemma! Sí, escorxador. Hòstia, no em fotis aquest baixón amb aquest yuhu. Ole, ara m'agrada. Ara m'agrada. Aquí hem de posar-hi de la part. Molt bé, Gemma, et 3. Notifico que vas primera.
0: No notifiquis res, que això és amb la Hisenda.
1: Bueno, doncs tu, no t'ho notifico.
0: És broma. Sí. 3, no, ja, o...?
1: 3, correcte.
0: 3 puntets, molt bé, doncs m'ho apunto.
1: 1, 2, 3, exacte.
0: 1, 2, 3, encara em sobren 2 dits.
1: Sí, a veure si arribes a la mà completa o et quedes amb els 3 dits. Anem a la següent, aviso. La següent és una miqueta... Bueno, no dic res. La següent paraula és... Pavo.
0: Pavo?
1: Gemma Palet. Pavo a l'animal, eh?
0: Ah, pavo. Gall dindi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Anava a dir que aquesta era una miqueta més fàcil, però és que, clar, ja aquí el concurs d'avui és versió llarga, per tant, el guanyador serà un just guanyador, eh? Anem a la...
0: Si vols t'ajudo, Martí, que jo tinc algunes preparades.
1: Ah, com vulguis, o si vols passa-me-les per WhatsApp, així pots participar tu també, i vaig dient la següent, tu mateixa.
0: No, a veure si tu, com vas tu de català i de barbarismes, què et sembla?
1: Vinga, som-hi.
5: Jo en tinc una, eh?
0: A veure, Dani, digues.
5: Anteojos.
0: Jo... Bueno, clar, no sé, no tinc el grup del WhatsApp. A veure... En Marçal, va. En Marçal ha escrit jo.
4: Pot ser a Clocalls? O a Cloculls, perdona.
5: No.
4: Ah!
1: No. Estava ben tirada, eh?
4: Però això és el dels cavalls. És el dels cavalls, el que estàs dient tu? No.
0: No.
5: Ah! En Déu són...
0: Aquelles ulleres petites, no?
5: Exacte.
4: Ah, les Cervantes, que importava?
0: Sí.
4: Com aquelles que anaven al pont enganxades?
5: Sí.
4: Les del Morfeu de Matrix?
5: Exacte.
4: Ah, doncs no ho sé.
0: Com es diu?
5: Binocles.
0: Ah,
1: pensar que això era prismàtics.
0: No.
1: Crec que sí, eh?
5: Llargavistes, no?
1: Ah, bueno, no dic res, doncs.
5: No m'he de posar... Però jo crec que són llargavistes.
1: A veure, deixa'm...
5: Media d'un triple.
0: Està bé. No, està bé.
5: Busqueu binocle.
1: A veure, doncs sí, correcte, Dani.
5: Vale, és que m'ha vingut aquí en el cap. Ja està. I prismàtics són llargavistes, no? O no? Mm.
0: Doncs ni idea. No en tinc ni idea.
5: O igual prismàtic és correcte, no sé.
0: Home, a mi em sona que prismàtic és correcte, no?
1: Els binocles, posa, els binocles són coneguts també com a ullera de llarga vista o llarga vistes i prismàtics. És a dir, que jo crec que és correcte de totes les maneres, eh? Ara no ens hem ficat aquí rigorosos, però a primera instància sembla així.
5: Però vull dir, binocles no són llarga vista, eh? No és un llarga vista, eh? Vull dir...
1: Doncs això haurem après, mira, una cosa més après aquí a l'Ona Maresma. Jo, veus, Dani, aquesta...
5: Portava en Cervantes, que deia en Marçal, Cervantes i tota aquesta penya, saps allò?
0: Va, en tinc una molt interessant, què us sembla?
5: Sí?
1: Vinga, llença.
0: Corbata. Ai, perdoneu, no. Disculpeu, estava distreta, volia dir pajarita.
5: Hòstia. Ara m'ho dic, no.
0: A veure què, ningú s'anima, eh?
1: Dic sí. Una, però no, saps... no, crec
0: digues,
1: que
0: digues,
1: no,
0: va.
1: Eh?
0: No cal, ja... Aquí, qui la sàpiga, no cal que passem pel WhatsApp.
5: No amb el cap, ja... no amb el cap, ara.
1: Ja set?
0: No.
3: I corbatí?
5: Papallona?
0: Molt bé!
3: Sí?
1: Ole!
0: Corbatí.
2: Ah, mira, banyal! El corbatí no és la que és més curta que la corbata?
5: Exacte.
0: No. Crec que... Bueno, no ho sé, potser sí, però deixa'm que ho revisi. A veure, corbatí...
4: Existeix una corbata més curta? Com la,
0: no,
4: la, com, a la corbata d'un joqui?
0: Em surt que és una pajarita, eh?
2: Doncs llavors és correcte.
0: Mm-hmm. Sí, a mi em surt que és correcte. Doncs va, papilla.
3: Ostres.
0: Aquí dieu jo, així, tal qual, de forma
5: potito,
0: així...
5: Potito.
0: No, Dani.
2: Jo de però petit li deien sopes, no?
0: No?
2: No.
0: Té un altre nom.
4: Papetlla.
0: Papetlla?
3: Clar, perquè
4: sona català, sona
3: puré?
4: Català.
3: Puré? No, no...
0: No, tampoc. Però aquesta és bona, eh? Martí, tens idea?
1: No, és que és com que em vol sonar molt, o sigui, però no em ve res.
4: La tinc. Farinetes?
0: Molt bé!
1: Oh, sí, que bona.
0: Molt bé, superbé. Doncs què fem? Fem una última o...
1: Ah, no
0: o
1: sé, jo ara ja he perdut el fil del concurs, el que tu manes, Gemma.
0: Doncs va, si voleu, anem a fer el repàs a la pregunta del dia i seguim avançant, molt bé. Ah, per cert, qui ha guanyat? Clar, al final ens hem perdut, no?
1: Tu has guanyat amb 4 punts, seguida de Palafolls amb 2 i en Marçal amb 2, també.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs gràcies. Perfecte, Martí, doncs com sempre ens escoltem amb aquest concurs la setmana que ve, que serà l'últim de la temporada, eh? Aquest concurs de barbarismes. Fins ara.
1: Adeu, fins ara.
0: Vinga, som-hi, repassem la pregunta del dia des de Malgrat. Què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
7: Doncs avui us estem preguntant si creieu que al Maresme les persones LGTBI+ poden mostrar-se tal com són amb normalitat. I teníem tres opcions. La primera és sí, sense problemes, que l'ha votat el 50% de la nostra audiència. La segona opció depèn del lloc, també l'ha votat un 50%. I l'última opció, que ha sigut la que ningú ha votat, que és encara no. Per
0: molt
7: tant,
0: bé.
7: Doncs està tot igualat.
0: Molt bé,
7: el sí,
0: Javi.
7: Sense problemes, el depèn del lloc.
0: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Avant, Sergi.
7: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
8: I que la neu és el sol.

L'Inari és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Edna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de l'INARI arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi. Sense disposar de grans recursos, decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre. El primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linari acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint. De fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestar o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, Linària representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop. Cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve, amb l'últim episodi de la temporada, i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: Recte final del programa d'avui dimarts. Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella, sobre una nova edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella, que arrencaran aquest dimecres 1 de juliol, és a dir, demà. Granyó ens explica com va néixer aquesta iniciativa, quins jocs i activitats complementàries s'hi duran a terme i també quin impacte tenen aquests esdeveniments a la vida social de la ciutat i també doncs, a l'activitat turística de Calella. Endavant, Sergi.
0: Molt bé, doncs avui parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Josep Maria, què tal, com estàs?
2: Molt bé, enfeinat, esperant les vacances, però aquí les vacances no són fins a l'agost. Fins al 31 de juliol estarem treballant i fent activitats.
0: Molt bé.
2: L'agost per descansar.
0: I la calor, què tal? Anar fent?
2: Bé, aquí per sort estàs fresquet aquí a l'Esplai, no? Però sí, el carrer sí. Fa calor. A mi m'afecta sobretot el que és la humitat, no? La calor no massa, i el fred tampoc, però la humitat sí. Però bueno, ho resistim, som una generació forta.
0: Avui m'agradaria parlar amb tu sobre aquesta nova iniciativa. Bueno, nova no, perquè ja la porteu fent doncs, un temps, que són els Jocs d'Estiu. Sí. Parla'm una mica de com neix aquesta idea.
2: Vale. Bueno, aquesta idea va néixer en una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem el que és la Marató, les Olimpiades, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu? I així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any pues no era massa adequat, no? No era massa bona idea. Però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, pues fer aquests Jocs d'estiu em va semblar bé. I és una iniciativa que va néixer de Martí Barrera, que nosaltres la vam agafar, i mira per on, i és la tercera, els tercers Jocs d'Estiu, perquè l'any que ve ja correspon a l'Olimpiada.
0: Correcte. Parla'm una mica de... Comencen demà els Jocs d'Estiu. Parla'm una mica d'aquest planning que teniu, quins esports o jocs fareu, si hi haurà quelcom complementari, com serien, no sé, actuacions o jocs extra. Parla'm una mica d'aquesta previsió.
2: Sí, perfecte. Mira, nosaltres, claro, fem uns jocs una mica a la nostra mida, perquè a vegades dius només es fan jocs esportius, es fa l'activitat esportiva i prou. No, nosaltres tenim que buscar també altres coses perquè la gent hi participi més, no? Lo qual aquests jocs estan repartits pel matí, una selecció de jocs adequats per la gent gran, i per la tarda, pues, no sé, diversió, i música, i ball, i menjar. També per no cansar la gent, també dintre d'aquest programa fem diferents varietats, no? Per exemple, dius, bueno, això començarà el dia 1, no? El dia 1, que és dimecres, perquè nosaltres sempre aquests jocs els fem entre l'1 i el 7 de juliol, caigui el que caigui, no? El dia que caigui. I el 7 de juliol és l'últim dia perquè també nosaltres som, potser, únics a Catalunya de fer les festes de Sant Fermín. Però, bueno, mira, per exemple, el dimecres dia 1, que és quan comencen, del matí fem activitats esportives, que en aquest cas, com que hi ha bastants apuntats i inscrits, fem petanca exclusivament al Passeig Puigverd. Durant tot el matí fem la petanca al Passeig Puigverd, no? Que, per cert, intervenen gens de diferents pobles, no? Des de Caldes de Malavella, o grups de millor de Sant Pol, Canet, etcètera, etcètera, no? I per la tarda fem... aquest dia fem pícnic. Què vol dir fer pícnic, no? Que em refereixo que la gent es porta el menjar. Vull dir, nosaltres muntem les taules i la gent es porta el menjar, es porta el beure, però vull dir que ens ho fem una mica en plan familiar. I també actua, també barregem de que actua gent d'aquí, per exemple, com que fem activitats, també els donem l'oportunitat que participin artísticament. I aquest dia doncs, hi intervé les sardanes i les sevillanes. Faran com una exhibició, aproximadament d'una hora, tal i que qual. I a l'acabar aquesta exhibició, doncs, berenarem o menjarem el que han portat i després ja ball amb professional. Vull dir que aquí, en aquest cas, vindrà un tal Jordi Vila, un cantant, i farem ball doncs, fins a les 9 o les 10 de la nit. Quan... El dia... Sí.
0: No, és per comentar-te, bàsicament, que almenys el nom de l'activitat, que es diu Jocs d'Estiu, entenc que hi ha una cosa que ara m'acabes d'explicar què feu més els altres dies, però el que sí que et volia preguntar és, clar, el mencionar Jocs d'Estiu és una activitat, un cicle que es fa a l'estiu, clar, no us preocupa el concepte de la calor, que és algo que, bueno, que la gent doncs, li està preocupant molt, no? Que el fet de fer activitat a l'aire lliure, la calor pugui ser algo perjudicial?
2: Sí, el que hem procurat també és intentar fer-ho en puestos amb els que la calor sigui més suportable, no? Quasi totes les activitats es fan al Passeig Puigverd. L'any passat es feien també a la plaça Catalunya, però a la plaça Catalunya sí que potser hi ha més graus, en aquest sentit, no? Perquè hi ha menys ombra, no? Aquí ho fem la majoria al Passeig Puigverd. Sí, fem alguna altra activitat també a lo que és al pavelló, i algo que fem també a lo que és a la fàbrica Llobet, no? Però la gran majoria d'això els fem al Passeig Puigverd. I és increïble, no? Passeig Puigverd, vull dir, fer les coses, perquè ho fem davant del monument a la Sardana, no? L'ombra que produeixen els plataners et baixa la temperatura 3 o 4 graus, no?
0: Sí,
2: a més, claro, ens hidratarem, tal i que igual, i no fem esports d'esforç, no? Ja n'hem eliminat alguns, com pot ser, a lo millor, pues, atletisme, etc., perquè a lo millor requeria un esforç una mica més fora de lo normal. Ja busquem una mica d'esports que siguin bastant tranquils, com pot ser la petanca, o com pot ser les bitlles, o com pot ser els jocs de taula. Per què? Perquè d'alguna forma tampoc puguem suportar millor la calor.
0: De fet, el Passeig Manuel Puigverd jo diria que té una aura màgica, no? Perquè a l'estiu no fa tanta calor, perquè passa, a més, un airet, no? Que dona molt de gust. Demanaria si pots seguir explicant-me una mica aquesta programació que teniu d'una manera més resumida, perquè si no el temps, Josep Maria, se'ns pilla a sobre.
2: Passa, no? Vale. Mira, el dijous, que és el dia 2 del 7, també, aquí també és Passeig Puigverd i Tomàs Claramunt, que fem les Villes Catalanes. I també fem pícnic, amb el que la gent porta el menjar, i després participa.

0: tarda no hi ha res, perquè coincideix amb altres activitats. Nosaltres tornem a iniciar les activitats esportives el dilluns dia 6, no? Amb el que hi haurà doncs, dominó, escacs, Rumi, també hi ha el Passeig Puigverd, i després per la tarda hi ha Revetlla, amb una exhibició de dansa, de dansa del ventre i també la participació d'un cantant que és Sergi Bullig. O sigui, com pots comprovar, tot acaba amb música i ball. I l'últim dia, que és el dimarts 7 del 7, aquí farem l'entrega de premis, farem també una Revetlla, amb el que hi haurà un servei de bar i restaurant, i després celebrarem Sant Fermín amb un encierro. Hi haurà un toro, no de veritat, lògicament, no? Un toro, i després farem el ball amb Sònia. Ja serà la despedida del que són els Jocs d'Estiu amb una gran Revetlla fins a altes hores de la madrugada, de la matinada.
1: Clar, això és una activitat dedicada a la gent gran, però entenc que tothom és benvingut aquí, és a dir, que qui vulgui apropar-s'hi, doncs també pot donar suport.
0: Sí, no, perquè la venda del que són els tíquets pel beure i pel menjar seran venda lliure i al mateix preu. No marquem diferències entre gent que sigui sòcia de Calella Marxa o de l'Esplai, sinó que podrà intervindre tothom. Això ho permet també fer el Passeig Puigverd. Això hem intentat fer aquesta apertura a gent de que no sigui integrada en aquestes dues associacions fora del Passeig Puigverd. Però el Passeig Puigverd és fantàstic perquè és una zona de pas. M'entens? I els estrangers donen una volta, veuen ambient, passen per allà, s'animen, es contagien d'aquesta alegria i s'incorporin. Hi ha un percentatge cada vegada més elevat de gent que participa de la nostra festa. Imagina't Sant Fermín, hi ha gent que ha nascut a Navarra, doncs que ja ho sap que la fem, m'entens? I a més, tots anirem de blanc i anirem amb els mocadors vermells. O sigui que són festes participatives amb les que intervé i participa tothom.
1: Per acabar, Josep Maria, abans has comentat que també us ve gent de fora per a fer aquestes activitats. Creus que això és una oportunitat per incrementar el turisme aquí a Calella, que vingui gent de fora doncs, a conèixer la ciutat?
0: Per supost que sí, Vull dir, jo em llançaria en aquest sentit de que està molt bé les iniciatives que hi ha d'esport de joventut i de joves, però vull dir, el que nosaltres puguem aconseguir que cada vegada vingui gent de mitjana edat o gent gran a participar de les nostres festes és bo pel poble, perquè a més econòmicament gastem més la gent gran que no la joventut, no? Perquè potser no tenen el poder econòmic que pugui tindre més aviat la gent gran, no? Lògicament, això potencia el turisme i potència moltes coses. A més, que sabem el que la gent gran desitja, no? Menjar, passar-ho bé, oblidar-se dels seus problemes, fer-ho a l'aire lliure, i aleshores que nosaltres ja ho fem, que ja són les 7, les 8, les 9, ja tampoc ja no fa la calor que fa al migdia.
1: Molt bé, doncs, Josep Maria, que vagi molt bé, molta sort amb aquests jocs d'estiu, una mica panem et circenses, no? Allò que feien a Roma, no? De sí? Festa i menjar, doncs, aquests 7 dies, que doncs vagin molt bé, que siguin, bueno, que us ho passeu molt bé tots, que gaudiu d'aquests jocs i que, bueno, que tingueu un gran ambient.
0: Gràcies, jo pues, repeteixo, invitem a tothom que vulgui vindre, tant al matí si vol practicar l'esport i per la tarda si vol participar de la nostra festa. De l'1 al 7 de juliol, exceptuant el diumenge que hi ha altres activitats no organitzades per nosaltres, estan invitats a que vinguin i participin amb nosaltres.
2: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Tornem demà. Que passeu una bona tarda. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió, doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc a retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions perjudicials, prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
8: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
9: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment d'avalanxa o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
8: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
10: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
2: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa un 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la Fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida. Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al Camp d'Esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1, 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
11: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
12: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
11: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
10: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
13: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el diesel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
14: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
10: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest primer de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castellà. Ell és professor de logística, producció i operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, molt bon dia.
10: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
15: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
10: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
15: Clar, evidentment, Qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
10: Llavors, doncs haurem de veure, sí, Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
15: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
10: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
17: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva, de la que tots ens anem de felicitar.
10: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Endic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Endic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Endic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comú...

0: de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
1: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33% ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
2: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
3: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
2: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
1: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
4: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
5: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
1: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

Sufati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol

0: títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piansoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Per què ens pica la llengua quan mengem pinya? Té a veure amb un complex enzimàtic anomenat bromelina i que sol ser precisament el complement que es ven en càpsules per millorar la digestió, ressaltant a més sempre que prové de la pinya. És a dir, que alguna cosa que ens permet gaudir d'una fruita realment digestiva ens provoca també aquest lleuger regust picant que ens queda a la boca cada cop que mengem pinya. La resposta al dubte es va descobrir fa un parell d'anys en un article publicat a la revista Annals of Allergy, on s'explicava que la bromelina és una proteasa, un tipus d'enzim que descompon les proteïnes en aminoàcids, una característica única de la pinya. Tot i això, es va puntualitzar que encara no existia molta evidència de com l'enzim dona el seu sabor i sensació típics a la boca. Segons els científics, és molt probable que després de menjar diversos trossos de pinya, la bromelina comenci a descompondre algunes proteïnes que formen la capa mucosa protectora de la nostra boca.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Tordera. Set.1 FM.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimecres 1 de juliol del 2026. Ho fem amb una temperatura ara mateix a l'exterior dels estudis de 26 graus centígrads. Tenim una humitat relativa del 66% i un vent de 8 km per hora. Avui, que és el Dia Internacional de l'Acudit i el Dia Internacional del Reggae. La passarem, com sempre, a l'actualitat del dia a través de l'informació local, informació general, píndola d'opinió, informació de servei d'aquest dimecres, que acabarem, com sempre, amb efemèrides tan informatives com musicals. Comencem, com sempre, amb l'actualitat de Tordera. La tindrem ampliada al punt de les 10. Ens l'avançarà el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació, el parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és el cap del parc.
2: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
3: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. És el Festival Multipolar, s'organitza des de la biblioteca.
1: Escoltem de fons la Sílvia Enfrons explicant que el Festival Multipolar de Tordera omplirà a partir d'avui, els dimecres de juliol, el Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. L'escoltàvem de fons, la tornarem a escoltar, però a partir de les 10 del matí. Parlem d'aquesta casa, Ràdio Tordera, que estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a partir de les 5 de la tarda. Mirem ja cap al cap de setmana, perquè t'arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb un canvi de dates. Aquest 3 i 4 de juliol, l'associació de veïns avança la celebració un mes i concentra la programació en dos dies. Escoltem algunes de les novetats que ens avançava la membre de l'associació, Sandra Vallmanyà.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
5: La plec de Sant Tou, la missa serà...
1: I el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11. Seguidament hi haurà un aperitiu per als assistents. És un dels plecs ja històrics, tradicionals del poble. Escoltem en Joan Carles Barrera, que és president del Cercle.
5: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin. I tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Últimes places per la cinquena edició del Footmas, a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripció. Aquest pròxim divendres finalitza el termini, només queden dues places en categories base i molt poques per la categoria reina. Escoltem un dels membres de l'organització, l'Alejandro Ortega.
6: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada Footmas d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
1: A banda de tot això, tenim la plana comarcal. Les notícies d'interès de la jornada avui a la segona part de l'informatiu. Podrem tornar a escoltar la tertúlia amb els polítics que hi vam emetre en directe, repassant alguns dels temes centrals que es varen debatre en l'últim ple de l'Ajuntament de Tordera. Com cada dia, també molt pendents de la previsió meteorològica, en Joaquim Serra ens portarà tots els detalls. A partir de les 10, expliquem això i més als serveis informatius.
0: Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies i fins després.
1: Fins després.
0: L'avanç informatiu que ens porta a les 9 i 4 minuts, un tema musical, i entrem amb els diaris.

0: Les 9 i 7 minuts després del repàs de l'actualitat del dia d'àmbit local, anem a obrir el nostre prisma, anem amb l'actualitat general, anem a repassar què diu la premsa d'avui. Comencem amb els diaris generalistes catalans. L'Ara destaca en portada que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal.
1: El Tribunal obre la porta a l'aval a la justícia europea, una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres.
0: L'imatge de portada és per al grup anti-immigració Marc en Marc i el partit d'oposició Anti-Exea, que van fixar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica. Veiem la imatge d'aquests manifestants armats amb pals. El titular de la fotografia, però, és...
1: Escalada xenòfona a Sud-àfrica.
0: Més notícies. Revés a Trump. Aval el dret a la ciutadania per naixement.
1: El Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret.
0: I completem aquesta portada. La jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Antic.
1: Els excursionistes van trobar Jonathan en xoc i bloquejat.
0: De l'Ara saltem a La Vanguardia. Destaca que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: El Tribunal qüestiona que respecti el dret europeu mentre el govern n'accelera l'aplicació.
0: Fotografia també pels jutjats, on veiem la terapeuta dels Andic en la seva compareixença. Diu que dilueix les sospites. Repassem més notícies d'aquesta portada.
1: El fiscal, l'exministre Fernández Díaz, a l'origen del cas Kitchen. Mario Conde i Isabel Pandoja a la llista de morosos, que creix en deute.
0: Parla també del primer sisme en streaming de l'Església.
1: Els lebrians preveuen ordenar avui 4 bisbes sense mandat pontífic.
0: I completem aquesta portada amb 3 apunts. Entrevista a Christian Proudhomme, el director del Tour de França. Diu que el Grand Depart serà memorable perquè el món mira Barcelona. Destaca també l'alerta taronja, inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures. I un darrer apartat que parla de la pobresa a Espanya. Diu que el 12% de les famílies tenen problemes per menjar. Saltem de La Vanguardia al Periódico, que destaca que les urbanitzacions de Barcelona inhabitable sumen gairebé 2.000 llicències d'obra.
1: La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat una en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis com subministres d'aigua, asfalt o claveguera.
0: Fotografia per l'interior de la Sagrada Família, diu Sagrada Família de Premi.
1: L'obra de Gaudí torna a brillar en la cerimònia de lliurament dels guardons de la Unió Internacional d'Arquitectes.
0: Entrevista en aquest diari amb Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa. Diu, el partit té més de 120 imputats, no som responsables de res? Tres apunts més completen aquesta portada.
1: El Suprem proposa portar al TGUE la regularització d'immigrants. El govern reclama gestionar el servei davant per doblar els viatges de tren. La jutge acorda fer una còpia del mòbil de la viuda d'Àntic.
0: Del Periódico saltem al Punt Avui, que destaca la portada que som 8,2 milions, la Catalunya que ve a debat.
1: El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model del país, antiguen les costures i posen a prova els recursos i serveis públics.
0: Amb el Punt completem la premsa generalista catalana. Anem cap a Madrid, portada de l'ABC, on veiem a Pedro Sánchez. Diu que la regularització de Sánchez atreu a immigrants de tota Europa. La policia detecta que les màfies han aprofitat aquests mesos la llibertat de l'espai Schengen per lucrar-se dels sense papers que volen legalitzar la seva situació a la Unió Europea a través d'Espanya. Bono, diu, és soci a Dominicana d'un espanyol que va rebre concessions milionàries. El govern caribeny va adjudicar a l'empresari valencià Dimas de Andrés la construcció i posada en marxa de dues instal·lacions fotovoltaiques. El Mundo diu que la Moncloa llença la regularització exprés per anticipar-se al Tribunal Superior. Agilitza, diu, la gestió de les sol·licituds per donar permisos de residència abans d'una possible paralització judicial. La fotografia de portada és per al president de la Comunitat Andalusa. Juanma Bonilla diu no vol cedir el mateix que la resta i no ho cedirà. Dimiteix una de les directives imputades a la trama del PSOE, però no la cap de la CEPI. Atrapats en el fiasco de les oposicions de Renfe, diuen testimonis, vaig deixar la meva feina i ara no tinc res. Darrer titular d'aquesta portada, el Suprem dels Estats Units frena l'intent de Trump d'acabar amb la ciutadania per naixement. I acabem la premsa generalista amb la portada del País. Diu que Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats. Els ultres endureixen la seva posició després de les crítiques de Feijóo a la llei de nets i reclamen a la Junta Electoral que veti el dret al sufragi postal de 2,7 milions d'espanyols. Fotografia de portada per defensors del dret de ciutadania celebrant ahir la decisió del Suprem. Diu el País que el Suprem dona un revés a Trump en la seva guerra contra els immigrants. Més notícies. El servei secret alemany sosté que els ultres amenacen la democràcia. El mes de juny acaba amb 900 morts lligades a les altes temperatures. El fiscal situa l'exministre Fernández Díaz al cim del cas Kitchen. I en clau esportiva, entrevista a Víctor Muñoz. Diu, no m'agrada molt veure partits de futbol. 2 minuts i ens plantem a 9:15 del matí. Hem repassat la premsa generalista. Anem ara a repassar la premsa esportiva i econòmica. Hem repassat la premsa generalista amb la Tanit Sabater. Anem a repassar els esports amb en Damià Julià. Damià, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la premsa esportiva amb el diari Sport. Ens diu adeu Ansu. Ansu Fati posa fi a la seva etapa del Barça després que el Mónaco oficialitzi el seu fitxatge. El club blaugrana ingressarà 11 milions d'euros per aquesta operació. Passem a Mundo Deportivo, on ens posa els reptes de Laporta. Joan Laporta inicia el seu tercer mandat al capdavant del Barça amb grans objectius. Acabar al Camp Nou, reforçar la plantilla i mantenir el club competint al màxim nivell. El diari AS ens destaca una entrevista a Marc Cucurella, que diu «Podem ser imparables». Cucurella assegura que la selecció espanyola no s'ha de posar límits i confia que l'equip pot fer història en aquest Mundial. I acabem la premsa esportiva amb el Marca, grans d'Espanya. Marca i la Reial Federació Espanyola de Futbol entreguen els premis als especialistes més destacats de la temporada passada a la tradicional Gala Marca.
0: Arribem ara sí a 9:15 del matí, acabem repassant la premsa econòmica amb l'Aleix Cavaler. Aleix, bon dia.
3: Bon dia.
0: Comencem amb 5 dies.
3: L'IBEX registra el seu millor trimestre des de la pandèmia amb un alça del 14%.
0: L'alto al foc a l'Iran deixa una pujada del 6% al juny amb el petroli i un 20% a la baixa. Més portades i l'Economista.
3: La llei de Nietos aportarà 1,3 milions de votants el 2027.
0: L'alça de més del 3% del cens electoral influirà en àrees de l'Espanya buida. I darrera portada del dia, ens n'anem amb Expansión.
3: ING compra el 40% de Singular per créixer a Espanya.
0: El banc neerlandès busca guanyar quota en el segment dels patrimonis. I fins aquí la premsa del dia. Fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Arribem al punt exacte de 2:15 del matí d'avui dimecres 1 de juliol del 2026. Avui és el Dia Internacional de l'Acudit. Dia ideal per començar, dèiem, mes i dia amb un somriure. I també és el Dia Internacional del Rigui. Anem a repassar el santoral d'avui.
1: Avui és Sant Aaron. Com a dada curiosa, segons els relats bíblics, era el germà gran de Moisès i va ser el primer somre, sacerdot d'Israel. La tradició explica que la seva vara de fusta va florir i va donar ametlles de forma miraculosa per demostrar que havia estat escollit per Déu.
0: Avui fa anys l'actriu Pamela Anderson, que en fa 59, i l'actor còmic Dan Aykroyd, que en fa 74. També hauria fet anys la princesa de Gal·les, Lady Di. Anem a mirar comptes enrere. De moment en tenim dos en marxa. La primera, quants dies queden per la gran final del Mundial de Futbol?
1: Falten exactament 18 dies.
0: I per la Festa Major de Tordera?
1: 54.
0: Anem a conèixer també quin temps s'espera avui a Tordera, tant per avui com per demà.
1: Avui s'espera un dia variable amb cel mig ennuvolat i temperatures càlides que arribaran als 31 graus, amb un 25% de probabilitat de xàfec a la tarda. Demà dijous farà més sol, amb cert completament clar i una màxima una mica més alta de 32 graus.
0: Com a notícia curiosa, en el zoo de Kyoto, un equip científic ha aconseguit traduir mitjançant intel·ligència artificial els diferents tipus de miols i sons dels gibons, descobrint que tenen accents regionals segons la zona del bosc d'on provenen els seus avantpassats. Anem amb el calendari del pagès, amb la dita del mes.
1: El juliol ni dona ni sol. I si sol dona, el món s'esforna.
0: A l'hort hem de moment, és ideal per recollir els primers tomàquets, albergínies i carbassons. I si vols, es poden plantar bledes, porros i col d'hivern, que recollirà passada l'estiu. Anem a repassar la farmàcia de guàrdia que tenim tota aquesta setmana.
1: Tota aquesta setmana tindrem la farmàcia Vendrell, al camí Ral.
0: El riu manté el seu cabal amb 0,2 metres cúbics per segon i 0,8 centímetres de fondària. I acabem aquest bloc recomanant-vos que a la pàgina web de la ràdio podeu escoltar el Tordera en directe amb l'entrevista amb la pintora Teresa Pera, que inaugura exposició a l'Ella. I acabem amb una frase cèlebre, Aleix.
2: Aquesta frase és d'Albert Camus. La llibertat no és res més que l'oportunitat de ser millors.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí d'avui dimecres 1 de juliol del 2026. Anem a repassar notícies, però ho fem visitant l'hemeroteca dels serveis informatius de Ràdio Tordera per repassar què passava en un dia com el d'avui de fa 10, de fa 5 i de fa un any. Comencem en un dia com el d'avui de fa 10 anys de nit.
1: Un dia com el d'avui de fa 10 anys, l'Associació de Comerciants de Tordera Centre preparava per dissabte a la tarda una trobada de puntaires. L'objectiu era promocionar el comerç local i incentivar la gent perquè passegés pel centre del poble. Aquella nova edició permetria veure que era una activitat que s'estava consolidant clarament i a la que la gent hi participava. En aquesta tenia assistien puntaires d'Ordera com de diferents comarques del Maresme, de la Selva i d'arreu del país. El president dels comerciants de Tordera Centre, Josep Borrell, ens parlava sobre la 12a edició de la trobada.
2: Passarem de 100 puntaires ara mateix, però encara que falta acabar de confirmar alguns pobles amb 15 i 20, per tant, podíem sobrepassar de llarg el de l'any passat. I bé, la previsió és que bé, vull dir que serà una tarda maca, agradable, festiva, els comerços oberts. Ho farem aquí al carrer Ciutadans Sant Ramon i com cada any, després hi haurà un pica-pica que convidem a tothom i us convidem a passejar i a mirar les obres, realment les obres d'artesania que fan aquestes puntaires.
1: La trobada de puntaires tindria lloc dissabte a partir de les 5 de la tarda als carrers Sant Ramon i Ciutadans.
0: Anem a repassar què passava en un dia com el d'avui a l'Eix de fa 5 anys.
3: Avui fa 5 anys que va entrar en vigor a tota la Unió Europea el certificat digital Covid, també conegut com a passaport Covid, que acreditava si una persona estava vacunada, si tenia una prova diagnosticada negativa o si havia passat la Covid. El passaport Covid o certificat digital verd era un document gratuït individual que acreditava que una persona havia donat negatiu en una prova de Covid, havia passat el Covid en els últims 6 mesos o estava vacunada amb Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. Està disponible en forma digital en un document PDF amb un codi QR que contenia la informació essencial i la signatura digital per comprovar l'autenticitat del certificat. També es podia imprimir en paper si fos necessari. Per demanar-lo calia accedir a La meva salut, al portal de salut, on es podia accedir a totes les dades mèdiques. Allà s'havia d'anar a l'apartat vacunes, hi havia diverses opcions i s'havia d'anar a certificat Covid Digital Unió Europea i sol·licitar-lo aquí. Aleshores, la Generalitat només oferia el certificat de vacunació i el de recuperació del Covid-19. Properament també es podria demanar el certificat de prova diagnòstica negativa. Salut va precisar que el certificat estava en una fase de desplegament progressiu. Estava previst que més endavant es pogués demanar també de manera presencial als centres sanitaris.
0: I anem a repassar què passava en un dia com el d'avui de fa un any. El curset de sardanes tornava a la plaça de l'Església. A partir d'aquell dia els infants començarien les classes i el dia 11 seria el tret de sortida per als adults. L'associació La Nostra Dansa mantenia l'objectiu d'ensenyar a ballar sardanes i fer activitats en relació amb aquell esport. Una de les coordinadores, Mireia Pla, destacava que el més important era gaudir del curset i del caliu que generava els divendres a la plaça.
4: L'objectiu principal és aprendre a ballar sardanes, però també passar-s'ho bé. Al final, les sardanes és de la nostra cultura i també doncs, reflectir una mica doncs, aquests valors. I bé, sobretot gaudir els divendres, aprofitant que hi ha el curset, aprofitant que hi ha també la copla, doncs, que els nens i nenes al final doncs, vegin aquest ambient que és molt bonic el que es crea aquí a la plaça.
0: Segons Pla, una de les coses més gratificants del curset era veure com els nens i nenes continuaven ballant i seguien millorant any a any.
4: El que veiem normalment és aquesta tendència que la gent sol repetir,
5: sí.
4: Van avançant en tots els grups i doncs, això també és molt maco perquè van avançant i també doncs, aprenen cada cop més a ballar sardanes.
0: I amb aquesta informació acabem el nostre repàs a la història recent del nostre poble. Anem amb música d'actualitat. L'actor Walton Goggins protagonitza Going Shopping. És el nou vídeo de la nova cançó dels Strokes que avança el seu nou àlbum Reality Awaits.

de les actualitats, anem a les efemèrides musicals. En un dia com el d'avui de 1915, va néixer Willie Dixon, en Vicksburg, Mississippi. Va ser un baixista i cantant, a més d'importantíssim productor del segell de Chicago Chess Records.

El 1945 va néixer Deborah Harry a Miami, als Estats Units, cantant de la banda de la New Wave neoyorquina Blondie.

I acabem amb una última efemèride del 1963. Els Beatles graven el single amb les cançons She Loves You i I'll Get You. El disc es llançaria a l'agost i va ser el més venut del grup al Regne Unit.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació, el parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és cap del parc de bombers aquí al port a Tordera.
2: Tenim, com altres anys, en reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera pues, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
1: Dimecres 1 de juliol de 2026, el Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. Explica com es presenta aquesta temporada la Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
3: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. El Festival Multipolar s'organitza des de la biblioteca, conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys que funciona. I doncs, la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
1: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a partir de les 5 de la tarda. I arriben les festes al veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates. Aquest 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats la membre de l'associació Sandra Vallmanya.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
1: I el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà aperitiu per als assistents. Així ho avança el president del Cercle, Joan Carles Barrera.
5: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripcions, que serà aquest divendres. Queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Ens en parlava un dels membres de l'organització, Alejandro Ortega.
6: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
1: Previsió del temps, Sant Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
1: Informatiu que completarem aquest matí amb la repetició de la tertúlia amb els polítics que vam emetre ahir en directe amb el que van ser els punts més destacats del darrer ple de l'Ajuntament, aquesta tarda amb les càpsules de salut, amb els professionals del Cap Tordera parlant en concret sobre l'ansietat. Això i més avui a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimecres 1 de juliol. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Segons fonts del COP, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Ho valora el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera, Eduard Caimel.
1: Bé, aquest estiu tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç, i això, vinguent d'anys amb falta de personal, és molt benvingut, i això ens dona, doncs, una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores, i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu ara compta amb millors garanties per al primer atac davant un foc. Es comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un altre 100% forestal, a més de suport d'una pick-up de l'equip de les ADFs.
1: Ah, sí, a nivell de vehicles disposem de 2 camions d'aigua, és a dir, són 2 camions, un que és urbà i un que és 100% forestal, i això ens dona, doncs, la garantia d'un primer atac des del municipi, doncs ja és amb 2 vehicles de bombers, amb una bona capacitat, i a l'espera, doncs, que ja vagin arribant les ajudes dels parcs de bombers veïns. Per tant, sí, tenim un bon moment a nivell d'eines i un augment de recursos de personal que ens faci optimistes.
0: El Parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, com els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a la tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament. Davant l'arribada de les altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural. Us expliquem també que s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera, amb inici a les 9 del vespre. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Mont Mans. En dona detalls la directora de la Biblioteca, Sílvia Enfrons.
2: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
0: La programació continuarà el dimecres, dia 8, amb concert Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Per al dimecres 15 de juliol tindrem l'espectacle de narració oral Curs, Cruz, Grans Arguments, Poques Paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. Finalment, el dimecres 22 de juliol hi haurà cantada especial a càrrec de la Coral Palatiolo, amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per aquesta temporada d'estiu.

0: Avui arriba a les zones de Ràdio Tordera una nova aposta d'entreteniment que, amb l'estrena de Se m'ha escapat el lloro, una radionovel·la humorística escrita i dirigida per Salvador Romans. La ficció sonora compta amb les interpretacions de Joan Madrid i Núria Pujol, acompanyats d'un peculiar protagonista, el lloro, que dona títol a la història. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda i també tindran l'opció d'escoltar a la carta a través de la web de radiotordera.cat. Una nova proposta per arrodonir la programació d'estiu de l'emissora amb dosis d'humor i creativitat. D'altra banda, el veïnat de Sant Daniel ja el té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. La principal novetat d'aquest any és el canvi de dates respecte a edicions anteriors. El veïnat deixa enrere el mes d'agost i avança la celebració el divendres 3 i dissabte 4 de juliol. Durant aquests dies es duran a terme activitats que combinaran l'esport, l'entreteniment i la comunitat a la pista poliesportiva situada al carrer Migjorn. La celebració arrencarà aquest 3 de juliol al vespre amb un sopar d'entrepà. A partir de 10:45 arrencarà la nit de gresca amb la música de DJ Goyi i el duet de la Caset DJ, que tancaran la nit amb la millor música dels anys 80, 90 i 2000. El dissabte concentrarà el gruix de la programació dividida en dues franges, al matí de ben d'hora un torneig de futbol sala seguit d'un torneig de petanca. A partir de les 11 serà el torn per als més petits, amb espais de dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius, taller de pintacares, ho explicava la membre de l'Associació de Veïns de Sant Daniel, Sandra Vallmanya.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintacares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de petanca.
0: A la tarda, les activitats infantils continuaran a partir de les 5 fins a les 7 amb una festa de l'escuma inflables d'aigua, tot acompanyat també amb música d'ambient. El plat fort arribarà a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca. El menú d'enguany inclou pollastre, patata al caliu, pa amb tomàquet, vi, aigua, coca. Una festa també amb l'actuació de DJ Silva. Ho expliquen des de la mateixa organització.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva. Per més informació i contacte amb l'Associació de Veïns, ha facilitat els telèfons de la Sandra, al 687 84 65 40 i de la Maite, al 626 81 26 26. I el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb la celebració de l'Aplec de Sant Ou. L'acte central serà una missa a les 11 del matí a l'ermita de Sant Ou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició durant aquesta data. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec d'en Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, fa un repàs a la programació.
2: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume amb missa a partir de les 10 del matí.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS, aquest torneig de futbol sala a Mas Mora, a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions que serà aquest divendres. A hores d'ara, la querella d'equips està gairebé tancada. En futbol base, la categoria B, nascuts el 2013-2014, ja ha penjat el cartell de complet. Pel que fa a altres categories infantils, que tenen un preu de 90 euros per equip, només queda una plaça disponible a la categoria A de 2011-2012 i una altra per la categoria C de 2015-2016. D'altra banda, la categoria reina per a majors de 16 anys disposa de les darreres places lliures. Diumenge 12 serà el torn dels més petits, on s'entregaran trofeus als dos primers classificats de cada grup, així com també hi haurà els trofeus a Pichichi i Zamora. Tot i el nivell competitiu, l'essència del FUTMAS va molt més enllà, a banda dels partits oficials. S'hi sumaran dos partits d'exhibició que ja són tradició, com el de Velles Glòries i el del femení. Alejandra Ortega, membre de l'organització, destaca que l'objectiu principal és fer caliu i gaudir d'un ambient festiu amb accés a piscina i servei de bar durant tota la jornada.
2: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Mas Mora, de la piscina que sempre tenim, i al final crec que això és el més important a part de la competició.
1: Així doncs, els conjunts que vulguin assegurar-se la seva presència a la gespa de Mas Mora s'hauran d'afanyar abans d'aquest divendres. El torneig promet un any més combinar a la perfecció l'esport de proximitat i l'esperit de comunitat.

0: La Conselleria de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Ens ho explica en la següent crònica Marc Dalmau.
1: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La Conselleria vol també que al 2040 s'arribi al 1 milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: Coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una campanya que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any arribarà als 500 milions d'euros, segons dades de l'executiu, sense migració o producte interior brut espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Escoltem la crònica de David Navarro.
3: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui, situació meteorològica que continua marcada per un temps plenament estiuenc, però amb alguns matisos. Avui les temperatures màximes baixaran lleugerament, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord. El motiu seran les nuvolades, que a partir d'aquest migdia creixeran cap a l'àrea del Montseny i que també podran afectar alguns punts de l'interior del nord del Maresme. No es descarta, de fet, fins i tot que aquest proper vespre es pugui escapar algun xàfec en aquesta zona del nord de la comarca i posteriorment els núvols ja s'anirien desplaçant cap a mar i també cap al sud de la comarca, on, de cara a la matinada de demà, també podrien deixar algun petit ruixat. Tot plegat ben poca cosa. En general, amb unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla, pel que fa a les màximes, farà calor, però no serà una calor exagerada. De cara al divendres, al cap de setmana, la setmana vinent, doncs tornarem a tenir temperatures de rigorós estiu i molt probablement algunes màximes superaran el llindar d'alerta. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova calorada que sembla tindrem, sobretot de cara a la setmana vinent. De moment, el que dèiem avui, amb un dia en el qual aquest matí predomini del sol, però aquesta tarda veurem, de fet, ja a partir del migdia, aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com comentàvem, cap al vespre podrien deixar algun xàfec puntual al centre i nord del Maresme, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, dominada pel mareixol. De cara demà, com comentàvem, restes de núvols de matinada que aniran desapareixent paulatinament a mesura que avancin les hores i el sol finalment serà el protagonista novament de la situació meteorològica, amb unes temperatures que demà més o menys seran com les d'avui. De cara a divendres, temps estable, ambient assolellat amb alguns núvols prims a la tarda i temperatures que pujaran amb algunes màximes ja cap als 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca. I sembla que aquest augment de temperatura continuaria durant el cap de setmana i, com ja hem dit, sobretot de cara a la setmana vinent.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, com és habitual després dels plens de l'Ajuntament de Tordera. Reunim uns dies després els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que s'hi van tractar en el darrer ple, en aquest cas del mes de juny, un ple que comptava amb 9 punts en l'ordre del dia. Novament un ple molt tècnic, amb punts que tothom va aprovar per unanimitat, com per exemple la fixació de les festes locals del 2027, que seran, ja podem avançar-ho, Sant Ponç i Sant Bartomeu, com és habitual, els dies 11 de maig i 24 d'agost, però es van tractar altres temes que avui podem parlar amb Pere García de Junts, que avui ens acompanya. Benvingut, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: La Marta Paset, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà, bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
0: Avui en Rafa Delgado, Partit Socialista, benvingut, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència dels regidors de Més Tordera, que avui tenen un acte referent a la seva regidoria. També ha disculpat la seva presència per motius laborals al regidor Salvador Giral d'En Comú Podem, i dels regidors de Vox no en tenim constància. Esperem que es puguin incorporar en els propers minuts. Com deia, un ple del mes de juny, purament tècnic, amb molts temes de l'àrea d'Hisenda, tècnics, aquesta fixació de les festes locals i també aquest reglament de fons d'acció social, un tema purament també intern, regidor Pere García, que com que és regidor de Recursos Humans, aprofitem per recordar que és un fons dirigit al personal de l'Ajuntament, no sé què, aquest tràmit que s'aprovava.
1: Sí, es tracta d'una de les propostes que té l'Ajuntament de Tordera de cara als seus treballadors, i ens semblava que era important poder-ho tenir més actualitzat del que teníem, no? Perquè el conveni que hi ha dels treballadors de l'Ajuntament ja té uns quants anys, i els supòsits i les situacions i les necessitats dels treballadors també han anat canviant. Llavors, arrel de diferents propostes d'aquests anys de mandat i de les converses amb el comitè, doncs vam creure oportú que era un tema que era fàcil que ens poguéssim entendre, perquè hi ha aquesta voluntat, no, al final, de poder dedicar una part del pressupost al benestar, al tema de socials i educatius, doncs, que són despeses que generen els treballadors, i per tant, doncs, ha sigut això, unes reunions amb el comitè i la junta de personal, doncs, de debatre quines propostes, què podíem incloure i què no, i per tant el portem a aprovació per ple com a reglament que toca.
0: Molt bé, un punt que tots els partits evidentment van votar a favor després del consens arribat amb els treballadors. I Esquerra Republicana i En Comú Podem presentaven una moció, regidora, per un sistema de cures digne i universal. Quin era l'objectiu d'aquesta moció?
2: Sí, l'objectiu, bàsicament aquesta moció també, penso que val la pena dir-ho, no? És d'una demanda que ens arriba d'una plataforma que es diu Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna. És una, no?, que el que estan treballant és això, no?, que des de l'Estat i des de la Generalitat s'impulsin, doncs, les mesures que calen perquè, doncs, el sistema de cures que hi ha actualment, no?, ara perquè la gent ens entengui, el que és el servei d'atenció domiciliària, tot el tema de la dependència, no?, doncs, que es faci, doncs, d'una manera més àgil i que d'alguna manera, doncs, es reconegui, no?, tota la feina que hi ha en l'entorn de les cures, també de les persones cuidadores, que moltes vegades són persones professionals, però també de l'entorn familiar, no?, que han de deixar moltes vegades de banda la seva feina per dedicar-se, no?, a la cura dels seus familiars, no?, doncs que impulsar d'alguna manera, doncs, que hi hagin mesures noves, no?, i començar a canviar, doncs, aquest sistema, perquè al final el que volem és un sistema que posi les persones al centre, que puguin tenir, doncs, una autonomia i una vida plena, com més llarg sigui el seu període d'estança a casa, millor, no?, que no pas amb uns recursos assistencials. Però clar, per fer tot això cal canviar el sistema, cal canviar la mirada del que s'està fent fins ara, i calen recursos, bàsicament és això, no?, el que es demana. I la finalitat de la moció és això, no?, d'instar, doncs, al departament, instar també a l'Estat, a que posi els recursos que es necessiten important que es comencin a reduir doncs, totes aquestes llistes d'espera que hi ha ara, no? Perquè per tenir doncs, l'informe de dependència i poder accedir als recursos necessaris, hi ha unes llistes d'espera inacabables, també no? Per el fet de el reconeixement de la discapacitat, que també això no? Et porta a poder tenir doncs, unes ajudes i uns reconeixements per aquella persona, doncs hi ha unes cues interminables i per tant doncs, cal posar-hi remei amb tot això, vull dir que no només és una sola cosa, sinó que és bastant extens i complexa. Sí que el mateix dia del ple val a dir que feia un dia que vam saber que es havia aprovat a nivell estatal un reial decret amb mesures extraordinàries que serien efectives a partir de l'1 del juliol, per tant, a partir de demà, cosa que també doncs, ens felicitem doncs, que sigui així, i vam saber doncs, que per primer cop l'Estat assumiria el 50% de la despesa en l'àmbit de les cures, s'aniria fent de manera progressiva, però és una de les reivindicacions que la mateixa funció proposava, no? Per tant, crec que estem ben encaminats, però clar, el canvi de sistema, doncs hem de canviar, no?, un paradigma que no serà fàcil, però que penso que hem d'anar cap aquí, no?
0: Regidor Delgado, la regidora Toñi García va explicar la feina que s'està fent a Tordera en tot aquest àmbit, no?
3: Sí, és que, bueno, la realitat va evolucionant i nosaltres hem d'evolucionar amb ella. Quan es va instaurar tot el sistema amb la llei de la dependència, d'atenció a les persones, de tot un sistema que era un dels pilars de l'estat del benestar, afrontàvem una situació que era en el seu moment innovador i que ha donat suport a moltes persones, però ara tenim un nivell de dependència, un nivell de necessitats de cura i d'atenció molt més complexa i que ha d'abastar a un nombre molt més important de persones. Per això, precisament ara, com comentava la regidora, l'observació de la realitat indica unes línies de treball i una d'elles era la millora del finançament, com ja s'ha fet des del govern de la Generalitat, també s'hi està treballant de valent en aquest àmbit per agilitzar tota la tramitació, per poder donar aquesta atenció, i des de l'Ajuntament de Tordera doncs també s'ha fet un esforç molt important, per exemple en el servei d'atenció domiciliària el pressupost ha passat de 250.000 a 350.000 euros. S'ha reforçat l'equip de dependència ampliant de dues a tres tècniques especialitzades i s'ha signat un conveni amb Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment dels programes d'atenció. Aviam, és un esforç que s'ha de fer, però s'ha de fer de manera continuada, metòdica, seguint la realitat i des de la responsabilitat de les diferents administracions, que els ajuntaments som la primera línia, però també hem de tenir el suport de Generalitat, que el tenim, i del govern de l'Estat, que també el tenim en aquest cas amb aquestes mesures, perquè no és un problema, és una situació. La dependència s'ha de considerar com una realitat a la qual hem de donar respostes efectives per les persones que estan en aquesta situació, però sobretot també per tot l'entorn, perquè les persones que ho necessiten puguin estar bé, però també el seu entorn familiar, professional, de la gent que hi treballa, i crear aquest context de solidaritat i atenció de qualitat digna.
0: Pere.
1: Sí, en aquest sentit, a veure, es va quedar clar que tots hi estàvem d'acord i que, evidentment, tots el que volem és poder-nos fer-nos gran de manera digna, que ens puguin atendre com ens mereixem, no? I disposar dels recursos per fer-ho. Per tant, aquest canvi de mirada i d'entendre doncs, que cada cop tenim una població més envellida, però que a la vegada també pot ser mantenir-se de manera autònoma, no? Doncs s'ha d'anar trobant aquest equilibri i en aquest sentit doncs penso que és bo que apostem per aquest canvi de mirada. En aquest sentit també afegir, no, que des de l'Ajuntament se'ns va proposar la idea aquesta de les OACs mòbils, no, de la Generalitat, per poder tenir aquestes oficines de la Generalitat en el nostre municipi, i evidentment va ser una proposta que vam rebre amb els braços ben oberts, no, perquè a vegades hi ha dificultats per les persones que viuen a Tordera doncs, de desplaçar-se a una oficina de la Generalitat, I alguns d'aquests tràmits relacionats amb la dependència doncs es poden fer des d'aquestes oficines que tindrem un cop al mes en el nostre municipi. Per tant, això també és una cosa bona.
2: Sí. Per afegir més coses, perquè com que tampoc no tenim massa més temes, no, a tocar, quan aquest reial decret que es comença a implementar demà, i que dèiem, no, que l'Estat assumiria per primer cop la meitat de la despesa, sí que sabem que a Catalunya arribaran finalment 567 milions. Ara haurem de veure, no, com la Generalitat prioritza o distribueix aquests diners en funció, doncs, de tots els programes que hi han desplegats en aquest sentit, eh? En Pere també ho ha dit, al final ens trobem una situació que no considero que hagi sigut de inacció dels governs que hi han hagut fins ara, sinó també per l'envelliment de la població. Al final tenim una població molt envellida i cada vegada veiem realitats diferents i que les dinàmiques van canviant, i el que hem de fer és anar-nos adaptant a les noves dinàmiques i a les noves demandes que requereix la població. Perquè al final, moltes vegades no parlem de despesa, però jo aquí en tot cas parlaria d'invertir en persones, perquè el que estem fent en aquest cas és invertir en persones. Vull dir que què més lloable, no? O què més noble que destinar recursos, recursos públics per cuidar les persones. És que al final, i això moltes vegades ens n'hem oblidat i ho hem de reivindicar, eh? Perquè sembla que quan parlem de serveis socials en general, no? És com una cosa allò, no? Que queden allà. Escolta'm, estem parlant de persones, de dignificar les persones i que tinguin les cures que necessiten, no? Per tant, penso que és molt important en aquest sentit. També m'agradaria avançar que precisament demà tenim a Mataró, que ens han convocat des del departament, a la presentació del Pla Cura. Sí que és cert que ens van fer una presentació prèvia una mica telemàtica, que el Pla Cura, doncs, vol ser aquest pla de xoc, no?, que impulsa la Generalitat per mirar de reduir, doncs, les llistes d'espera, no?, posant més mitjans i més professionals, ni que sigui per un determinat període de temps, però de dir, mira, va, fem neta, però clar, un pla de xoc té un termini, però el que volem és que un cop hagin fet net d'alguna manera d'aquestes llistes d'espera i tot plegat, però que se segueixi, no?, produint, no?, que seguim, doncs, intentant, doncs, impulsar polítiques. I per això també el sentit d'aquesta moció de dir, escolta'm, ja sabem que ho fareu i que intentareu fer-ho, però no us oblideu, perquè al final els municipis el que requereixen és d'aquesta mà estesa per part de les institucions supramunicipals.
0: Suposo que s'haurà d'anar seguint, perquè aquesta dotació econòmica anunciada s'haurà de veure si és suficient o no. Aquí entenc que s'ha de fer un seguiment i una valoració, no?, en aquest sentit.
3: No, sí, és evident. Les aplicacions pressupostàries després s'han d'executar. Ens consta que és una prioritat, que s'hi està treballant no només en aconseguir els recursos, sinó, sobretot, en resoldre les necessitats que hi ha. S'està pensant en les persones, perquè aquesta és una qüestió que evoluciona en el temps, no només en un augment del nombre de persones que poden requerir atenció, sinó també en la tipologia i en el tipus d'atenció que pot ser, ja no només d'atenció de cures, pot ser d'atenció psicosocial. Tenim temes que ja no són qüestions físiques o sanitàries, sinó també és la solitud, és l'atenció, la socialització, les activitats. Estem parlant d'un àmbit molt més ample i que va evolucionant amb el temps, i nosaltres com a administració hem d'estar molt atents per donar respostes a aquestes noves necessitats.
0: Hem de dir que en el ple es va fer lectura també d'un manifest abans de començar, de suport al col·lectiu LGTBIQ+, i en contra dels actes de discriminació que pateix encara aquest col·lectiu, malauradament. M'agradaria plantejar-los, aprofitant la lectura d'aquest manifest, si consideren que a Tordera es fan prou polítiques en aquest sentit, de suport al col·lectiu, de lluitar contra les discriminacions. Explicar una miqueta quin és el posicionament de l'Ajuntament, si es pot fer més, què s'està fent actualment respecte a aquest col·lectiu. Pere, vinga.
1: Sí, arrenco, doncs. A veure, accions que es fan al llarg dels anys, no?, també s'han anat consolidant algunes de les propostes que es van fer, com ja pot ser la celebració dels dies commemoratius, no?, però és cert que aquesta qüestió és una qüestió de fons, que no es pot treballar només en dies puntuals i que cal ampliar aquesta mirada en tot allò que es fa, no? Des del meu punt de vista, no? Des del punt de vista de Junts, no? És unes accions que mai n'hi ha prou, no? Des del nostre posicionament seria una mica aquest, no? Que sempre que es poden fer accions, sempre es pot ampliar la mirada, et pots obrir a altres àrees, no? Perquè sobretot això es treballa, no? Des de l'àrea d'igualtat, però és cert que és una àrea que ha de ser present en totes les altres. No podem entendre l'esport sense parlar des d'aquest tema, no? I això sí que és una de les tasques, que és un repte, jo penso, que hem de saber afrontar, que hem de debatre, que hem de posar sobre la taula, perquè hi ha feina per fer, hi ha camí a recórrer en aquest sentit, sobretot perquè aquelles persones de Tordera que formen part d'aquests col·lectius trobin espais i referents en el nostre municipi propers i que s'hi sentin reconeguts i creïn també doncs, aquests espais segurs que moltes vegades ens reclamen.
0: Rafa.
3: Sí, aviam, la igualtat, la lluita contra la discriminació, la visibilització, la defensa d'uns valors que són comuns, no tant políticament d'un partit o d'altre, sinó d'un sentit social, en un sentit positiu i ample, inclusiu, i també extensiu a la resta de la ciutadania. La regidoria d'igualtat treballa transversalment, doncs hi ha elements de visualització, de celebració d'actes, però també hi ha un treball de donar a la resta de regidories aquest suport, aquest assessorament i aquesta visibilitat en accions petites que transcendeixen un acte concret, perquè és una qüestió que no és estrictament política, sinó que és de conscienciació i participació de tothom.
2: Marta. Jo en aquest cas seré més crítica des de la meva perspectiva i també com a consellera d'Igualtat que em toca en aquest cas. Parlem de transversalitat i està clar que la igualtat és un terme transversal i que aquestes polítiques s'han de notar, s'han de tenir presència en totes les altres regidories. I aquí, en aquest cas, doncs nosaltres ho trobem a faltar. És cert que es va crear la regidoria d'Igualtat, recordo, perquè nosaltres ho vàrem impulsar a través d'una moció, però després veiem que no hi ha accions transversals com a tal, perquè si no, l'altre dia mateix denunciàvem en el ple, no? I no m'estic ara referint només amb el tema LGTB, que en tot cas ja ho tocaré més endavant, eh? Estic parlant en termes d'igualtat a nivell general, no? Com és que el repertori, no? El cartell de Festa Major, bàsicament només hi ha dues dones i 30 i escaig d'homes, no? Com és que la programació del Casal de Joves només hi ha homes representats, no? Per tant, això vol dir que alguna cosa està fallant en aquesta regidoria. Nosaltres hem demanat també moltíssimes vegades que es fes un pressupost des de la perspectiva de gènere. Això no ho hem aconseguit encara, quan sabem que des de Diputació de Barcelona sí que s'estan treballant les ordenances en perspectiva de gènere. Per tant, més enllà de les commemoracions, dels dies internacionals, que és obvi que s'han de fer, jo sí que des d'aquest punt de vista trobo a faltar polítiques efectives en termes d'igualtat i en termes LGTBI també. I ara, recordo, mireu, precisament aquest dijous celebrarem l'acte d'entrega de premis de la 6è concurs de relats de temàtica LGTBI del Consell Comarcal, que l'any passat, si recordeu, el van fer a Tordera. L'any passat el van fer a Tordera i vàrem tenir convidats a dos joves torderencs del col·lectiu que en el seu discurs van reivindicar la falta de polítiques efectives des de l'Ajuntament de Tordera per al seu col·lectiu. Per tant, alguna cosa no s'està fent bé des de l'Ajuntament. Aviam, ja ho arreglarem, però tal com està ara la regidoria d'Igualtat, penso que de moment no hi ha la capacitat. Com pot ser que el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Tordera estigui caducat des del 2021 i es va crear la regidoria d'Igualtat posterior i no s'ha fet res? Per tant, trobo mancances importants. No hi ha hagut una programació del Dia de l'Orgull com a tal amb actes referents en aquest, com hem vist amb altres municipis, no? Per tant, doncs, jo en aquest cas sóc més crítica.
0: Per al·lusions, no sé si en Rafa vol contestar o en Pere.
3: Aviam, en tot cas, el tema del Pla d'Igualtat és un tema que que és una qüestió que en dates no és la correcta, però és una mica en posterior, però sí que és cert que s'ha de treballar. I en el tema dels actes, ja ho he dit, els actes són una cosa, el treball transversal és una altra, la col·laboració entre regidories sempre és millorable, però aquesta voluntat de treball transversal tant amb el col·lectiu LGTBI, però sobretot amb una visió d'igualtat inclusiva, i en aquesta visió d'anar més enllà cada dia una mica més en col·laboració entre tots, aquesta sí que hi és.
2: Sí, jo no dic que la voluntat no hi sigui, però és molt difícil fer aquesta feina transversal, no? Perquè al final és posar-nos, el que dèiem, no? Les ulleres liles, no? Amb totes les propostes que es tiren endavant, revisant inclús també les bases dels plecs de condicions, etc, etc. És molt difícil això, aplicar-ho, si no tenim un tècnic referent, un tècnic o tècnica referent d'igualtat, que ens revisi, no? Aquesta. Llavors, bueno, voluntat no dic que no hi sigui, però els fets són els que són. I ara com ara, i ja us dic, aprofitant, bueno, o des de la visió aquesta que tinc també de l'àmbit comarcal, sé, no?, polítiques que s'estan fent amb altres ajuntaments, la veritat és que n'hi ha uns quants que ens passen la mà per la cara, i a mi no m'agrada, no?, quan veig que el meu municipi, en aquest sentit, doncs no està a on jo crec que hauria d'estar.
0: Suposo que és això que deia en Pere abans, no? que hi ha molt camí per recórrer, no? Encara.
2: Molt, en aquest cas, molt.
0: Bé, poca cosa més. Hem de dir que el ple va comptar amb aquests punts en l'ordre del dia i que bé, doncs que poques coses...
2: Avui poques coses se'ns ha quedat curt, això.
0: Es va comunicar. El que sí que ja podem avançar, i si els sembla, ho avancem a l'audiència, que de cara al proper ple es començarà a desencallar el tema de la licitació del que és el servei d'escombraries. Ens ho avançava microtancat el regidor Pere García. És bo, doncs, que la gent sàpiga que el procés està ja a punt ja de desencallar-se, que portem molts anys sí. parlant-ne, no? El regidor, que el proper ple, què es presentarà?
1: Bueno, en aquest sentit, és cert que al llarg d'aquests anys hem anat treballant en aquests plecs, no?, que ja fa temps que necessita el municipi, i evidentment això ha d'anar acompanyat d'una ordenança reguladora del servei, de com s'ha de tractar els residus que generem, i quin tipus de servei volem donar a la població, i també a l'ús de la deixalleria com volem que sigui. Això serà un dels temes de debat en el proper ple, i un pas previ, doncs, a l'inici d'aquesta licitació que hem de poder desencallar d'una vegada per totes.
0: Suposo que ho estan esperant. En Candeleta, sobretot des de l'oposició,
1: des de la ciutadania, sí, en general. Clar. És una demanda dels ciutadans, que clar, hem de donar-hi resposta i un
2: esperant.
1: Compromís.
2: Sí, des del 2019, que jo vaig entrar com a regidora, que ho estic esperant. Per tant, doncs, tots, a veure, sí, el sí, que sí. Ara comentava més també, volem veure les bases de la licitació per veure, no?, com es prestarà aquest servei, no?, i les condicions. I en tot cas, doncs, llavors, si considerem fer-hi alguna aportació o alguna cosa, doncs ja ho direm.
0: Molt bé, ho deixem aquí. Avui pocs temes, la següent tertúlia serà molt més densa. Gràcies, Rafa, Pere, Marta.
2: Gràcies.
0: Fins a la propera. Merci.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Gràcies, arrima de rock and roll. Un rock and roll de la salseta que es diu Vine, nena.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 8:15 del matí. Bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha patit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït en les càmeres, malgrat que és un accident greu. S'hauria pogut fer molt pitjor, només que ha estat una hora més tard, per exemple, en la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc
1: Protecció sempre. Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Les 11:02, el magazín Mar i Aquí és aquí. Com cada dia, us acompanya amb ritme, energia i moltes ganes de compartir estiu, conversa i també bones històries. Avui tenim un programa que fa olor de casa, de fogons encesos i de receptes que desperten records, perquè la cuina serà la gran protagonista. Parlarem avui de gastronomia, la Joana Molins. Parlarem de sabors, de producte de proximitat, de plats que passen de generació en generació i també descobrirem idees noves per sorprendre aquest estiu. Però no només això, també tindrem actualitat, tertúlia, curiositats, humor i la vostra participació que sempre dona aquell toc tan especial que fa gran aquest espai. Perquè aquí no només expliquem coses, les vivim, les compartim i les assaborim. Així que pugeu a volum, poseu-vos còmodes, quedeu-vos a nosaltres, perquè arrenca l'àrea aquí 2 hores de ràdio fetes amb passió i avui amb molt bon gust. Comencem juliol i començo un nou capítol d'estiu amb olor de camp, gust de cuina i ganes de viure. I aquí, a l'àrea aquí, ho posem tot sobre la taula.
1: I do know that is low, but Gordon. A very exciting...

0: Doncs bé, en ritme d'estiu, en ritme caribeny, nosaltres que anem a explicar-los que avui, doncs, es tracta d'un mundial curiós. Avui se celebra el Dia Internacional de Jockey Day, Dia Internacional de la Broma. Una jornada dedicada a riure, compartir acudits i recordar que l'humor és una medicina poderosa. La frase del mes de juliol, el juliol no promet calma, promet... A veure si ho sabeu endevinar.
1: Sol?
0: El juliol no promet calma, promet vida, promet vida. La flor de moment, la lavanda, que ara està plena resplendor, símbol de calma d'estiu i camps tenyits de lila. La verdura del camp ara mateix és el carbassó. És temps fort de collita, fresc, lleuger i protagonista de moltes cuines d'estiu. La pedra preciosa del mes de juliol és el rubí, símbol de força, de passió i d'energia. I també hem de dir que tenim notícies impactants, com el gran tema que assetja aquest inici d'estiu, és la velocitat en què la intel·ligència artificial està canviant la feina, la comunicació i fins i tot la manera de fer ràdio. Cada setmana apareixen eines noves que transformen professions i obren debats sobre el futur. Doncs obrim juliol amb ganes, amb sol, amb històries per convertir i en la música que ens posa en marxa. Això és a l'ara i aquí.

0: Doncs bé, el món no s'atura i tenim aquestes notícies que embolcallen doncs, indrets com Catalunya. En aquest cas, posem el focus a l'actualitat que marca aquest final de juny a Catalunya, Espanya i el món. Bateguen a notícies que impacten, preocupen i també fan avançar. Fem una mirada ràpida a les 12 més rellevants del moment. I bé, nosaltres tenim notícies prou interessants de Catalunya en la que ens expliquen que ja es poden consultar les notes de l'ESPAU 2026 a milers d'estudiants pendents del seu futur universitari. La regularització massiva de migrants ha superat 1 milió de sol·licituds amb forta pressió administrativa també a Catalunya. Primavera són retorn a entrades després de cancel·lacions inesperades de grans artistes. Trànsit intensifica controls a carreteres catalanes davant l'augment de víctimes de motoristes. En temes d'Espanya, Espanya goleja 4-0 a l'Aràbia Saudita al Mundial amb protagonisme de Lamine Yamal. La llista de morosos d'Hisenda 2026 es redueix però continua esquitxant noms coneguts. La Complutense suspèn Juan Carlos Monedero durant un any per presumptes casos d'assetjament. 19 espanyols morts al desastre de Venezuela mentre continua la recerca de desapareguts. Tenim a la nostra contertuliana aquí als estudis, a la Patrícia. Bon dia, Patrícia.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: També tenim a la Montserrat. Bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Jordi, de Diego. Hola, i a la bon Maria Gius Calvilla. M'encanta veure-la aquí. Patrícia, bon explica'ns una mica la solidaritat de tu i les persones que estan a prop teu, com una teva amiga. No? Explica'ns una mica, ja que he tret el tema aquest de Venezuela.
1: Sí, doncs aviam, seré breu. Tinc uns amics que són venezolanos, ells viuen aquí a Catalunya, tenen la seva feina, ella és infermera a Blanes, ell també en una empresa d'enginyeria, i tota la seva família està a Venezuela. Ella, la seva família, està molt a prop d'on va passar el terratrèmol, el que passa que la seva família no va ser afectada físicament, però sí que una mica a nivell d'infraestructures. Treballen les seves tietes i la seva germana, treballen a l'hospital, en un hospital que està rebent a molts malalts, i bé, estan en una situació molt precària. Necessiten medicaments, el que passa que des d'aquí malauradament nosaltres no podem enviar medicaments, això ha de ser mitjançant alguna no sé, alguna associació o tal, però sí que és els que fan la seva família és fer unes tortitas típiques veneçolanes que es fa amb aigua i farina, que és com una, és molt humil, però és un esmorzar molt clàssic d'allà, que em sembla que es diu jarapas, si no, o jarapas o jarepas, bueno, i llavors fan la seva germana, les seves tietes, la seva mare, cuinen aquestes jarapas i les porten a l'hospital cada dia. Si en fan 50, doncs 50, si en fan 60, 60, i donen d'esmorzar als sanitaris i els pacients. Uh-huh. I bueno, i demanant, bueno, vam estar parlant què podíem fer per ells, perquè som amics i bueno, sortim plegats i tal, i llavors va dir, home, s'ha de fer moltes coses, roba, sabates i tot això no fa falta, en tenen de sobres, necessiten part de s'enrunar i treure els cadàvers, malauradament, perquè ja supervivents ja no en queden, i medicació, i medicaments, i menjar. I menjar, aigua i tot això. Llavors, bueno, estic amb aquesta noia, recollim cèntims, cada, per exemple, amb 5 euros, hi ha més que suficient per comprar farina, perquè aquesta és molt bàsica, és farina i aigua, i bueno, se'ls ajuda molt.
0: Molt bé. I, ja i segur, doncs, que arribarà, perquè en bones mans
1: sí,
0: la
1: sí,
0: Patricia
1: sí, ho fa ella
0: també.
1: Directament. Li fem un bízum amb ella, ella, si nosaltres volem, ens fa una factura fins i tot, ens fa un rebut i un comprovant conforme hem fet aquesta aportació, i ella... Ells poden fer, em sembla que són 44 quilos al mes, o ben bé no ho sé, perquè ho va explicar, al seu país gratuïtament. I diners també poden enviar una quantitat de diners que no han de pagar res. Llavors, bueno, es replega tot i ella l'envia directament a sa germana.
0: Molt bé, doncs ja saben, si algú vol col·laborar, doncs posar-se en contacte amb la Patrícia, i si no, doncs aquí a Radio Torrent nosaltres te la farem arribar a tu.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Parlem del món. Nou terratrèmol i rèpliques a Venezuela amb equips de rescat encara treballant entre runes. Europa viu una onada de calor rècord en temperatures extremes i alertes sanitàries. El Mundial 2026 entra en fase decisiva amb sorpreses amb l'eliminació dels Països Baixos per Morocco. Continuen les negociacions entre Estats Units i l'Iran a mig d'una tensió internacional creixent. Doncs bé, el món no s'atura, Catalunya es mou i nosaltres t'ho hem explicat ràpidament i arrenca l'actualitat, arrenca a l'ara i aquí amb aquestes notícies. I anem a parlar de Paolo Crepe, en la que doncs, adverteix de que els pares moderns, doncs, no, es, aquest home parla doncs, en sense embuts, en dècades d'experiència clínica en una llarga llista de llibres que ha escrit, convidant a la reflexió, avui llança una de les seves crítiques més duraderes. Estem davant la pitjor generació de pares de la història, i no ho diu per provocar, sinó perquè ve amb claretat les conseqüències d'una criança basada en la sobreprotecció. Les conseqüències són la dependència tecnològica i l'absència de límits reals. En una entrevista feta en el mitjà italià, doncs, denuncia una tendència creixent amb els adults de criar fills incapaços d'enfrontar la vida per si mateixos. Segons ells, molts pares han deixat de preparar els seus fills per al món real i, en canvi, han creat entorns artificials on tot se'ls ha resolt, sense que tingui que prendre decisions, equivocar-se o patir frustracions. Tenen que ensenyar els seus fills a volar, no a quedar-se al dormitori. És una sentència. Una generació criada amb una bombolla, un dels errors més greus de la criança actual és aquesta sobreprotecció. Què en penses, Maria Jesús Cauella?
2: Pues sí, em temo que és així. Em temo que és així. Sobretot el no posar límits. Ja veus nens que tenen 8 o 9 mesos amb un mòbil a la mà passant dibuixos i
0: això en tenim la culpa nosaltres, sí. Perquè és clar, a veure, sí, nosaltres sí, sí, sí, sí, és sí. Perquè ja hem ensenyat als nostres fills potser a estar una mica sobreprotegits i ara són a tope, no?
3: I allò del mòbil també, que diu la Maria Jesús, perdona, eh? És perquè no molestin. Si els tenim entretinguts amb el mòbil i estan tancats a la seva habitació amb l'ordinador... Sí. Jo us explicaré un exemple. L'altre dia a la platja, estàvem a la platja, ve una mare amb dos fills, s'assenta la mare, bueno, s'hi posa crema i tal i qual, i comença amb el mòbil. I els nens li deien, mama no sé què, mama no sé què, mama, escúchame!
0: Ai, ai, ai.
3: I la mama no deixava el mòbil. I jo estava, que parava i els estava veient, dic, ostres... Deixa el mòbil a casa. Estàs a la platja amb els teus fills? Gaudeix de la platja amb els teus fills. Però li diuen aquesta... nen que tenien 5 o 6 anys.
0: Pobres.
3: Mama, escúchame!
4: Aquesta generació això... que dius, Patrícia, ja és la segona de protegir,
3: sí,
4: perquè ja bueno, és pitjor encara.
3: Però també no s'hi fuma ni cas.
2: No és ni protecció, eh?
3: No, això és que no s'hi fa ni cas.
5: Però ens fa molta gràcia veure un nen de 3 anys que agafa un mòbil i
4: el...
5: En general, hi ha els pares que els hi fa molta gràcia.
4: Perquè
5: diuen...
3: Ves
5: que listo és, però no se'n donen compte que la meitat del seu pensament d'aquest nen és el mòbil. No pensen per un pensament complet. Pensen com el mòbil. I la meitat de cosa els hi fa el mòbil. Jo em trobo moltes vegades pel carrer gent que va amb el mòbil i s'entrebanca amb tu perquè va pendent del mòbil.
3: O està a punt de fotre's contra una parola o contra un arbre.
5: I aquests són els que van caminant. Uh-huh. Ara no parlem dels que van en cotxe i també se l'estan mirant, mare el mòbil.
3: Meva.
5: O sigui, que poden crear un fiasco de conya. O sigui, molt de cuidado amb aquests aparells que semblen molt simpàtics, molt agradables, que ens faciliten molt la vida i el que fan de vegades és entorpir-la, la vida. Uh-huh. Amb aquests aparells.
0: Doncs bé,
5: molt de cuidado.
0: Segons les declaracions d'aquest psiquiatre i sociòleg italià Paolo Crepe, doncs diu que estem fabricant adults insegurs i madurs i a la vegada dependents. Terratrèmols, la situació continua sent molt greu segons les últimes actualitzacions d'avui. El balanç professional supera els 1.700 morts i més de 5.000 ferits. Encara hi ha centenars de desapareguts sota la runa, especialment a zones de Caracas i de la Guaira. Aquest dilluns doncs, va haver-hi una nova rèplica de magnitud 4,2 que ha complicat els rescats. L'OMS alerta que el sistema sanitari està molt tensionat i a risc de brots de dengue i de febre groga. Escoltem, doncs, ara un tract d'una parella d'esposos que va sobreviure durant 17 hores sota, doncs, tot el que tenien al damunt després del col·lapse d'un edifici durant els terratèmols a Venècia. Doncs tots dos, hem de dir que, tot i escoltar el que diuen, van ser rescatats. Escoltem.
6: Aquí no puedo rescatar. ¿Quieres decir algo, vida? Vida, amor, ¿estás bien? Ok. No estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo. Y aún sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo. Pero queremos vivir. Vale, Dios, que te nos rescaten pronto. Solo queremos decirle que los amamos mucho. Está Dios conmigo.
7: Dile. Que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo, se consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo.
6: Por favor, ojalá logre que alguien vea este video.
7: Mi amor,
6: solo
7: vamos
6: pido
7: a vivir,
6: que, ¿eh? Solo tenés... pedimos que podamos vivir. Solo pidamos que nos rescaten. Los amamos. Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos que...
7: Papi, ya.
6: Salir de esto.
7: Sí, vamos a vivir. ¿Sí? Ay. No te me desesperes, que conto contigo.
6: Fabi, mi amor, te amo. Hijo, Sebastián. Mami, papi. Los amamos.
7: Papi, vamos a vivir, ¿eh?
6: Claro que sí. En nombre de Dios.
7: Vamos a vivir. Lo importante es que nos cayó una décima así, que nos esté tan aplastando lo demás.
6: Aquí nos juegan.
0: Doncs bé, una gravació realment que fa portar pell de gallina, doncs, aquesta parella, aquest matrimoni que se va sobreviure aquestes 17 hores sota, doncs, tota la runa, i que al final sí que hem sabut que van estar rescatats. També volem posar, doncs, mitjançant les ones, les paraules d'estima dels rescatistes amb un nen espantat que portava a terme 5 dies sota la runa, provocats per aquests terratrèmols de Venezuela. No de Venècia, perquè dic Venècia, em sembla, eh? Estem parlant de Venezuela. Escoltem.
8: Prima? Ah, sí?
9: Sí, madre, hidratado.
8: Toma agüita, toma agüita. ¿Te da la cara?
10: Sí.
8: ¿Sí?
9: ¿Te da los ojos?
8: Los ojos, pues.
9: Ah, ah. ¿Te duele?
8: ¿Te duele?
9: ¿Sí? ¿Qué te duele, papi? ¿Qué te duele?
8: ¿Toma agüita o qué?
10: Sí.
8: ¿Sí?
9: ¿Qué te duele, papi?
8: Ya va.
10: No me duele nada. ¿Por qué te llevas en el helicóptero?
8: Ah, el helicóptero, sí, llegó, todo llegó. ¿Oíste? ¿O quieres ver? ¿Te quieres montar el helicóptero? ¿Ah?
9: Vamos a sacarte para montarte en el helicóptero.
8: ¿Quieres volar el helicóptero?
10: Sí, pero está todo destruido.
8: Todo destruido. Ya, bueno, te vamos a sacar ya, ¿oíste? ¿Para qué?
9: Para que te monten el helicóptero.
8: Que te monten el helicóptero, hijo.
10: No quiero.
8: ¿No quieres? ¿Por qué?
10: Es que está todo destruido.
8: Sí, pero tú vas a ayudar a la persona también con nosotros, ¿no? ¿Quieres ayudar a la persona?
10: Sí.
8: Vamos a ayudarla, pues, eso. Ya va. Sí, ya va, ya va.
9: Ya va. Si se puede, hermano, si se puede. Vale,
8: pues. Ya va.
0: I bé, nosaltres, després de fer aquest repàs, ens n'anem més que tot a escoltar aquest tema musical per posar-nos allà en contacte amb les nostres persones que ens tenen que portar la valoració de les temperatures. El tema és Tacones Rojos.
11: Es una voz.

0: Doncs bé, i me pone a bailar en 26 minuts que passen de les 11. Nosaltres amb bons temes musicals, amb notícies, amb bocallades de ritme. I com no, moment de saludar a aquest equip que ens dirà les temperatures que vam tindre. I ens anant cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, endavant. Quina temperatura vam tindre ahir?
1: Dos 34 graus amb 8 dècimes.
0: Quasi res. Vinga, molt bé.
1: Bueno, abans d'ahir va fent a més, eh?
0: Sí.
1: I aquest dematí 23 graus amb 7 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara aquests moments estem a 28 graus, un 62% d'humitat,
0: uh-huh,
1: i marca núvols i sol.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Com porten la platja en Pere i en Rosendo?
1: No, la platja no. Ara aquest moment se'n van cap allà a la biblioteca o a l'esplai a llegir un rato.
0: Ah, mira que bé, no? Ells estan fresquets i bé, bona companyia.
1: Fresquet.
0: Molt bé. Paquita, escolta'm, les dones també haurien de tenir un punt així de tot el dia, no? Per poder estar allà a llegir el... només a dones soles.
1: No t'entim, Rosa Maria.
0: No, que m'han mirat malament, no. Que aquí baix, en l'esplai, van més homes que dones. I, esclar, dic, a veure si... Bueno, doncs, esclar, deixem-ho estar, eh? Vinga, va. L'opinió...
1: No sé si
0: és
1: el
0: dematí
1: a la tarda
0: fora,
1: i
0: ja m'ha
1: bastant d'homes.
0: Mira, res, Rosa Maria.
2: Corramos un estúpido
0: veo. Sí, sí. A veure, els núvols m'han afectat. A mi, de moment, hi ha quatre núvols, i em sembla que m'han afectat, m'han deixat la ment en blanc, i ara ja quasi no sé el que m'he dit. Paquita, això sí que t'ho dic. Molt bon matí i moltes gràcies.
1: Bon dia per tothom.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Ara anem a saludar amb en Reixac, amb en Joan González. Bon dia, Joan.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, ara ja... Sí, jo, i tant.
3: Nosaltres estem frescos aquí dins.
0: Sí, oi tant, nosaltres estem molt bé aquí, eh? De veritat que sí, estem molt bé.
3: Ja us ho canviaria, també.
0: Home, suposo que tu també deus tenir aire condicionat, perquè aquí ho pregunto jo i tothom té aire condicionat.
3: Aquí aire condicionat ambiental.
0: Ah.
4: El vano.
2: En condició que entri per una finestra i surti per l'altra.
0: Sí, mira, perquè, esclar, jo ahir, si ho vaig preguntar als contertulians, jo tothom tenia aire condicionat,
4: no.
0: Tinc pas, eh?
4: Fora. Jo tinc ventiladors al sostre.
5: Avui ara està molt de moda, aquests ventiladors al sostre. Abans se'ls treia i ara els heu de ficar.
4: Jo fa anys que els tinc i em van de conya. Si no fos per això, ja estaria jo...
0: Joan, temperatures d'ahir.
3: Mira, tornem. La màxima d'ahir va ser de 32 graus 4 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 20 graus 6 dècimes. Ara estem a 28 graus 6 dècimes. No té res que veure amb els 32 que teníem ahir, aquesta hora. La humitat és un 67%. I la temperatura de xafogó és de 31 graus 6 dècimes.
0: Caramba, no, quina temperatura de xafogó, Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, que... El més alt que limitat, la sensació de tenir més aixecador.
0: Molt bé.
3: I així és que tenia humitat molt baixa, i en calor, però no suaven gaire.
0: Sí.
3: Cada humitat és molt alta, la mateixa temperatura, encara que sigui una mica més baixa, suvem més, l'humitat que hi ha en el ambient.
0: Molt bé, Joan.
3: I el màxim de vent d'ahir, de 25,7 km hora.
0: D'acord, molt bé, moltes gràcies, Joan, fins demà.
3: Fins demà.
0: Adéu, bon dia. Ens quedem amb les temperatures de sessió meteorològica Fibracolor, màxim de 33 graus en 3 dècimes, mínima de 8 graus i 4 dècimes, i ara no funciona. Vinga, ens n'anem cap a el que ens expliquen, en aquest cas, anys enrere. I ens explica Lluís Josep. Endavant.
6: Hola, bon dia. Avui, doncs, de fa 14 anys, a l'1 de juliol, del 2012, la temperatura màxima va ser de 25,2 graus. La mínima va ser de 16 graus. I aquell dia doncs, també va ploure 7 litres d'aigua aquí a Tordera. Adéu-siau.
0: I ens anem cap a la pregunta participativa. I bé, toqui que prepareu-vos a vosaltres, companys contertulians. Quin és el millor record d'estiu de la teva vida? Quin és el millor record d'estiu de la teva vida? Doncs bé, 93-764-28-93, o bé en el Facebook de Ràdio Tordera, o si no, en el WhatsApp de Ràdio Tordera. Doncs vinga, va, Montse.
5: A mi el millor estiu de la meva vida, que recordo sempre molt, molt, molt bé i tota la vida, Va ser un estiu que els meus pares treballaven a la botiga i em van aviar tot l'estiu, uns 3 mesos, a Lleida, al poble del meu avi, amb els meus avis. Buah! Vaig aprendre a anar amb bicicleta, vaig jugar a bàsquet, vaig estar amb els meus cosins corrent per tot el poble, vaig aprendre a nadar.
0: Mare meva,
5: de tot, superbé i molt, molt socialitzant, la gent del poble, a l'estiu, a la plaça del poble, tots allà a la fresca, perquè tothom ho espera, dormir les tantes, superbé, tota la vida m'he recordat.
0: Quina edat tenies?
5: Jo tindria uns 8 anys o 9, potser, era petitona encara.
0: Maria Jesús, quin és, va ser el teu millor estiu de la teva vida?
7: Sí, tornem uns anys enrere, el primer estiu que vam passar a Alemanya. Vaig passar molt bé.
0: T'has venit que t'havia costat entendre-vos, eh?
7: No, però és perquè, clar, quan vivíem a Malgrat, ens tenien molt acotats, sempre no podíem marxar del carrer, no hi havia trànsit, però no podíem marxar de prop d'on estaven els pares o els avis, i allà va ser obrir portes i em passava el dia al carrer jugant i passant molt bé.
0: Patrícia.
8: Doncs bé, jo no podria triar un només, perquè cada etapa de la vida he tingut estius molt divertits, però... ja que ha començat de quan éreu petites, jo també, jo vivia en un barri molt obert, encara la gent treia les cadires al carrer, sí. Feien petar la xerrada, feien ganxet, posaven la ràdio amb l'Helena Francis, jo me'n recordo de tot això i com jugàvem al carrer amb els amics i amigues, que ara encara ens continuem veient un parell o tres a l'any, cops a l'any, perquè érem una colla, tots jugàvem plegats, i bueno, eren uns estius i teníem la piscina municipal, que ens la van obrir a Can Caralleu, que era algo excepcional, que venia gent de Barcelona fins i tot, i nosaltres entràvem gratis perquè érem veïnes i veïns,
0: mira,
8: i els nens, la canalla, entràvem gratis i ens estàvem tot el dia a la piscina jugant.
0: Jordi, va, vinga, et deixo per l'últim.
9: El meu millor record d'estiu no es pot explicar en horari infantil.
0: Mare meva, Jordi.
9: Tinc un record dels estius de quan jo era nano a Madrid, que dintre del centre de Madrid la gent sortia a prendre la fresca al portal i parlava amb els veïns.
8: Exacte.
9: I jo jugava enmig del carrer Delícies, que quan passava un cotxe avisaven que passava un cotxe, i era un estiu, eren estius molt calorosos, perquè a Madrid fa molta calor a l'estiu, però els nens podíem jugar al carrer i ens divertíem jugant al mig del carrer, mentre que les persones grans treien la cadireta des de casa i baixaven al portal. I això era Madrid era un poble en aquella època, encara que sigués la capital,
0: sí.
9: era com un poble, i jo tinc aquest record. L'altre record un dia l'explicaré també.
0: Vale, ara com
8: a partir de les 12 de la nit, a l'hora golfa.
0: Molt bé, doncs sí que hem llançat aquesta pregunta, si ho volen contestar, doncs ja tenen aquestes vies per fer-ho, i bé, només per exemple poden posar resumit o no resumit, si volen explicar-ho com ho hem explicat nosaltres, és obert el magasí Mare Equip per tots vostès. Doncs vinga, fem passos endavant, ens anem cap a una petita pausa publicitària i la Patrícia avui ens porta el tema. Fes-nos un petit apunt perquè ens comencem a posar les piles.
8: Sí, avui no sabia què portar perquè estic així com una mica entubada, però bueno, tu m'has donat una idea, i ara, referent a el que has parlat de la intel·ligència artificial i els mòbils, doncs podem també parlar de la publicitat. Què suposa la publicitat a les nostres vides.
0: Interessant, això? Perquè...
8: I llavors ho podem anar a portar per la part, doncs, tecnològicament, amb IA, etcètera, etcètera.
0: Bé, pausa publicitària, tornem de seguida, no se'n vagin. Vés-se, doncs, un mojito.
8: Com
0: me posaria jo ara.
8: Una margarita.
0: Va, vinga, i després, doncs, tornem de seguida amb aquest tema.
10: Ara i aquí, d'estiu.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
16: Ràdio Tordera.
10: Ara i aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, entrem, Patrícia, i anem a opinar sobre aquesta temàtica que avui ens proposa.
1: Sí, aviam, jo buscant temes així i ajudada per tu, evidentment, com sempre.
0: No, això
1: sí,
0: no.
1: Sí, s'ha de dir, les coses s'han de dir. I bé, parlant de la publicitat, sí, jo sempre he pensat que la publicitat, d'alguna manera, encara que diguem que no, ens influeix a l'hora de triar un aliment o una peça de roba, el que sigui. Jo me recordo quan érem petits, que bueno, ja hi havia, ja existia la publicitat. Ah. I eren quatre o cinc coses que es publicitaven, però que te'ls menjaves sempre, sorties als busos, als tramvies. Recordeu els tramvies, que hi havia publicitat?
2: Al llarg de la història teníem tramvies.
1: Sí, que teníem tramvies.
2: Al poble, no.
1: Ah, vull dir, sí, jo a Barcelona... I ara, clar, jo vivia a Barcelona. Jo,
2: al poble no teníem publicitat.
1: Però teníeu els autobusos aquests, no?
2: No hi havia ni autobusos, no hi havia res.
1: Que sort. Llavors vivíeu de conya, perquè...
2: Sí,
1: però bueno, hi havia la petita botigueta que suposo que venia, jo què sé, els queviures diaris,
0: bueno, però
1: no?
0: De publicitat en devien veure també,
1: sí,
0: alguna,
1: clar,
0: no?
1: D'alguna manera.
3: La publicitat és tan antiga com la humanitat.
0: Sí.
2: En tot cas, alguna vegada al cinema, després del Nodo,
1: sí.
2: Et posaven
1: sí,
2: alguna cosa,
1: sí,
2: però fora d'aquí no hi havia.
1: Però bueno, jo, parlant que vivia a Barcelona quan era petita, doncs sí que veiem publicitat per tot arreu, i clar, evidentment demanàvem a la mare doncs aquell xocolata, aquell
0: perrissol,
1: el Colacao, bueno, no volia demanar ni marques, el Colacao, etcètera, etcètera. Les farmàcies també feien publicitat, les cominoles, les pastilles, Juanola, us en recordeu, les pastilles Juanola?
0: Sí.
1: I el xarop de tal, i l'aigua del Carme, i l'alcohol, i el tabac, el bisón, el no sé què. Bueno, a partir de llavors la publicitat ha sigut quasi una manera de financiar les cadenes de televisió, les ràdios, etc, etc.
2: Diaris,
1: bueno, tot lo que és la premsa, les revistes, tot lo que és l'audiovisual, és una manera de tenir uns ingressos per poder tirar endavant, no? I després anem passant a la història i arribem fins ara, la publicitat que tenim ara ens està bombardejant de publicitat arreu. Te fiques a internet, a les xarxes socials. Res que vulguis consultar, un dia em sembla que ho vam parlar, que si vols mirar matalassos, estàs una setmana rebent informació de matalassos, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. I després el que parlàvem amb tu, amb el tema de la canalla. Vull dir, les criatures ja tenen mòbil als 3 o 4 anys, ja comencen a tenir publicitat, que a vegades és publicitat enganyosa, que no convé, que si ens enganyen a nosaltres, imagineu els petits que no tenen criteri i que no tenen la ment com la tenim nosaltres, més impura, per dir-ho d'una manera, més que ja no ens ho creiem, que ja hi ha coses que... Doncs, bueno, pues no sé, més que res és cap a on anem amb la intel·ligència artificial, que ara ens fiquen coses que és mentida, i tenen l'obligació per llei de posar ID.
0: Posar-hi què?
1: ID, intel·ligència. IA. Intel·ligència artificial. Vull dir, i no tothom ho fa. I a millor t'estan parlant d'un gel o d'una crema per la cara o d'un producte de menjar que és bio, que és no sé què, no sé quants, i és mentida. Llavors...
3: Ara, jo volia dir un parell de coses de la publicitat.
1: Sí, i quatre, si vols.
3: La publicitat, primer, dues coses. Publicitat i propaganda no és el mateix, perquè publicitat és per vendre un producte i propaganda és quan és institucional. En política és la propaganda. Bé, la publicitat és tan antiga com la humanitat. A l'home de les cavernes, quan caçava un os, penjava la pell a la porta per fer saber al reste del poble que havia caçat un os. I li donava popularitat o venia la carn d'aquell os. El canviava amb altres ciutadans. O sigui, la publicitat és tan antiga com això. Després la publicitat s'ha anat sofisticant i la publicitat té tres personatges diferents. Té el receptor, el decisor i el destructor del producte. Per exemple, els penyals, el destructor és el nen, no, ni pinta ni cuenta, però és pel que va destinat. El decisor, que és la mare, que escolleix el que millor li pot anar amb ella per la seva comoditat. I el pagano... el consumidor, que seria pues l'economia familiar, si hi ha un pare, pues a lo millor és el pare, no? O sigui que sempre la publicitat s'ha tecnificat amb aquest sentit. Sobre el que deies de la informació moltes vegades és errònia i mentidera, i això és una de les coses que més s'hauria de controlar, tant en publicitat com en propaganda. Perquè en propaganda, quan un partit polític està fent aquesta propaganda, aquest sí que de vegades menteix com un bellaco. Uh-huh. I en publicitat moltes vegades...
0: Què creieu? Que però no s'hauria de mesurar la publicitat tant, que anem veient? Regular-la?
3: Per exemple, hi ha una cadena de televisió que ven joies i no sé què, i a més està enganyant amb la quantitat
1: sí,
3: que queda.
1: Ah, sí, ja sé quina és.
3: Amb la quantitat que queda. Sí, i sí, que sí, ofertes sí, molt interessants i de lujo. Sí. I banyado en oro, però te diuen oro molt alt i banyado... T'ho diuen molt petitet. Ah, sí, o sigui, sí, sí. També la forma de dir-ho també de vegades és enganyosa. Uh-huh. I això és el que més s'hauria de regular.
0: Maria Jesús, endavant.
2: A veure, jo el que he vist en publicitat, perquè, per desgràcia, ara cada vegada està és més invasiva, perquè jo trobo invasiu, sí, que no puguis mirar res sense que t'interrompeixin amb un d'allò de publicitat.
3: Quan connectes a Antena 3, de seguida et foten no el primer sé, un anunci.
2: Cadena de televisió no miro, però el que és xarxes sí, és el mateix, perquè posis el que posis, sí, surt publicitat. Però ja fa molts anys que es van començar a fer aquesta, com en diuen, missatge subliminal.
1: Sí. Sobretot
2: al cinema, entremig de la pel·lícula t'hi posen potser la imatge d'un paquet o d'una beguda o
1: de tabac,
2: o... crispetes o el que sigui, i de cop i volta veus que la gent al cap d'una estona a tothom li entren ganes d'anar a buscar una beguda o d'anar a comprar crispetes, i això també és, jo imagino que es continua fent.
3: Els primers que van fer això va ser Coca-Cola, i encara que diguem el nom perquè tampoc és per res de bo, imatges que tu ni te'n donaves compte que estaves veient.
1: Però la ment sí, eh?
3: La ment la rebia.
2: O sigui, ni un segon, potser una dècima de segon,
0: sí,
2: la imatge, i feien això. Però a banda d'això, jo trobo que últimament...
0: Feien i fan.
2: Suposo que sí. Perquè el que t'emprenya moltíssim és això, que estàs veient un vídeo perquè t'interessa el tema i que cada dos minuts t'hi fiquen una publicitat. I també el que hem vist, que no sé si us heu donat compte, que sobretot a YouTube surten imatges, o sigui, el vídeo d'una persona famosa explicant-te que compris o accions o coses de... que són falsos.
0: O per aprendre l'anglès.
1: No han utilitzat la seva imatge.
2: Això ho han fet fins i tot en empàmies.
0: Uh-huh.
2: Estan això publicitant que dius, productes sí, que no són de la Dolça Revolució ni de res, i la veu i tot, o sigui, imitada,
0: sí,
2: clar,
0: sí.
2: No té res a veure.
0: Estem en un moment realment de mentides, eh?
2: Sí.
0: Montserrat.
4: Un moment de mentides o enganyifes.
0: Uh-huh. Sí.
4: Això que dius de... Bé, quasi bé ho heu dit bastant bé tot, però bé, això de la publicitat amagada
2: subliminal,
4: s'ha d'anar molt en compte, perquè és clar, potser estàs veient una sèrie o els nens estan veient els dibuixos i per allà darrere doncs t'avan sutilment, et van ensenyant doncs un que veu la cervesa, t'ensenya la marca, la roba, els youtubers, tot això són enganyifes per realment motivar-te a comprar.
0: Sí, però caiguem amb la tentació, eh?
4: Sí, clar, s'ha d'anar al tanto, molt de compte.
0: El tanto, és igual, anem dient el tanto malament, però nosaltres...
4: Però anem mirant, clar. Llavors, el que sí que hi ha això de l'altre tipus de publicitat... Primer, és que no vull que se m'escapi. Primer, la publicitat, abans de tot, ajuda a créixer un negoci,
2: sí,
4: potser, vull dir. I també hi ha molts negocis que gràcies a la publicitat tiren endavant, com la televisió, la ràdio, doncs ajuda a que puguin mantenir gratuïtament. Llavors sí que hi ha la publicitat institucional, aquesta no és la paraula, sí, que deia en Jordi.
3: La propaganda.
4: Sí, la propaganda. Aquesta sí que, per exemple, que deies que has tret el tema política... Doncs crec que quan estan en plena campanya doncs no es pot fer publicitat en
2: però
4: plena campanya electoral, perquè
0: És com
4: la Diputació, això, si destinessin tots aquests diners que gasten amb serveis i això.

0: espai gratuït a televisió
1: bueno,
0: i ràdio.
1: Això ja ho sabem, sí, sí. Que
0: l'espai el que passa que l'últim dia, ja dia de reflexió, no poden fer-la.
2: Què podem fer? I, bueno, què podem fer? A veure.
3: Jo... Aviam, apagar-la. No, no, no.
2: A veure, què
3: sí,
2: podem
3: no,
2: fer?
3: No, no pots apagar-ho.
1: Solució.
3: Malauradament, a vegades jo amb el dit vull passar, vull anul·lar, vull deixar-me
1: el regular-ho, regular-ho.
3: No, no, no, no, no, insisteix. Però jo també volia un altre tipus de publicitat, que és els futbolistes, la gent famosa, els artistes... I
1: les marques, les, tot això.
3: Aquestes clar, marques els hi paguen amb aquesta gent famosa molts diners, sí, moltíssims diners, perquè posin la seva samarreta, perquè portin les seves bambes, els seus texans, la seva colònia, el seu rellotge, etc etc. Mm-hmm. I llavors, això sí que arriba, sobretot a la canalla, això arriba molt, sí, sobretot als futbolistes. Futbolistes famosos, que no cal que diguem noms, perquè tots els sabem.
4: Hi ha actors que fan propaganda de cafè.
3: Exacte, exacte. Però aquell no, no em molesta veure'l de tant en quant, eh? No, perquè estan molt guapetons, eh?
2: Apa, apa, apa, apa.
0: Ui, ui, ui. A l'Alcaraz, per exemple...
1: Ens ajuda a vendre,
0: que és,
1: no?
0: Que és un tenista que guanya molts diners, sí, però guanya més diners de publicitat, exacte, que jugant al tenis.
3: I els futbolistes també...
0: I els de la Fórmula 1, tots guanyen més diners de publicitat que amb la seva...
3: les motos, o sigui, tots aquests esports que són majoritaris, que els veu moltíssima gent, des de la gent petits, des dels petits fins als grans, doncs, i això és molt important, perquè, clar, llavors el nen veu aquelles bambes i ja està.
1: Realment, quan ja tenen bambes, un nom establert,
0: els
1: que sí que no pot ajudar a vendre.
0: Els que gravem algun esport publicitari a Ràdio Tordera. Eh?
2: Ah, ai, ai, ai, ai, ai, Jordi, ai, mira, ja t'estan cridant. Mira,
3: ara baixarà l'Albert, que pugis al despatx.
2: Ai, ai, ai, que entrarà ara. Et fumarà fora directament, eh? A veure. A veure, ja pot dir-ho, home, deixa-ho estar. Bueno, val, vinga, Jordi, ja sé el que et diu.
0: Sí, sí.
2: Vale, vinga, va. Continuem. Vinga, va. En pocs minuts...
3: Bueno, què podem fer? Podem fer
2: exactament.
3: Què podem fer? Doncs nosaltres, el consumidor, malauradament no podem fer gaire, perquè totes aquestes empreses són molt potentes. Llavors, aquí què pots fer? Res, el que hauria de l'Estat, tots els estats, no només el nostre, sinó tot el país, tots els països, regular la publicitat. Us en recordeu també quan van sortir aquestes cadenes, a part de la 1, de la 2, i que van començar, que es deia, es van regular el temps d'anuncis que havien de fer, per exemple, a l'intermig d'una pel·lícula, que a vegades començava la pel·lícula, havia intermig, i no te'n recordava. Jo me'n recordo que fregava plats, anava al lavabo, sí, feia el llit, sí, feia, sí, feia la feina de casa, i encara continuava.
2: Arribaves a temps, no?
3: Doncs
2: de seguir.
3: Han fet cas omís, perquè sí que durant un temps van seguir... però després ja...
1: Ara fan un minut perquè et quedis i no te'n vagis, així et tragues l'anunci. Perquè tu mateix has dit que si te feien 5 minuts i tornet, tu te'n s'aixecava, anava al lavabo, i ara vols
3: plats.
0: I les plataformes, que pagues una quota, per Netflix i tots aquests, pagues una quota, si vols veure sense anuncis, pagues una mica més, i si no, doncs tens que tragar-te algun anunci. Que no n'hi ha masses, tampoc, en aquest. Però
3: bueno, de fet, nosaltres jo crec que ben poca cosa podem fer. Sincerament, no sé com ho veieu vosaltres.
2: A veure...
3: Però no sé quin poder tenim el consumidor...
1: Quan fiquen, tenen uns pressupostos, de vegades, per ficar publicitat, que fiquen en els diaris, doncs sí que ho fan, de vegades, perquè realment llavors tu... Si segons quina empresa doncs fica publicitat a segons quin diari o així, llavors tampoc el criticaran o més o menys el deixaran bé, perquè cada diari s'inclina un partit o altre.
0: Però de totes maneres, aviam, ara les defensaré la publicitat. La publicitat...
2: Jordi, em sortiràs malament avui d'aquí,
0: no.
2: A veure, t'asseguro,
0: No, no, però té un fons.
3: Sortirà trasquilat.
0: Té un fons de veritat, la publicitat.
1: Mentre no sigui enganyosa?
0: No, mentre no sigui enganyosa.
1: Que et curi el colesterol?
0: I faci funcionar econòmicament amb una empresa, aquesta empresa també dona feina als treballadors. Aquesta empresa viu de lo que ven. O sigui, i llavors la publicitat ajuda a vendre el producte que crea una empresa. Una empresa fa publicitat, nosaltres fem publicitat a Ràdio Tordera i ajudem al que una empresa ens paga un anunci publicitari i li dona un resultat econòmic perquè li fa vendre el seu producte o servei.
3: Mira,
0: que tingui. O sigui, la publicitat també és necessària.
3: Sí.
0: I és necessari que n'hi hagi de publicitat. No és necessari que n'hi hagi indiscriminadament i que ens expliquin mentides. Això no és necessari. Ara és important que n'hi hagi.
3: Jo sempre he dit que la millor publicitat és el boca a boca.
0: Sí.
1: Sí, això sí.

0: Sí.
1: Val? Perquè si jo he utilitzat un producte així, el que
2: sigui, aquesta és molt bona.
1: Exacte. I a mi m'ha funcionat. Escolta, Jordi, escolta, Montse, escolta...
0: Sí, sí.
2: Mira, aquesta és bona, llegint-ho prova, eh?
1: Aquesta crema per les mans, sí, sí. O aquest producte per, jo què sé, pel que sigui, o aquesta roba és còmoda, és fresca, el gènere és bo... És, jo crec que la millor publicitat és, primer, que qui publicita, o sigui, qui faci els productes siguin bons i de qualitat, i després que l'usuari, els que els fem servir... estiguem satisfets i ho puguem transmetre als nostres coneguts, a les nostres famílies, als nostres amics.
2: Clar, és que si tu tens confiança en aquella persona,
1: al boca a boca.
0: Però això és un target molt limitat. O sigui, i llavors...
2: No quan creguis, quan... eh? Ja arriba lluny, no, eh? Home, no et pensis, eh?
0: Però els mitjans de comunicació, tant premsa com...
2: Bueno,
0: com
2: home, estem parlant com, de negocis, de locals...
1: Si la Maria Lluís no veu la televisió, no, em veia tot el que s'ha
0: bueno, ja, per exemple, però hi ha molts milions que la veuen. Ràdio. Hi ha molts milions que la veuen, la televisió.
1: No ho sé, o sigui, no llegeixo la premsa.
0: I hi ha anuncis que no són eficaços a televisió.
2: Tothom està amb el mòbil, home.
1: No, no. El mòbil exemple, és una porta d'entrada de tot.
0: I el mòbil, per exemple, t'agafa uns targets molt, molt, molt brutals.
3: Maria, va, que no has dit res
4: no,
3: a tato,
4: que, no, que em cansa moltíssim cada vegada que hi ha interrupcions per publicitat, sí. Perquè, a més a més, algunes... Si, mira, si dura un minut, no molesta, però hi ha vegades que estàs mirant un vídeo o del que sigui,
1: és horrible.
4: I de cop i volta te surt la publicitat
3: a veure.
4: I si no pares no para, o sigui no, es tira,
1: però és que
4: 3 minuts
1: Jesús, jo a vegades he estat picant allò de la voluntat sí. i no para.
0: Però estem en un mercat, en un lliure mercat, en un mercat de capitalista, i necessitem una publicitat regulada, però una publicitat es necessita.
3: A veure, realment sou... dieu la veritat, no heu seguit doncs, el consell del que t'ofereixen per qualsevol canal, heu comprat, segurament,
1: sí,
3: no?
1: Sí, jo sí.
3: Vosaltres s'ha comprat?
1: I a vegades, i quasi sempre, he sortit desenganyada.
2: De veritat, jo de la tele no gaire, eh?
1: Jo a vegades
2: no.
1: Sí.
2: Jo, de més, el boca a boca i en, això de tota la vida que coneixes...
3: A mi,
2: que
3: en
2: coneixes,
3: vegades, que és
1: de la
3: que...
1: tele, no, de les marques.
2: Perquè és per promocionar. El primer sí. que surt a la tele o és o el que no venen o el que no surt.
3: Hi ha molts de cotxes, eh? Fixeu-vos sí, que hi ha sí, temporades sí. que surten sempre...
2: Les modes. Sí.
3: Cotxe.
1: Sí. I colònies, quan és Sant Jordi, quan és el dia de la mare, sí, sí. quan és Nadal... O sigui, ja busca les èpoques.
0: Però hi ha coses... Mira, ara
3: et parlaré... Jo desconfio, eh?
0: Et parlaré d'una marca que jo he provat altres marques, de Fairy, per exemple.
2: Ui.
0: Fairy, jo...
2: Con dos gotitas, ja basta.
0: Sí, no? Sí.
1: Pues és veritat,
0: he comprat la marca blanca del supermercat. Sí, és clar, jo sóc al carrer dels Prats a casa.
3: Ah, bueno, és mal, és
0: aviam, jo no t'enganyaré mai, jo sempre et dic la veritat. He comprat marca blanca del supermercat, no té res que veure, per exemple.
2: Poder
0: i fa publicitat a tot arreu, a televisió, a tot arreu. I he comprovat que és la millor per rentar plats.
1: Ja. Yeah. Bueno, pues mira.
0: Clar. I no boca a boca.
2: Ara el Fairy estarà...
1: Està tot Tordera al sí. supermercat.
2: A comprar Fairy.
0: Sí, ara que...
2: La marca blanca.
0: Senyors de Fairy, em envien el tot a la casa.
3: A veure. No hem de deixar el mistol de costat. Ara.
0: Bueno.
2: És de tota la vida.
3: A veure.
2: Que gasta la meva mare.
4: I que estava malgrat es feia el mistol.
3: Sí, i tant.
1: Ara jo vull fer una pregunta ben sincera. Bueno, una observació. A cap d'any...
3: Com?
1: A cap d'any, sí. quan acaba l'any i quan comença, no esteu pendents de l'anunci, a l'últim anunci de l'any i el primer anunci de l'any?
3: Ai, no.
1: No?
0: Sí.
1: Jo a casa fem apostes. Qui serà? La Coca-Cola, Renfe, Iberia...
0: Molts anys va ser Iberia.
1: És curiós.
0: I quan agafes un avió no decideixes si vas a Iberia o vas a un altre.
1: No, jo ara viatjo amb low cost, perquè Iberia és caríssim.
0: El que tinguis el trajecte sí. més econòmic. No,
3: sí, bueno, allà on te posin.
0: No, allà on te posin moltes vegades.
3: No
0: pots escollir Iberia moltes
1: vegades. Perquè la diferència és brutal.
3: Vinga, les 12. Moment punt i final d'aquest tema. Patrícia,
1: que
3: gràcies per aquest tema tan interessant. No l'havíem tocat massa, aquest tema.
2: No,
3: no, no. Meritjós, gràcies per estar aquí. Vinga. Jordi, vinga, adéu, fins la propera. Patrícia,
1: gràcies.
3: T'estimem, gràcies. I Montserrat, fins gràcies. La propera. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimecres 1 de juliol, les tres paraules del dia són efectius, radionovel·la, aplec. Efectius. Avui s'incorporen nous efectius al Parc de Bombers Voluntaris de Tordera i el Festival Multipolar omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera a partir d'avui. Radionovel·la. Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates aquest 3 i 4 de juliol. Aplec. El Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11. Seguidament hi haurà aperitiu i últimes places de la cinquena edició del Footmas a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions. Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. Eduard Caimel és el cap del parc aquí a Tordera.
7: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
6: Avui, 1 de juliol, és el Dia Internacional de l'Acudit i també el Dia Internacional del Rigui. Avui és Sant Aaron. Avui, entre altres, fa anys l'actriu Pamela Anderson, que fa 59 anys. Falten 18 dies per la gran final del Mundial de Futbol, 54 dies per Sant Bartomeu. A Tordera s'espera avui un dia variable, amb possibilitat també d'algun xàfec a la tarda, temperatures en augment de cara a demà dijous, farà més sol, i amb màximes que podrien arribar als 32 graus. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, al Camerral. La notícia curiosa ens parla que en un zoo de Kyoto, un equip de científics ha aconseguit traduir mitjançant la intel·ligència artificial els diferents tipus de miols i sons de gibons, descobrint que tenen accents regionals segons la zona del bosc d'on provenen els seus avantpassats. Acabem amb una frase cèlebre: la llibertat no és res més que l'oportunitat de ser millors, d'Albert Camus. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la pintora Teresa Pera i la seva nova exposició dins el programa Tordera en directe.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem escoltant Dai Dai de Shakira i Burna Boy, una cançó que la qual és l'himne oficial d'aquest Mundial 2026 de Canadà, Mèxic i Estats Units.
1: Doncs bé, és la Shakira, encara que de moment encara no l'escoltem, i és més reconeguda a Premi Bach a Ripoll, més coneguda per nom artista de Shakira. Va néixer el 2 de febrer de 1977, és cantautora, productora i ballarina.

0: Doncs bé, la Shakira va debutar en el mercat discogràfic hispanoamericà el 1995 amb l'àlbum Pies Descalzos. L'èxit internacional hi va arribar de forma definitiva el 2001. I bé, hem de dir que formava part d'un grup en el que es portava a terme doncs diferents estils musicals. Es tracta d'una de les cantants de l'àmbit musical llatí amb més èxit internacional.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Nueva York!

0: Estem escoltant Nueva York de Bad Bunny de l'àlbum Debí tirar más fotos.
1: Doncs bé, Bad Bunny és el nom musical, però ell es diu Benito Antonio Martínez Ocasio, que va néixer a Puerto Rico amb un 10 de març de 1994. El seu estil de música és generalment definitiu, com tram i reggaeton. Sí, sí, en el campeonato
2: nadie me lo quito. De vez en nuevo, no me voy de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico. ¿Cómo va?

0: I made a mistake. I want to apologize to the immigrants.
1: Doncs bé, la versió que hem escoltat de Bad Bunny, i bé, hem de dir que és un home que va firmar un contracte amb un segell discogràfic mentre treballava en un supermercat com a envasador i estudiava a la Universitat de Puerto Rico. Aleshores, una vegada fet aquest salt el que és la discografia i les músiques, que en aquest cas amb rima que hem acabat d'escoltar, ha arribat a estar a llocs importants dintre del món discogràfic.

0: Estem escoltant Superestrella de Aitana.
1: Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa.
2: Ella és Aitana Ocaña Morales, que va néixer a Sant Climent de Llobregat amb un 27 de juny de 1999. És cantant, actriu, compositora catalana. Es va donar a conèixer per la seva participació a la novena edició del concurs musical de televisió espanyola Operación Triunfo 2017.

Doncs bé, Aitana, ell, juntament amb l'Anna Guerra, amb la cançó Lo Malo, composta per Brisa Fenoy, amb art de cantada en solitari, va participar en la selecció del candidat que hauria de representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 2018, on finalment van ser escollits Amaia Romero i Alfred García. Entre algunes de les cançons composades per ella es troba Love About Me, penjada a les xarxes socials.

Doncs bé, aquí està la veu i la versió musical que anem escoltant de Francisco Gómez de Quevedo. Hem de dir que va néixer a Madrid un 14 de setembre. És un home en el que de mica en mica ha anat escarpant el que són les llistes discogràfiques i que nosaltres, doncs, en aquest cas, l'hem posat com a tema musical, ja que la seva trajectòria més que tot és de DJ i productor musical.

Doncs bé, dit tot, el nostre company i control de so, en Damià, dona la seva opinió, que realment és menys conegut de tots els que han anat doncs, posant el seu tema musical fins al moment. Florent Hugel va començar a treballar com a productor musical l'any 2005, influït per el hip-hop, el pop i l'electrònica. Va ser, entre d'altres noms, el duet Kids 2.0, i, a més, doncs, afegirem que el març de 2015 Google va publicar el seu primer senzill en solitari, Coming Home. El juny de 2016 va presentar la cançó i en col·laboració la cantà l'anglesa Jasmine Thompson, per la qual també es va rodar un videoclip.

0: Doncs vinga, anem esperant la seva trucada perquè ens diguin quin és el tipus de ritme de música que els agradaria escoltar, si no nosaltres anem fent la selecció que en aquest cas doncs tenim en compte per que sigui doncs agradable i bona per tots els gustos de les persones que ens escoltin, com tu, des d'allà on t'estiguis. I bé, Damián, anem a dir els cantants que hem posat fins ara, per si algú ha arribat tard i que sàpiga doncs que ha sonat això per aquí.
1: Bé, avui hem tingut un bon repertori. Hem tingut a la Shakira amb Dai Dai, l'himne del Mundial. Hem tingut en Bad Bunny amb Nueva York. Hem tingut l'Aitana amb Superestrella, una bona cançó també, un temazo de fa molt poc. En Quevedo amb el seu àlbum La Graciosa, amb el seu àlbum El Baifo i la cançó La Graciosa. I aquesta última, Jamaican Bam Bam de Ugel.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Doncs bé, aquesta és la sintonia amb la que sempre saludem, esperem i agraïm a la Joana Molins, a la cuinera de la ràdio, que doncs ens acompanyi. Canviem d'horari. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Tenim un horari diferent, a l'estiu tot a cuca viu, i resulta que fem una miqueta, doncs, de sal de llagosta o de tigre, o que vulguis dir-ho. I ho fem a aquesta hora. Durant l'estiu, després tornem a recuperar l'hivern, Joana?
1: Molt bé, el que tu diguis. Tu manes.
0: Vinga, amb la Joana sí que ella, jo me quedo parada, perquè sempre, tot i així, tu t'agrada seguir algun dels cuiners d'aquests que tenen renom, que tu ja el tens ara, eh?
1: No, bastant, jo sóc una simple persona que m'agrada cuinar i ja està, res més. Sóc la Joana que li agrada cuinar, res més.
0: Vinga, doncs a veure, de qui ens vols parlar avui?
1: Bueno, hi ha molts cuiners d'aquests de renom que m'agraden, i a mi m'agrada anar-hi als restaurants aquests a fer l'àpat. Molt, m'agrada molt.
0: T'han sorprès? Sempre l'has trobat bo?
1: Sí. Bueno, n'hi ha qui s'hi pot arribar, perquè ara avui en dia s'ha posat tot tan i tan car que dius, bueno, no sé si val la pena, vull dir això, però bueno... jo ara el que avui us vull recordar d'en Santi Santa Maria, que aquest va tenir... ara fa 15 anys que ens va deixar, i resulta que va fundar...
0: Déu-n'hi-do, tants anys, ja fa com passa el temps, eh?
1: Va fundar el mític restaurant Can Faves a Sant Celoni. Llavors era una persona que li agradava molt la cuina d'autor, però sempre respectant, o sigui, lo de proximitat, i sempre respectant lo saludable a la cuina.
0: Molt bé, molt bé.
1: Va tenir 3 estrelles Michelin, i ara li ha, d'aquests 15 anys que ha fet, que ja és mort, doncs li han fet un homenatge, el seu fill li va fer un homenatge ara de fer un parell de mesos, amb tots els cuiners de renom, els Roca, etc, i li van fer un gran homenatge.
0: Molt bé. Aquí mateix, en el puesto aquest indret...
1: No, ho vàrem fer en un restaurant, me sembla, dels Roca.
0: Ah, va.
1: Allà li van fer aquest homenatge. Però més enllà de tots els premis que va tenir, doncs, tal com us deia al principi, ell sempre li va agradar la cuina d'aquí, la cuina nostra, el que passa preparada de diferent manera. Jo us dono una experiència que vam tenir nosaltres, vull dir, deu fer 22 anys o així, doncs jo no havia anat mai a cap restaurant d'aquests, però a mi m'agrada molt anar-hi, ara cada dia més, doncs vàrem anar-hi al restaurant aquest de Can Faves, i resulta que vam entrar a les 3 de la tarda i a 5:45 en sortíem. L'àpat se me va fer llarg.
0: Que anava molt lent a servir,
1: no, perquè
0: o que
1: ara
0: la
1: aquest
0: cuina...
1: plat, ara l'altre, t'explicaven cada plat. Clar, se me va fer llarg, que vaig dir, jo no sé si tornaré a un restaurant d'aquests, perquè, de veritat, em va agradar molt tot el que vam menjar. Vam entrar allà, on està les rodones, un silenci sepulcral, perquè era de poca gent, allò que no sents
0: ningú.
1: Era
0: petit, el restaurant?
1: Estava dividit en diverses estances,
0: i
1: llavors a cada estança hi havia 2-3 taules.
0: Molt bé.
1: I llavors eren aquestes taules amb aquestes estovalles negres que arrosseguen a terra, la blanca aquella... Però vull dir que se me va fer llarg per això, perquè... semblava que no es havia d'acabar mai.
0: Ja qui venia, perdona, Joana, qui venia a explicar-vos tot això a la taula, que dius que cada plat...
1: O sigui, el camarer que te servia, que era el sommelier, no el sommelier, el cap de cuina de menjador. Doncs ell era el que ens explicava cada plat, el que hi havia, de què es tractava, i tot això. I a mi em va agradar moltíssim aquesta cuina, perquè ell... tal com t'he dit, li agradava tot a la cuina d'aquí, però a més una cuina també mirava per la cuina saludable, i llavors no feia aquestes fusions de fums i aquestes coses que a vegades ens atabalen, o sigui que al principi va fer una cuina, i a més el recordo a tothom, de que era un gran cuiner, i amb les 3 estrelles Michelin que va tenir, vull dir, molt bé.
0: Sortia ell saludant
1: el ell
0: la
1: quan
0: gent.
1: Acabava, sortia en el menjador, saludava i et deia com t'havia anat i si algú no t'havia agradat.
0: T'agrada a tu això?
1: Sí, bueno, depèn de com m'incomoda. Allò que t'estiguin tant a sobre m'incomoda.
0: Jo és que ara t'anava a dir-te això, que dius tu,
1: allò
0: Joana.
1: De que, bueno, cada moment com va? com li va? Ara, això, no, m'incomoda una mica. Ara, al final de l'àpat, doncs, que ell vingui i te digui com ha anat, t'agrada. T'agrada, perquè, esclar, són puestos que, vull dir, és el que toca en el seu protocol.
0: La petita de Can Nassos, te recordes que també ho feia, aquesta dona, això?
1: Sí, no ho sé, perquè jo, esclar, Can Nassos, com que llavors teníem a Campo Quillona i anàvem,
0: ni havia anat mai. Clar, esclar, teníem el restaurant d'allà.
1: No érem contrincants, sinó al revés. Clar. Vull dir,
0: sí,
1: érem,
0: però cada una
1: ens fèiem. Sí. Però, esclar, jo anar a Can Nassos a dinar o sopar no hi anava.
0: Doncs la petita ho feia, això. La petita era allò que al final de tot venia i és allò que és una imatge que també ens recorda, doncs, altres persones que estaven en algun establiment amb uns davantals blancs, macos,
1: en puntes.
0: I dius, ai, que macos, no? I t'agradava. I això que dius, que normalment estan sempre a sobre, a mi el que m'empipa alguna vegada és que cada moment que acabes de beure i queda re una miqueta de vi, que encara, o cervesa, o pam, ja venen allà, o t'emplenen altra vegada a la copa, dius, home, a veure, no cal, ja agafaré jo com tingui ganes de beure, no?
1: No, però com que, esclar, normalment ho tenen en un bufet a darrere teu, amb les cubiteres, i esclar, si te'l deixen a la taula, no hi ha problema, tu te'l pots servir, perquè llavors ell convé, no, ja me'l poso jo.
0: Clar, clar.
1: Però clar, hi ha restaurants que ho tenen darrere amb un bufet, amb les cubiteres, i llavors ells ja estan al tanto, i al moment que veuen que te'n queda un glob, ja t'omplen la copa. I és això el que a vegades, vull dir, ara els plats excel·lents, a mi m'agrada molt la cuina aquesta, m'agrada molt. Sí.
0: Molt bé, doncs cada setmana, Joana, dius que tens ganes d'explicar-nos...
1: Bueno, ara durant un parell o tres de setmanes, després l'altre mes farem una altra cosa, si ens sembla. Sí, perquè n'hi ha molts de cuiners, d'aquests, i ara, bueno, estem passant un bon moment a la cuina perquè s'han adonat de que, així com en Ferran Adrià ha fet aquell museu, ha fet tot això, i són plats més de museu,
0: que
1: també es poden menjar, però ells ho van enfocar molt en aquí. Ara els cuiners han tornat a la cuina nostra. La cuina nostra, la de casa, la de xup-xup, perquè ells de xup-xup no en fan gaire.
0: Clar.
1: Però bueno, els plats són exquisits. I s'han donat compte que hem de defensar la cuina nostra, la cuina mediterrània, la que hem defensat sempre. I ara hi ha molts cuiners que s'hi dediquen a això.
0: De totes maneres, sí que hi ha molts de restaurants que també s'han agafat el sistema de posar moltes espècies.
1: Sí, bueno,
0: a mi personalment, no. Ara personalment, i no m'agraden tantes espècies.
1: És que les espècies van bé a per tot el just, lo just, com tot. Perquè tu menjaràs un plat i diràs, en aquí falta una substància, què hi falta? Hi falta aquella mica d'herba que hi posen, o aquella mica de canyella, o aquella mica de pebre vermell. Doncs llavors en aquí, sí, el que passa és que bueno, tot amb la seva justa mesura, com tot. Jo crec que les espècies s'han de fer servir, però a la seva justa mesura, doncs va molt bé.
0: Tens moltes espècies, tu, casa teva.
1: Sí,
0: què dius ara? Sí.
1: Perquè, mira, l'altre dia vaig fer neteja de la cuina dels armaris i vaig llançant 5 o 6 que caducades, però ja els he tornat a reposar.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè a lo millor a cada una n'hi faltava res mitja cullerada,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Perquè no, és el que et dic, no es fan servir cada dia. El que passa que aquell dia dius, avui faig això i vaig a posar una mica aquest punt que li falta, i és això.
0: Escolta'm, a veure, aquí tinc un llibret que l'anirem repassant de mica en mica amb la teva ajuda.
1: Sí.
0: Diu, por falta o sobra d'un gra de sal, el millor guisat, doncs té mal gust. Què te sembla, això de...
1: Com, la pregunta quina és?
0: La pregunta és, per falta o sobre d'un gra de sal...
1: Sí,
0: Si falta o sobra,
1: sí.
0: Resulta que el guisat surt malament.
1: No, que malament no, però que no té el seu gust, sí.
0: Bueno, es pot solucionar, això?
1: Sí, si és dolç, cap problema.
0: No, bueno, sí.
1: El proves al moment de servir i poses un pols de sal. Si és salat, ja ho tenim malament.
0: Ai!
1: Perquè el salat s'ha d'anar molt en compte amb la sal. Per això tots els cuiners, quan cuinem, més val sempre pecar per dolç, perquè ho podem rectificar al moment de servir, t'hi tires un pols de sal a sobre. En canvi, el salat no el podem arreglar, perquè encara que hi tinguem el sucre, per exemple, n'hi ha qui diuen tiri més aigua, no.
0: Una patata, jo havia sentit
1: alguna cosa. I una patata, perquè la patata absorbeix molt, el ser farinosa absorbeix molt. Un tap de suro, que si això, no. Si és salat, perquè aquella carn i ha agafat aquell gust.
0: Clar.
1: Llavors, tu...
0: Encara que sigui un poc rato, ja agafa de seguida el gust,
1: sí,
0: de salat.
1: Agafa, sí, agafa el gust de salat. Si et passes amb la sal, sí. Per això sempre més val amb la sal en compte.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Escolta'm, Tu com fas el teu guisat, fas l'àpat del dia determinat i vols mirar una recepta, on tu te la poses?
1: Jo que me la poso al YouTube. Me poso al YouTube.
0: No, però mires el mòbil. No, perquè és clar, aquí...
1: Una recepta que
0: està en paper...
1: Ah, no, jo on te'ls tinc? Jo els tinc totes... El meu ho tinc tot al cap, eh? Sí, perquè és que la cuina... És idea. I la cuina és senzilla.
0: És art, quasi, eh?
1: Els sofregits, tots van a petar allà mateix. Qui facis una mica més de cosa, més ceba, més tomaca, el que dèiem, una mica més de pebre, el peix no vol tant de ceba, vol més tomaca, la vedella amb bolets vol molt poca tomaca, cada cosa, jo ho tinc tot.
0: Que
1: perquè
0: maco.
1: A mi, com que m'agrada tant cuinar, i cuino, cuino, doncs la memòria te la va refrescant, eh?
0: Molt bé.
1: I no. Ara, si un dia vull fer un plat que he vist, he anat a un restaurant i m'han fet un plat que a mi m'ha agradat. Bueno, doncs llavors dic, jo també el faré. Llavors és com el moment que ja tens tota la tecnologia que dius, com el faré aquest plat? Llavors tu, del que et diu allà, tu fas a la teva manera.
0: Ah, val.
1: Però ja et dono l'idea.
0: Val.
1: Ja et dono l'idea.
0: Molt bé.
1: I és això, vull dir, però tot la cuina mediterrània no... El que passa que m'agrada canviar, eh?
0: Doncs vinga, per canviar, sí que farem ara doncs un canvi amb una música que ens ha triat també la nostra cuinera, la Joana. I quina cançó és aquesta?
1: Avui, com que parlem de cuina i és el nostre espai de cuina, doncs posarem pa amb oli i sal.
0: Molt bé, fantàstic, vinga, escoltem-la.
2: 1, 2...

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem algo fresc, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, ara que és el temps, les tomàques estan 10... 10, però hi ha d'aquí, tomàca d'aquí. No comprem tomàca de Múrcia, d'aquí. Uh-huh. Comprem producte de casa nostra i ara ja... Perquè fins ara, és clar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomàques aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: Exacte, i que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te venen.
1: Sí, l'indicació d'on venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi... senzillament llavors hi agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí,
1: i ho sacsegem.
0: Ah,
1: ben
0: bé.
1: Sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal, perquè si és dolça tampoc,
0: no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam si volem i unes olives i ja està.
0: Això, imagina't. Un primer,
1: això,
0: no?
1: El primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons, sí, comptats amb la mà,
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: allà on vas a menjar.
0: Sí, sí, a veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé,
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta.
0: Uh-huh.
1: I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i llavors el tros d'aquell...
0: Un testal calamar.
1: Tot és, tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill,
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeteca, us el talli a rodelles, a les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres, però ara ja avui en dia, llavors quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi han unes coses blanques que jo ho trec.
0: Val.
1: Són com uns fils, llavors allò ho treus, i llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina. Els
0: a veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho,
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat.

0: una pasta, però no una pasta, quan agafis el calamars la pasta te courà, no, no és allò que quedi molt enfarinat,
1: compacte, no?
0: Compacte,
1: una mica...
0: no. Uh-huh. I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet, mitja hora, tres quarts, en aquí.
1: Ah, val. Aquí val, dintre, val. Ah, això és un...
0: mitja hora, tres quarts, aquí
1: això
0: dintre,
1: és un truquet,
0: amb
1: eh?
0: Aquesta farina i, no, i aquest ou, els deixes allà sobre el mar molt mateix, ara, eh? Perquè no siguin massa fresc, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los, la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Uh-huh. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
1: Ah!
0: El torna a absorbir.
1: Ah!
0: Eh? O sigui, no. Com tu l'has deixat en allà, realment, hi deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
1: Ai, molt bé.
0: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc,
1: ara t'ho volia preguntar,
0: que va molt bé,
1: sí?
0: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
1: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
0: Sí, molt més ràpid, això, sí? Eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
1: Bueno, però
0: però
1: aquest...
0: el pots reutilitzar, eh?
1: Ah.
0: Tu, aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
1: Ah, va bé.
0: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina,
1: uh-huh,
0: ja l'hem treta.
1: Esclar.
0: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llancem, uh-huh, perquè uh-huh, és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fred, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim, i ja el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
1: No queda el gust del peix.
0: No queda el gust del peix. No hi ha quedat mai, eh?
1: Uh-huh.
0: No,
1: perquè això és amb aire, no?
0: Fregidora.
1: Ah, val.
0: No és a l'air fryer, eh? Ah, és
1: vale.
0: Fregidora amb oli.
1: Vale.
0: Amb oli de girassol.
1: Uh-huh.
0: Sí, és molt una fregidora.
1: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomàquet, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
0: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
1: de poma,
0: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
1: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
0: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrata.
1: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
0: Doncs prova'l, que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
1: Val,
0: perquè
1: bé.
0: No té àcid i és molt bo. Llavors ho posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca.
1: Val.
0: Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
1: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
0: tal
1: que és tretada l'or, se la mengen.
0: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que ja heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
1: Molt bé.
0: Per adornar el plat.
1: Ingredients d'aquests calamars?
0: D'aquests calamars. Per 4 persones, que sempre diem, 1 quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, dos ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho.
1: Uh-huh.
0: I ja està.
1: Molt bé. I tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
0: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits,
1: uh-huh,
0: aquell paper. Quan l'hem tingut allà, 2 minuts... ja els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
1: Això és molt interessant,
0: perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
1: Molt bé, molt bé. Quin truquet més bo.
0: Sí, aquests trucs són...
1: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
0: Vinga, fins la setmana vinent.
1: Escolta'm, però ens anirem ja ara amb un tema musical que tu també l'has triat avui.

0: Quin és? A veure... Ah, doncs no, mira, aquí deixem el programa. La música la deixarem, doncs, per un altre moment, com avui la Joana ens ha portat, doncs, aquest de pa amb oli i sal. Vinga, moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: I bé, nosaltres, amb l'alegria que ens agrada escoltar doncs aquestes receptes, aquests truquets que ja en vegades ens solucionen un àpat, amb la Joana posem punt i final en aquesta edició d'avui dimecres. Esperem que s'hagin passat una bona estona. M'agradaria saber la pregunta participativa que fèiem avui, quin era el millor moment d'un estiu, no? Quin record tenia de l'estiu que, bueno, un record que tingués del que li hagués passat. Joana, encara estàs aquí, doncs vinga, t'ho pregunto tu, eh? A veure, la Joana es dirà quin és el millor record que té d'un estiu. Joana, quins records tens?
1: Bueno, en puc tenir molts, però mira, te'n diré un que em va passar l'any passat.
0: Ah, mira, doncs molt bé.
1: Sí, l'any passat, el dia del meu aniversari, vam anar amb els nostres fills a prendre alguna cosa, i vàrem anar a veure l'Hotel Cochambre. Ah. A mi l'Hotel Cochambre m'agrada molt, i resulta que, bueno, el meu marit li va dir al meu fill, saps què podries fer? Pujar i dir-li que avui la mare celebra anys i que la felicitin. I el meu fill diu, no sé si ho faran, ja saps que els fills de vegades no fan... I, bueno, i ell hi va anar i li va dir, avui la meva mare, diu, mira, això no ho fem, però farem una excepció.
0: Ah, molt bé.
1: I sí, em van fer pujar a l'escenari.
0: Ah!
1: I vaig estar ballant amb aquells. Ah! Una cançó que ja no me'n recordo
0: però qui era. Però jo ja t'imagino, eh? Devies ballar molt bé i amb el gust.
1: I doncs mira, ja sobre l'escenari, amb tots ells vaig ballar aquesta cançó, em van felicitar i aquest record, vull dir, encara aquest any dic, el tinc perquè fa poc que ha passat, perquè de records n'hi ha molts.
0: Molt bé, Joana, doncs gràcies per estar aquí aquest dimecres més. A vostès, amics oients, demà els esperem. Recordin que a les 11 encetem a l'àrea i aquí tenim en Damià preparadíssim també per portar les cures de so i només es falta de la seva participació. El 93-764-28-93, si ho volen fer, o bé en el Facebook de Ràdio Tordera. Adéu-siau, que descanseu bé, bona nit.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui s'incorporen nous efectius al Parc de Bombers Voluntaris de Tordera gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera.
2: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de Parc de Bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
1: El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no es requereixen inscripció prèvia. Ens parla de com es presenta aquesta edició del festival Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
3: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. És el Festival Multipolar, s'organitza des de la biblioteca, conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys, que funciona. I doncs, la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
1: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb un canvi de dates. El 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
1: El Cercle Història de Tordera prepara dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà un aperitiu per als assistents. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
5: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Últimes places per la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripcions. Aquest divendres 3 de juliol finalitza el termini i només queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Alejandro Ortega és un dels membres de l'equip organitzatiu.
6: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: Sense perdre l'essència de l'equip d'esports, amb noves veus, nous continguts i una manera més fresca d'explicar-te l'actualitat esportiva. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, La Banqueta d'Estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dimarts 30 de juny. Hem acabat el mes amb energia. Avui dimarts, que també venim molt carregats d'aquesta banqueta d'estiu, però bé, què? Aquesta energia, aquest estiu, com porteu el calor? Comenteu-me, què tal amb aquesta caloreta. Doncs res, el que sempre us recomano, senteu-vos, poseu-vos còmodes, agafeu una cerveseta, agafeu algun refresc, agafeu el que vulgueu i preneu-vos aquesta estona de la banqueta per gaudir i riure tots plegats.

Vinga, va, doncs avui dimarts, i com cada dimarts durant aquesta banqueta, per tant, us heu d'anar acostumant, tindrem amb nosaltres en Damià, també ja d'aquí de Ràdio Tordera, en aquest cas, per parlar del Mundial. Ficar-nos al dia de totes aquestes sorpreses, de tot el que s'està remoguent en el Mundial, perquè compte que s'ha disputat molt de Mundial, hi ha hagut sorpreses, però sobretot aquesta nit també hi ha hagut moltes sorpreses i ens hem despertat amb elles que han fet obrir un parell de boques. Compte que avui tindrem molt i molt a parlar amb en Damià, aquí, a la banqueta d'estiu.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Vinga, anem a actualitzar-nos. A primer moment, abans d'entrar en l'àmbit general, coses d'aquí Tordera. La notícia del dia d'aquí de Ràdio Tordera amb clau esports, i és que l'Atlètic Club aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. Durant els mesos de juny i juliol, l'entitat esportiva organitza entrenaments de portes obertes per a totes les categories, adreçats a totes les noies que vulguin gaudir del futbol sala. I és que l'Atlètic Club de Tordera llança una forta campanya per impulsar i consolidar la seva secció femenina des de la base fins als equips sèniors. L'entitat fa una crida inclusiva a totes les edats, demostrant la voluntat de crear una comunitat esportiva femenina transversal arrelada al municipi. Les sessions preparatòries d'aquest estiu estan obertes a tothom i es reparteixen entre el pavelló dels Països Catalans i la pista de Sant Andreu. El club ha establert els següents horaris segons les franges d'edat. Per l'equip sènior, els entrenaments es duen a terme els dilluns a les 8 del vespre al pavelló dels Països Catalans i dimecres a les 8 també del vespre a la pista de Sant Andreu. Les categories infantil, cadet i juvenil, les sessions preparatòries tindran lloc els dilluns a les 5:45 al pavelló dels Països Catalans i dijous també a les 17:30 a la pista de Sant Andreu. Aquesta iniciativa suposa una gran oportunitat per a totes aquelles noies i dones de la zona que vulguin iniciar-se en aquest esport o continuar la seva trajectòria en un club que aposta fermament per la igualtat i el creixement de la base femenina.

0: Vinga, va, obrim la faceta de l'actualitat general i avui està sent un dia d'acomiadaments constants. Per una banda, comencem per l'adeu oficial d'Ansu Fati al Barça perquè és traspassat en el Mònaco, perquè el club del Principat ha executat la clàusula de compra del davanter català. El Barça i el Mònaco han arribat a un acord del traspàs pel davanter Ansu Fati i el conjunt monegasc. El Barça ha reservat un percentatge d'una futura venda del jugador i calcula que amb la seva marxa allibera uns 12 milions de massa salarial. Ansu Fati va arribar al Futbol Club Barcelona el 2012 amb només 10 anys, procedent del Sevilla. Després de completar tota la seva formació a la Masia, va debutar amb el primer equip a l'agost del 19, amb només 16 anys i 293 dies. Es va convertir en el segon jugador més jove fins al moment en debutar en el Barça a la Lliga i amb 123 partits oficials, perdoneu, ha marcat 29 gols. Durant la seva trajectòria també ha jugat cedit al Brighton i a l'AS Mònaco a la darrera temporada. El Barça ha expressat el seu agraïment d'Ansu Fati al seu compromís, la seva professionalitat i la seva dedicació al llarg de tots aquests anys defensant la samarreta blaugrana. El davanter té 23 anys, que el 2019 va saber que era signar un contracte professional, en aquest cas de 6 temporades, com a culer. També tenim més adeus, com és el de Salma Parayuelo. Diu adeu al Barça després de 4 temporades. Les exigències econòmiques de l'atacant aragonesa no complien els estàndards del club. Salma Parayuelo no seguirà al Barça i així ho ha comunicat el club aquest dimarts 30 de juny, en dia en què s'acaba el seu contracte. La davantera aragonesa ha estat 4 temporades al Barça i ha guanyat 15 títols. Les pretensions econòmiques de la futbolista han fet que rebutgés l'última oferta del Barça, que era molt potent, però realista segons els estàndards de l'entitat. Feia dies que les posicions entre el club i la jugadora estaven molt allunyades. Els representants de la jugadora demanaven una fitxa propera al milió d'euros, unes xifres fora de l'abast del mercat blaugrana. Només un últim gir de guió podia redreçar el futur de Salma al Barça, però no ha estat així i una, efectivament, Parayuelo, de 22 anys, continuarà la seva trajectòria professional lluny de Barcelona. També s'ha fet la marxa oficial de Robert Lewandowski al Chicago Fires de l'MLS i compta amb el bàsquet, perquè Juan i Marcos i el Barça també han rescindit els seus contractes i també han hagut moltes baixes en el Barça en aquestes últimes hores, que, com és la de Willy, Hernán Gómez, Satoransky, Michaels i Mike Norris. Tot això ha passat avui a Can Barça. Tots aquests acomiadaments han succeït avui i la cosa està que treu fum. Vinga, va, ara sí, comentat tot això, és hora de passar amb els continguts del dia d'avui que en Damià ens està esperant. Vinga, va, som-hi!
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu. Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, que ens hem d'anar acostumant ja a això, perquè tots els dimarts tocarà el que us hem comentat fa uns minutets, eh? Toca actualitzar una mica tot aquest Mundial, perquè setmana rere setmana, ostres, tindrem tantes novetats i tantes sorpreses com les que us portem aquí. M'acompanya en Damià. Molt bona tarda, molt bon vespre. Damià, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs tu?
0: Res, encantat que tinguem aquí la banqueta d'estiu, estrenant-te també amb nosaltres a aquesta secció. De fet, el segon programa d'aquesta banqueta d'estiu, de la temporada ja d'estiu. Ostres, que amb tu parlarem i seràs la veu del Mundial, no?
1: Seré la veu del Mundial, sí. Estic gravant uns vídeos diaris a TikTok fent un resum diari, com he dit, del Mundial, que a la gent li està agradant molt i, bueno, espero seguir així, perquè és un Mundial molt intens.
0: Doncs aquí el que farem nosaltres és una mica explicar-ho més extens, no? És a dir, en profunditat a cada partit, a reviure una mica tots els moments, a fer una mica de tertúlia, patar la xerrada entre tots dos, que sigui així més dinàmic i més fresc. Doncs avui moltes coses a comentar, oi?
1: Moltíssimes coses a comentar. Tenim preparades moltes seccions dins aquest programa.
0: Vinga, va, doncs comencem. Damià, toca obrir ara sí el programa amb una de les sorpreses d'aquesta nit, que ens hem aixecat i hem vist, hem obert xarxes socials, hem obert les televisions, els diaris han estat repartits amb dues sorpreses ben grans.
1: Sí, és que sí, són dues sorpreses que ningú esperava, són la victòria del Paraguai contra Alemanya, una d'elles ha tant de penals per 3-4, i la victòria de Marroc contra Països Baixos, també la tanda de penals per 2-3. No són uns resultats que esperàvem, perquè Paraguai és una selecció més fluixa que Alemanya, igual que el Marroc davant de Països Baixos, però que bé, és la definició clara de això és futbol.
0: Ostres, mira, jo la de... És que la d'Alemanya...
1: No, la d'Alemanya és dura,
0: La d'Alemanya? Mira, la del Marroc... O sigui, t'he de dir que la de Marroc... T'he de dir que jo, personalment, creia que passaria a Marroc.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. Crec que s'infravalora el Marroc en aquest Mundial. Porten uns anys, és una generació espectacular. Crec que, ostres, mira el Mundial passat, el primer any d'aquesta generació va donar la sorpresa, i aquest any, de 4 anys més tard, els jugadors que van donar la sorpresa ja s'han fet més grans, ja... Ui, que ja han madurat futbolísticament, i, ostres, comencen a treure... tots aquests fruits que han sembrat durant aquests 4 anys, van quedar semifinalistes o campió, com li vulguis dir, d'aquesta Copa Àfrica, i ara que han tret a Països Baixos, que en principi, segons un matemàtic alemany que havia encertat totes les 3 últimes Copes del Món, doncs ha fallat, perquè deia que Països Baixos era la campiona del món, i Marroc, que aquí dona la sorpresa, ja et dic. Però ara, la de Paraguai?
1: No, la de Paraguai és...
0: Que va marcar més en el descompte, si no m'equivoco, no? Va marcar primer Paraguai, oi? Crec que va marcar primer Paraguai, va marcar en el 42 Paraguai, va empatar Alemanya en el 54 i a penals, que va aconseguir guanyar Paraguai. T'he de dir una dada que m'ha sortit avui a xarxes, és que en els penals Kai Havertz anava a llançar i va dir que no llançaria, no s'atrevia a llançar i tal, que és el defensa, va dir, bueno, pues si ningú vol, ja ho faré jo. Pues... No havia llançat un penal mai, però mira, el va fallar, però t'he de dir que si la circumstància era aquesta, ole ella, perquè ningú el volia llançar, va assumir els salons, i òbviament, si ningú volia tirar, era per algo.
1: No, millor intentar-ho, no? Ningú ho va intentar, ho va fer ell.
0: I aquí es demostra, aquest 75% de possessió d'Alemanya, va fer gairebé, bueno, totes les estadístiques, Damià, que estan sobre.
1: No, Alemanya se suposa que va dominar el partit, el que passa, clar, quan vas a tant de penals, pues, és tota sort. Hi ha una mica de jugada, de veure si dreta o esquerra el porter on es tirarà, però sí, aquí veiem les estadístiques, 21 tirs, dels quals 7 a porta d'Alemanya i 7 tirs dels quals 4 a porta de Paraguai. Alemanya va dominar amb 75% de possessió, com has dit tu abans, i una bestialitat, però bueno, és el que hi ha quan vas a penals.
0: 16 corners, Alemanya, eh?
1: 16 corners?
0: Si algú aquí va apostar amb els corners, El que passa que li va arruïnar que no guanyessin, però si no, li hauria fet aquí l'estiu. Damià, tu que potser has estat seguint més, que has estat fent aquests vídeos que els podeu trobar a les xarxes de Ràdio Tordera, el camí d'Alemanya, ostres!
1: El camí d'Alemanya.
0: Bueno, els resultats eren convincents. Ara sí, el joc potser no era per tant.
1: Bueno, Alemanya va destacar molt en el partit que vaig comentar, que vaig fer molt èmfasi en un vídeo de contra Curaçao, que van guanyar 7-1, si no recordo malament.
0: Sí, el primer, de fet.
1: El primer. I allà vaig dir que ojo amb aquest equip, però clar, és Curaçao. Amb tots els respectes per aquest equip, és Curaçao. No és una selecció com podem dir pues, Marroc, o estem comentant abans. I allà vaig dir atenció amb aquest equip, però després ja contra Costa d'Ivori van fluixejar una mica amb un 2-1, que, clar, Costa d'Ivori també el nivell no és dels més alts, i després van perdre contra Ecuador, que aquí ja va ser el colmo, perquè perdre contra Ecuador tampoc no és que et dongui... No t'hauria de donar gaires problemes per ser Alemanya. Una Alemanya que té bona plantilla. De fet, l'11 inicial del qual van sortir a contra Curaçao era amb Neuer a la porteria, que tothom el coneix, Kimmich, Nico Schotel, Brown, Alexander Pavlovich, Meca, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz i Kai Havertz. Té una davantera molt i molt bona i res, no sé, et sorprèn a tu el seu recorregut?
0: Bueno, ostres, és ben estrany perquè més amb l'última jornada van tenir sort de que Costa Marfil ja no podia fer gaire cosa per estar primeres de grup, però amb l'última derrota contra Ecuador li va donar ales. Li va donar ales a Ecuador per poder classificar-se com a millor terceres i va estar dins. Jo crec, no sé si per tu és més decepció Alemanya o Uruguai?
1: Per mi Alemanya, perquè Uruguai, ja ho vaig dir
0: sí,
1: per mi, ja ho vaig dir fa dos vídeos que Uruguai per mi és una selecció ultra sobrevalorada. Perquè trobo que sempre és com Uruguai, no sé, és com... Sempre Uruguai l'oriento amb Argentina, no sé per què, deuen estar allà a prop, però per mi, no sé, Uruguai ha de fer molt més i no sé, per mi és decepció Alemanya, perquè Alemanya sempre m'ha agradat, no sé.
0: Però clar, amb un grup que es classifiquen dos, potser tres, que en el grup tens a Cabo Verde... I Aràbia Saudita, que Aràbia Saudita existeix el futbol des de fa 10 anys i Cabo Verde possiblement té els mateixos habitants que Tordera. Que quedis fora, que no classifiquis ni com a millor tercer, ho ets molt greu, eh?
1: No, Cabo Verde... Bueno, Uruguai, crec que... O sigui, els aficionats d'Uruguai, que sempre... Bueno, sempre en el partit que Espanya va empatar contra el primer partit del debut de la selecció espanyola al Mundial, que va empatar contra Cabo Verde, tothom reia d'Espanya de com pot ser que perdeu contra Cabo Verde, que és un equip petit, no sé què, però és que van a Uruguai i també s'hi va deixar dos punts. Van quedar 2-2, si no me'n recordo malament, i no, va ser... Clar, després tothom va anar a dir, era tan fàcil o què? Perquè Cabo Verde és una selecció... És com... Jo la vaig comparar amb el Getafe.
0: Sí, és
1: una selecció
0: és el Getafe.
1: Que es tira molt enrere, no és tan agressiva com el Getafe, perquè el Getafe és un altre nivell, però que és una selecció que es tira molt enrere, que el seu joc és molt defensiu i que, clar, quan jugues contra Espanya, que té bon nivell, pues intentes anar a les contres, però no. És no agrada gaire jugar contra aquestes seleccions.
0: I, Damià, acabem de repassar aquest grup d'Espanya. També comentar aquestes eliminatòries que s'han fet les altres, que s'han disputat. Brasil, que va jugar ahir.
1: Brasil va jugar contra Japó.
0: Va guanyar, sí, de fet, gols una altra vegada a l'últim minut. Estem veient molts gols en els últims minuts en aquest Mundial.
1: El va marcar, de fet, Martinel, minut 96, va ser un molt bon gol. I ja et dic, els últims minuts, o sigui, crec que Martinel hi va marcar per l'escut, perquè les cames no li tiraven. Tot i que va sortir de canvi, però va fer tan bon partit que les cames no li tiraven. Però sí, amb molts gols als últims minuts.
0: No et sap greu una mica Japó?
1: És una selecció que em cau bé, però és que Brasil... Sí, tenia el cor partit. És com Brasil m'agrada molt, només per Neymar m'encanta, i Japó és com que em cau molt bé.
0: Jo Brasil no sé. Cada cop menys, eh?
1: Sí?
0: Sí. T'he dit que Brasil cada cop...
1: És que Brasil tenen estil, tenen aura...
0: No però, però tenen l'aula del que eren, perquè
1: ja.
0: Actualment...
1: No, actualment...
0: Actualment no, o sigui, no milloren a gaire cosa, eh? Ja, passa que tenen noms, perquè jugar...
1: Claro.
0: I m'encantava perquè Japó es veia que era una selecció que per noms no en tenen, no, i a més Kubo estava lesionat.
1: I els noms són jeroglífics.
0: Jugaven amb bloc. És a dir, jugaven molt bé. I em fa llestimeta. Per l'altre costat, es va jugar també Canadà, que Canadà va guanyar també una altra vegada en el descompte. Va ser el partit que inaugurava aquests setzens de final. Ostres, de fet, hem comentat abans aquest Alemanya-Paraguai. Avui, per acabar de definir una mica aquests enfrontaments d'octaus i el que podrien ser quarts, veurem un França-Suècia a les 11.
1: Molt bon partit.
0: Que sí, de fet és molt bon partit, però clar, a mi dissabte m'hagués agradat veure una Alemanya-França, eh?
1: Sí, home, a veure, una Alemanya-França és un molt bon partit, partidàs, resumint-ho així, però bueno, Suècia aquí tenen de noms en Gyökeres, Isaac i pocs més, perquè no m'ensegueres
0: més. Sí, però no facis cas als noms, eh?
1: No?
0: No. A mi això d'anar per noms no m'acaba d'agradar, perquè es veu, o sigui, mira Uruguai, no sé, crec que mira Països Baixos també, bueno, mira Alemanya. No crec que s'hagin de fer gaire cas als noms. Jo crec que et pot sorprendre moltíssim un altre equip, vull dir, no guanyes per noms. Mira el PSG amb Neymar, Messi, Mbappé, molts de noms.
1: Espectacular i no res.
0: Per això no m'agrada fer-li gaire cas. En aquests quarts podrien ser un Marroc-França, si tot va segons els pronòstics, no?
1: És un molt bon partit.
0: Sí?
1: És un molt bon partit. De fet, el que ara t'anava a comentar, el de França-Suècia, confia en Suècia.
0: Sí?
1: A mi, França, és que no m'agrada. O sigui, em caben bé perquè individualment en Doué, en Dembélé, bueno, no gaire pel del Barça, l'Mbappé em cau molt bé, però la selecció França en si no m'agrada gaire. I jo confio en Suècia. Sé que no ha demostrat massa aquest Mundial perquè no saben ni ells com estan a 700, però confio.
0: El grup de Suècia, de fet, bueno, era Països Baixos, Japó i Suècia, va quedar tercera.
1: Països Baixos, Japó, Suècia, falta un, no?
0: Túnez, que va quedar eliminada.
1: Ah,
0: vale. Suècia, que bé, està com classificada, però que haurà de batallar contra França. No? Hi ha un Bèlgica-Senegal, demà a les 10.
1: Bèlgica-Senegal és... No diria que és un molt bon partit, perquè pot ser un partit entretingut, però no... O sigui, jo, per exemple, demà no el destacaré gaire en el vídeo, perquè, per exemple, destacaria més el Congo contra Anglaterra, que el Congo ha sorprès bastant en aquesta fase de grups.
0: Sí? Destacaries més aquest partit?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Per mi, la superioritat d'Anglaterra fa que sigui un partit intranscendent.
1: Ja, però no sé per què tinc... Algú em diu que aquest partit serà bon partit. T'ho dic que...
0: Jo veig molt igualat aquest Bèlgica Senegal.
1: T'ho dic que pot ser un 90-10, 90% contra 10.
0: Jo veig un 90, sí, 90-10. Sí, però absolut. Crec que Anglaterra no haurà de suar gaire,
1: Potser estic molt motivat, però no sé, trobo que... Em diu més... O sigui, jo, si em diuen... Tens un dissabte a les 9, que és un molt bon horari per veure partits. Tens Anglaterra contra Congo. I tens Bèlgica contra Senegal. Per mirar, escullo Anglaterra, per mirar.
0: Bueno, perquè vols mirar Anglaterra, perquè potser coneixes
1: els
0: jugadors. Home,
1: ara,
0: home, no.
1: Coneixes jugadors, coneixo. En Gordon de l'Albarça, en Rashford, en Kane, en Bellingham, però no sé.
0: A mi com a partit interessant, Bèlgica-Senegal em sembla una bogeria.
1: Sí?
0: Crec que són dues seleccions que no són gaire top, però que les dues poden donar sorpresa, i són dues que amb qualsevol altre rival, és a dir, si no juguessin entre si, juguessin, per exemple, amb grans potències de seleccions, podrien donar la sorpresa. Per tant, em sembla dues seleccions que poden fer un partit molt bo als dos. Jo crec que aquí sí que apostaria més per Senegal.
1: De guanyar?
0: Sí.
1: Ui, jo t'anava a dir... Ara justament ara t'anava a dir, bueno, jo crec que Bèlgica sobrepassarà.
0: A mi m'agrada molt Senegal. Bueno, això està bé perquè, com la setmana que ve ja sabrem moltes coses,
1: claro.
0: Ja ho veurem. Jo aquí aposto per Senegal. Ostres, m'agrada moltíssim. Més campiona de la Copa Àfrica, té molt bon equip, molt físic, a part.
1: Molt físic.
0: I això crec que a Bèlgica li pot perjudicar moltíssim. Damià, aquest, Espanya-Àustria.
1: Espanya-Àustria. una Espanya-Àustria que... A veure, clar, jo de seleccions vaig amb Espanya aquest Mundial i Espanya-Àustria... És que Espanya em genera molts dubtes. M'agrada per els jugadors que té i com és, però em genera molts dubtes, perquè és que la fase de grups és que... També és que ens van tocar equips, no, com hem dit abans, equips que es tanquen bastant a darrere i no pot ser gaire cosa, però és que trobo, i ho vaig dir en un vídeo, que no sabem ben bé del tot el que juguem. I el Luis de la Fuente encara no em convenç. No sé si...
0: Mira, a mi a banda de que... O sigui, el Luis de la Fuente a mi no m'agrada com a entrenador i crec que juguen com per inèrcia, per qui són i d'on venen. Calma. S'ha passat com a primeres de grup sense cap esforç. Pensa això.
1: Ja.
0: O sigui, ni cap... Perquè me'n puguin entendre tothom, que m'estigui escoltant, i tu, Damià. Espanya és una selecció que té molt de potencial.
1: Molt.
0: Però cap dels tres partits que s'ha jugat li ha fet mostrar el potencial.
1: Jo crec que dels tres partits que hem jugat ni el 70% hem arribat al potencial.
0: No, per això et dic. A Cabo Verde dius, ostres, és que no vas poder marcar. Bueno, però perquè et va plantejar un estil de joc que tu no estàs acostumat, okay, que t'acosta molt, molt tancat, vas xutar, vas dominar, no vas poder fer absolutament res, però perquè estaven tancats. Contra Aràbia Saudita vas passejar-te. No et va caldre massa esforç. I contra Uruguai, sense fer gaire esforç, vas guanyar,
1: Ja.
0: Tampoc vas suar, tampoc vas...
1: Bueno, a veure... Uruguai va anar molt, molt, molt intensa. O sigui, jo, els primers 20 minuts, per dir-ho així, la pressió que feia Uruguai...
0: Jo estava tan calmat.
1: Sí? Bah. Jo no. Jo era un conyac,
0: moltíssim,
1: no.
0: Però mira els jugadors d'Espanya, era a la Port i Cubarsí traient la pilota amb una calma, i els altres corrent per darrere. Jo dic, correu endavant, que d'aquí 20 minuts, perquè va ser partit del minut 20, que ja no van pressionar més.
1: Ja. És el que té els equips petits, que surten amb molt físic, amb molta intensitat, al 100%, i al cap de res, 30 minuts,
0: bueno,
1: ja està...
0: De no ser llestos.
1: Clar.
0: Vull dir, no pots fer, i a més contra un equip d'Espanya que saps que toquen molt bé la pilota.
1: Sí.
0: Per tant, crec que cap equip li ha requerit mostrar-se el potencial que té la selecció espanyola, i de moment ha passat. Té Àustria com a rival, crec que ha de passar sí o sí.
1: Sí, home.
0: Crec que ha de passar sí o sí. El tema està que com Portugal no va fer la feina contra Colòmbia... Va quedar segona classificada. Hi ha un Portugal-Croàcia i el guanyador d'aquest partit seria el rival d'Espanya si passés també la selecció espanyola.
1: Portugal, què has dit, perdó? Portugal...
0: Croàcia.
1: Portugal-Croàcia. Bon...
0: Què opines?
1: Aquest és bon partit, Els altres, no sé si estàvem parlant d'Anglaterra, Congo i Senegal-Bèlgica, que hem dit que potser no, però Portugal-Croàcia és un partit que... Quan és? Divendres a la 1. Uf,
0: sí.
1: És duro, l'horari... Però crec que és molt bon partit. De jugadors, no me'n sé masses de cadascun dels equips. Sé que hi ha en Ronaldo perquè és el més destacat de Portugal, però crec que les dues seleccions tenen molt bon joc.
0: No, la selecció portuguesa té una plantilla.
1: Sí,
0: té una plantilla.
1: Clar, individualment potser sí.
0: Uah.
1: No,
0: i col·lectiva.
1: Col·lectivament. És que sí, no m'he vist gaire. M'he vist un partit, crec, ja està.
0: No, de fet, el que li sobra és Cristiano. No, ho dic així, Cristiano ja no aporta. Ja no aporta la selecció portuguesa. Estan allà per qui és i pel nom. Si no fos el nom Cristiano i es digués un altre nom, no estaria jugant.
1: Sí.
0: No estaria. Està jugant per nom i per qui és, però gens de perill. Gens.
1: Llavors...
0: I a mi no m'impressiona el tema. I de fet, crec que Portugal serà una de les seleccions més complicades de poder batre. I no perquè estigui Cristiano, O sigui, si els quarts de final, els octaus, perdó, és Espanya-Portugal, compte.
1: No, compte.
0: Compte.
1: Ara mirant a la plantilla de Portugal, que sí que té molt bona selecció, tenim destacats que per noms Rubén Díaz, que és molt bon central del Manchester City, João Cancelo, del Barça, que també ho ha fet molt bé aquesta temporada, tenim Nuno Mendes, del PSG, que tothom sap que el PSG aquesta temporada i la passada ha sigut espectacular, i al mig del camp, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Neves, Mateus Nunes i els altres dos que ja els podem posar... Bueno, hi ha en Vitinha, que estava l'últim, que no l'he vist. I a dalt, bons atacants. Tenim en Joao Félix, a veure, no sé si destacar-lo o no, tu destacaries en Joao Félix?
0: No, gens.
1: En Ronaldo, ja ho hem dit per nom. Gonzalo Guedes, em sembla també molt bon davanter. I qui més tenen? Gonzalo Ramos, que sí, m'agrada. No és el meu preferit, però m'agrada. I Rafa Leao. Rafa Leao de Milán també juga molt i molt bé. però no, o sigui, no destacaria tant els davanters, jo destacaria el mig del camp, perquè el mig del camp, o sigui, veient això, és un espectacle complet.
0: Veurem a les següents també, no sé si, bueno, i després amb aquesta Argentina Cabo Verde, no? Que Argentina té un camí bastant planer, però no sóc dels que opina, li fiquen molt fàcil, perquè podríem haver trobat a quarts una Argentina-Portugal, però si Portugal no va fer la feina, no és culpa tampoc d'Argentina.
1: Sí, clar, Argentina en els tres, ha guanyat els tres, no? Potser, sí, ha guanyat els tres. Sí. I Argentina el més destacat, i he admit abans que en Cristiano Ronaldo, per nom, està aquí per tot això, és que Messi és una barbaritat del que fa encara, amb l'edat que té. O sigui, mirant els golejadors, Leo Messi, minut 80, contra Jordània 1-3, el partit contra Àustria, també dos gols, a minut 38-95, i no sé, crec que va ser el primer que també va fer un hat-trick,
0: sí.
1: Contra Algèria.
0: En el segon va poder marcar un hat-trick, però va fallar el penal, o sigui, imagina't, és el màxim anotador de la història dels mundials, o sigui, sí, amb aquesta dada és impressionant.
1: És espectacular.
0: Damià, per anar encara una mica a la recta final, anem a fer les nostres porres, és a dir, treu el bloc de notes.
1: Voy.
0: Treu el bloc de notes i...
1: Què vols fer? Resultats? Tipo, Costa d'Ivori, Noruega, quan a quan?
0: No, sí? jo en plan, només amb nom de qui passaria.
1: Ah, vale.
0: De qui passaria.
1: Ves-me dient i vaig dient. Anem
0: fent així. Vale, tu apuntes la meva o què?
1: Apunto la teva.
0: Bueno, perquè després no diem, mira, has dit això.
1: Ah, bueno, va, espera.
0: No, mira, apuntem les dues. Mira, jo també m'apunto perquè així ja ho veurem mentre ho estigui veient, vale? Mira, de partits que hi ha pendents, ok?
1: Vale.
0: Fem aquest Canadà-Marroc. Qui creus que passarà?
1: Jo, Marroc.
0: Vale, doncs els dos Marroc.
1: Vale.
0: El França-Suècia.
1: És que per aquí França sempre, ja ho he dit en tots els vídeos, que té una davantera i una plantilla espectacular. Quasi tots venen del PSG i té una plantilla brutal.
0: Llavors, seria un Marroc-França, que aquí creus que passaria?
1: França. Tu? Bueno, tu has dit França també, que passaria?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Mira, va, crec que França pot passar amb aquest França-Marroc, però, com ja ho has dit tu, vaig a canviar una mica. Jo diré Marroc, vale?
1: Marroc. Vale.
0: Després, una altra eliminatòria que hi haurà. De fet, demà, ja l'hem comentat, aquest Bèlgica-Senegal.
1: Bèlgica-Senegal. Jo et diré... Sí, clar, em baso molt amb el nom, perquè clar, per mi Bèlgica és molt bona selecció. Ara no ho sé, però per mi Bèlgica és molt bona selecció, per tant. Et diré... Pot sorprendre molt fàcilment Senegal, però et diré Bèlgica, jo. Tu et diràs Senegal, segurament.
0: Sí.
1: Efectivament.
0: M'ho apunto, jo Senegal. També tenim un altre, Estats Units-Bòsnia.
1: Estats Units-Bòsnia. Estats Units ha jugat bé? És que no me'ls he mirat gaire.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, no, jo Bòsnia no és ningú, pobreta.
1: Vale. És que no m'hi he fixat gaire amb aquests dos.
0: Passa a Estats Units, no, els dos?
1: Sí.
0: Vinga, va. Doncs, aquí... Encara... Bé, de fet, ja ho sabríem. Hi hauria un Bèlgica-Estats Units-Senegal-Estats Units. Que aquí creus que passaria?
1: Quin dels dos partits em poses? Bèlgica-Estats Units o Senegal-Estats Units?
0: Bueno, tu el que creguis.
1: Va, jo he dit Bèlgica abans, però en Bèlgica-Estats Units segueixo en Bèlgica, jo.
0: Sí?
1: Sí, segueixo en Bèlgica.
0: Jo, va, vaig a donar la sorpresa amb Estats Units.
1: Sí, va.
0: Sí, vaig a donar la sorpresa. Vale, Espanya-Àustria.
1: Espanya. Sense cap mena de dubte. Abans he dit que no confia gaire, però és que és Espanya.
0: Portugal-Croàcia. Jo et dic Portugal.
1: Pues et portaré la contrària.
0: Sí?
1: Croàcia.
0: Vale, tu dius Croàcia. Anem a... Ara...
1: Clar, quedaria... Espanya-Portugal, no? Com hem dit
0: Espanya,
1: abans.
0: Espanya-Portugal.
1: Xus!
0: Bueno, jo dic Espanya-Portugal, tu Espanya-Croàcia, eh?
1: Ah, clar, és veritat. Clar.
0: Bueno, jo aquí seguiré posant per a Espanya.
1: Clar, és que jo Espanya-Croàcia ho tinc bastant clar, que és Espanya.
0: Vale.
1: Però clar, clar, tu el teu tens
0: xungo, eh? Jo espero, perquè a més, la setmana que ven ja sabrem qui passa a quarts de final, eh? És a dir, ja sabrem aquest resultat. Després, aquesta Costa Marfil, Noruega.
1: Costa Marfil, Noruega.
0: Que, de fet, quan s'estigui matent, ja s'estarà jugant o estarà a punt d'acabar, però com ho estem gravant abans, ho comentem també, no sabem el resultat, jo t'he dit que aposto per Noruega.
1: Jo també.
0: Sí?
1: No, ja, per mi, és que... Plan, ho has dit com molt així, com si fos sorpresa, jo per mi és que no hi ha cap mena de dubtes.
0: Hi hauria un Noruega-Brasil, després...
1: Bon partit, eh?
0: Que aquí creus que passa?
1: Brasil.
0: Jo també aquí crec que...
1: Bon partit, però Brasil.
0: Jo crec que aquí també se l'emporta Brasil. Anem al següent. Mèxic-Equador.
1: Ui, és molt partit molt partit americà. O sigui, em ve el cap molt color. Mèxic-Equador. Et diré Mèxic.
0: Bé, jo aquí també coincideixo. Vale. Aquí coincideixo. I després hi hauria aquest Brasil-Mèxic. Ah, no...
1: Ui.
0: Perdó. Ah, sí.
1: Sí, no? Passa...
0: No. Perdó, el Brasil és Noruega. Brasil contra Noruega. I, per saber, el rival de Mèxic és Anglaterra, República Democràtica del Congo.
1: Anglaterra. Jo crec que no hi ha gaire dubte, no?
0: Sí, no?
1: jo crec que és molt fàcil.
0: És fàcil, no?
1: És més fàcil de la porra que hem fet per ara.
0: Per tant, Anglaterra s'enfrontaria a Mèxic.
1: Que segueix passant a Anglaterra, per mi.
0: Jo aquí també penso el mateix. I ja anem acabant amb les últimes eliminatòries. Queden 4, Damià. Tenim aquest Suïssa-Algèria.
1: Uf, un partit que per mi és molt igualat. No sé si... Ara preguntaré. Però no sé si veus molta igualtat. Jo per mi és dels partits més igualats que hi ha. Perquè no sé... No m'he fixat detalladament com juguen tàcticament i com estan els jugadors.
0: Aquí jo et diré a Suïssa.
1: Suïssa?
0: Jo et dic Suïssa aquí.
1: Bueno, va, anem a ell també, el que opines, Suïssa.
0: Després, per saber, hi hauria aquest Colòmbia-Gana.
1: Colòmbia?
0: Sí, Colòmbia-Gana, ja ho he dit, sí. Colòmbia guanyaria a Gana i s'enfrontarien... Suïssa-Colòmbia, que crec que passaria a Colòmbia.
1: Jo també ho crec. Per mi Colòmbia és una selecció que no s'està parlant gaire, o almenys en el meu entorn no s'està parlant gaire. Crec que Colòmbia ho està fent molt i molt bé. A mi en Luis Díaz, que aquest any amb el Bayern ho ha fet molt i molt bé, que ha estat convocat a Colòmbia, i per mi està sent, potser no l'MVP perquè no me la coneixo gaire la selecció, però dels més destacats, sens dubte. Per mi, Colòmbia ho està fent molt i molt bé, i no crec que sigui sorpresa mundial, sigui en plan que arribi a les semifinals de cop i volta, però per mi ho està fent molt i molt bé. No sé si opines el mateix.
0: Sí, no, m'està agradant molt. Anem a passar en els dos últims, Damià. Aquest, Austràlia-Egipte.
1: Austràlia-Egipte. Team Payne contra Egipte.
0: Team Payne era Nova Zelanda.
1: És verdad. És que les banderes es confon.
0: Jo aquí crec que passa Egipte.
1: Sí. Jo crec que també... És que vull tirar a la contrària, però jo crec que passa Egipte. Sí, Egipte.
0: Passa a Egipte i veurem aquest Argentina-Cabo-Verde. Jo crec que passa a Argentina sense cap mena de dubte. Sí. I amb aquest Argentina-Egipte crec que també passa a Argentina.
1: Efectivament. Vols arribar ja a la final?
0: No, això ho deixarem més endavant.
1: Vale.
0: Ho deixarem per la setmana vinent i farem aquí el quadre nosaltres, que creiem que és, i ho anirem fent, a part de comentar també els partits que hem anat veient. Doncs, Damià, arribem al final aquí de la secció. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquesta banqueta d'estiu, i ens veiem la setmana vinent i a veure molt de futbol, eh?
1: Ens veiem la setmana que ve amb, com sempre, la meva frase d'abans d'acabar el vídeo, amb més i millor.
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot, que avui... Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

Vinga, va, arribem al final del programa del dia d'avui. Avui de dimarts, 30 de juny, en passant. Hem repassat aquesta actualitat del Mundial perquè la cosa està que pica amb moltes sorpreses, com la que ja hem comentat d'Alemanya, també la d'Holanda, amb moltes, moltes sorpreses que hem destacat avui amb en Damià i que a partir d'ara, tots els dimarts, de 8 a 9 del vespre, el podreu escoltar repassant aquí amb un servidor, amb Jordi Durana, l'actualitat del Mundial, fent les nostres prediccions com ara hem fet al final. Per tant, amb aquest programa que nosaltres posem punt i final en aquesta banqueta del dia d'avui. Donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquest vespre. I vinga, va, anem a gaudir del bon futbol que posen ara amb el Mesa Mundial. Vinga, que acabeu de gaudir d'aquests partits. Ens veiem demà amb més i millor.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.
3: Dental Company.

fat på nu efter Emma. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
3: De l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
4: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
4: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
4: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen aquest matí ho vivien així els conductors.
5: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
6: Nos queda un pen verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entendemos a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
4: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
7: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crítics, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
9: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
10: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
9: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
13: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
12: I el president Illa s'hi ha compromès.
14: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
12: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
4: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
15: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
4: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
17: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert de la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
16: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
18: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
19: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
18: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica, una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i a més pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
21: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
20: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
18: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord que data de l'any passat amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
5: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses, amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
2: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
23: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això de no tocar un llibre des dels 8 anys.
2: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
24: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Ana Ruiz, bon dia.
25: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
26: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
25: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
27: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
6: Los que en verano para a veces no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
25: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
24: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
28: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
29: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
28: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
24: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
30: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
31: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst per en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt de futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
30: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
24: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
3: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
24: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macros i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
8: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
7: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
24: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
10: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
9: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
24: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
11: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
12: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
11: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
2: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
0: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: Tindrem doncs un equip molt competitiu, hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
0: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relló de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB. Teníem el patró i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
5: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
0: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Ei, posa el Q3, que fan bola de drac.
1: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
2: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem del bastó?
4: Vale.
2: Museu Particular.
3: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu sceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El déu Hermes tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
4: Wow.
3: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal, a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval, i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans, que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Era un, podríem dir, com de, un jutge de pau, d'avui dels
4: pobles.
3: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
5: absolutament... El mateix cara, exacte. Sí, sí.
3: Avui, no? Que aquest m'ha robat sí, mig sí, pam, sí, que aquell no sé què. Doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o
4: la
3: vara, si no,
4: sí, la
3: fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Alcadí?
4: Alcadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
3: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
4: Alcadí?
3: Doncs segurament la paraula Alcadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
4: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
3: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament,
4: sí, sí,
3: aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
4: Sí, sí.
3: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès,
4: sí.
3: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
4: sí.
3: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars que, uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més, cap al final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquests, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
4: Quin dispendi.
3: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
4: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
3: doncs
4: sí.
3: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
4: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
3: En aquest cas, sí.
4: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
3: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús, i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
4: Menys és més, està clar.

0: És fàcil parlant amb mi saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim, i hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i el cel es converteix... Ui, al cel! I l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria però que no acaben de tenir clar, també hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com acollida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que... Com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat. I si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió. I aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que ho volguessin poguessin formar-ne part. I així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo en aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no? De com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa per aquesta cosa que té com una mica violenta el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això de que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no? Del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar
0: un
1: bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.

0: hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: eh? Però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient. Perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis. En un punt, Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla meravellós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista, que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com coneixes. Ella el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, a la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Bruegel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no. De cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, pues, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocàvem les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques, que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, hi ha els cercles, hi ha els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava als peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta demà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
3: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
2: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informant que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran.
7: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit, perdoneu, en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb la mobilitat, transport públic, salut, educació o seguretat.
4: A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi Pratsavalls, disculpa.
8: Sí, l'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidora d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis.
4: Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer.
9: Segons les dades de l'estació meteorològica del Far de Calella, la calor s'ha fet especialment intensa en la recta final del mes, amb mínimes que no han baixat dels 20 graus durant diverses nits consecutives i màximes que han arribat fins als 32 graus. I pel que sembla, el juliol no té cap intenció de donar-vos una treva.
4: I dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani Grau.
10: El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per sortir al sol. Només queden 3 dies perquè amb la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a omplir de com a com el pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans de la data del concert ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles.
4: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe amb Martí Capçada.
11: El cicle començarà el 7 d'agost i comptarà amb actuacions d'Elia Sampai, Agustí Borriel, Delizar Sons i Soroche, a més de joves talents de l'Escola de Música de Llavaneres.
4: Esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes dels pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a la mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre els municipis i fins a Barcelona i Girona, i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-li una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu, es demanen millores en centres concrets, al Masnou, a Montgat o Mataró, entre d'altres. I en matèria de seguretat, es vol un augment d'efectius policials al Maresme, d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Tronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori, i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
4: Detenció per intent d'homicidi a Premià de Dalt. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Premià de Dalt informava ahir de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen, els fets es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien en el mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet, causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut. Però, segons ha pogut saber avui Premià Mèdia, l'home, amb antecedents per diferents delictes, ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni, i paral·lelament es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
4: Canviant de qüestions, a Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'alguns usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi.
8: Si és així, perquè de fet no fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i amb enfrontaments amb d'altres banyistes i els mateixos socorristes. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica, i de fet la temporada actual va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Labart, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives per a qui no compleixi aquesta normativa. Escoltem-la.
12: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió, i una persona que no compleixi, ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sento molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
8: Des de persones que usen la piscina petita com un spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només alguns dels comportaments destacats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o fer exclusiva la piscina per als empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé i especialment ara en onada de calor. A la Bar també ha explicat que s'han fet canvis a la normativa com permetre les cadires a la gespa, que no es pot fer, sempre i quan tingui un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica i respectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades als vigilants, als socorristes o als encarregats de la piscina per poder actuar al moment.
4: Gràcies, Jordi. Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, dormir amb el ventilador encès, obrir finestres de matinada o donar voltes al llit intentant trobar una mica de corrent d'aire fresc. Són escenes que s'han fet habituals aquests últims dies i que s'expliquen pel fet que la calor nocturna s'ha instal·lat abans d'hora. El mes de juny s'ha acomiadat encadenant diverses nits tropicals, és a dir, amb els termòmetres que no han baixat dels 20 graus. Segons el meteoròleg del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, aquest episodi es va registrar coincidint pràcticament amb l'arribada oficial de l'estiu.
13: El primer valor que tenim per damunt dels 20 graus es va registrar el dia 21 de juny i la temperatura va ser justament de 21,3 graus de mínima. El 22 també va ser justament de 22 graus, el 23 de 21 graus i mig, el 24 i el 25 vam tornar a quedar per sota, és a dir, el Sant Joan, i el dia posterior vam quedar una mica per sota dels 20 graus, no, d'aquesta línia de... psicològica, no, de les que serien temperatures realment que no ho són tant, i va quedar amb 19 graus i mig tant el 24 com el 25 de juny. A partir d'aquí, doncs les temperatures han anat pujant, el dia 26, 21 de mínima, el dia 27, 22 de mínima, repetim el dia 28 i el dia 29, doncs també aquestes temperatures de 22, al voltant dels 28, fregant els 23 graus.
9: En total, l'estació meteorològica d'Alfara ha registrat 8 nits tropicals durant el mes de juny, 6 d'elles pràcticament consecutives en el tram final. Per sort, encara no s'ha arribat als 25 graus que marquen les anomenades nits tòrrides, aquelles que converteixen el descans en una missió gairebé impossible. La calor també s'ha deixat notar durant el dia. De mitjana, les temperatures màximes han estat aproximadament un grau superiors a les habituals per a un mes de juny. El pic es va registrar el diumenge 21, quan el termòmetre d'Alfara de Calella va enfilar-se fins als 32 graus. I si algú espera que el juliol arribi amb més fresca, les previsions no conviden a l'optimisme. Quim Serra explica que els mapes continuen apuntant cap a temperatures superiors a la mitjana, sobretot fora de les zones de muntanya.
13: És possible que sí, almenys pels mapes que hem pogut veure, sí que és veritat que donen una precipitació per sobre de la mitjana cap a l'àrea del Pirineu, i això, evidentment, de retruc, implica també unes temperatures una mica més baixes, però només cap allà, cap a aquesta zona, al terç nord de Catalunya, diguéssim, no? Del que estigui el Prepirineu cap al Prepirineu, i en canvi la resta, temperatures per sobre de la mitjana, no molt, però clar, és que el mes de juliol ja és estadísticament un mes molt càlid. Llavors, encara que tinguem, posem per cas, mig grau per sobre de la mitjana, estem parlant de molta calor.
9: El juliol acaba de començar i tot indica que encara ens farà suar de valent. De moment, doncs, sembla que tocarà tenir el ventilador o l'aire condicionat ben a prop o buscar ombres i zones per refrescar-se com es pugui.
4: Seguim avançant. L'Ajuntament de Premià es felicita d'un descens de queixes interposades al síndic de Greuges a Premià de Mar, Martí Capçada.
11: Així és, l'Ajuntament es feia ressò ahir amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, amb un 30,8%, d'administració pública i tributs amb un 20%, de polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient amb un 23,1%, i consum també amb un 23,1%. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 el 2024. Diu la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
4: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Palafolls busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada, Jordi Prats de Valls.
8: Sí, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada del programa Assumptes Interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat. Sobre la possibilitat de la instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada, una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per a l'erari públic i respecti també la voluntat de les diferents parts. Escoltem-lo.
14: A poder ser doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
8: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà a la tardor, amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombar de l'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com a passat, per exemple, en el municipi veí de Malgrat de Mar. Alemany ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte. Assegura que hi ha municipis que, com el nostre, tenen la figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en els darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana, de fet, que reprovin les actituds incíviques o que avisin a la policia per poder multar-los. L'alcalde assegura també que sabia dels intents de moció de censura entre el Partit Socialista i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat en la recerca dels beneficis electorals, però que es carreguen, diu també, al benestar comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que denuncia anunciava Rosa García, portaveu del Partit Socialista.
4: Canviem de tema. El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Jordi Duran.
7: Doncs sí, s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera a les 9 de la nit. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Mont Mas. En zona de detalls, la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
15: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmas, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
7: La programació continuarà amb el dimecres 8, on es farà un concert d'Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicals amb rima de folk-rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Dimecres 15 hi haurà un espectacle de narració oral, Curts Cruz, grans arguments, poques paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. I, finalment, dimecres 22, cantada especial a càrrec de la coral Palatolio amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.
4: I tot a punt per la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella. Sergi.
9: Calella ha donat avui el tret de sortida a la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran, una iniciativa impulsada per l'Esplai de Calella i Calella Marxa, que torna a combinar esport, música i convivència amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu. Durant una setmana, el Passeig Manuel Puigvert i altres espais de la ciutat acolliran competicions esportives adaptades, exhibicions, balls i revetlles obertes al públic. La proposta va néixer per mantenir l'activitat entre les edicions de les tradicionals Olimpiades de la gent gran que se celebren cada 4 anys. El president de l'Esplai de Calella, Josep Maria Granyó, explica que la idea va sorgir arran d'una conversa amb Martí Barrera, de Calella Marxa, i que amb el temps s'ha convertit en una cita consolidada del calendari estiuenc.
16: Aquesta idea va néixer amb una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem les Olimpiades, clar, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, segons unes Olimpiades cada any, doncs no era massa adequat, no? No era massa bona idea. Però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, doncs fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé.
9: L'organització ha adaptat el programa per minimitzar els efectes de les altes temperatures, traslladant la major part de les activitats al Passeig Manuel Puigvert, aprofitant l'ombra dels plataners i apostant per esports de baixa exigència física. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i també comptaran amb la participació de grups procedents d'altres municipis com Caldes de Malavella, Sant Pol o Canet de Mar.
4: I el metge Antoni Beltrán dona nom al cap de Canet. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Canet ha aprovat batejar el centre d'atenció primària de la nostra vila amb el nom d'Antoni Beltrán i Fontanals. Tot el consistori va votar a favor d'aquesta proposta, que vol servir de reconeixement a la figura d'aquest metge que va exercir la seva professió a la nostra vila i que va ser tot un referent mèdic per canetencs i canetenques. L'alcalde Pere Xireu va iniciar la seva intervenció tot afirmant que la voluntat d'aquest equip de govern era un reconeixement a la figura i memòria del doctor Beltrán, metge de capçalera de Canet durant més de 20 anys. Xirau va afirmar que havien trobat que era el més encertat posar-li el nom al cap que no pas a un carrer o plaça. Des de l'oposició, la proposta va ser acollida positivament per tots els grups polítics. Jordi Castellà, de Millorem Canet Primàries, es felicitava per aquesta elecció. La regidora no escrita, Mònica Ventura, reconeixia que té molt sentit en posar-li el seu nom al centre d'atenció primària. En canvi, per part de la CUP, Andreu Graupera considerava que també es podria haver optat per un nom de carrer. Una mica més crític era el portador del PP, Albert Martínez, i és que el regidor, tot i considerant que és una idea encertada, demanava fer un reglament del nomenclàtor. Per últim, la regidora socialista Marian Gómez afegia que és un acte de justícia i d'agraïment col·lectiu.
4: I avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera, Jordi Duran.
7: Sí, avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu dels recursos humans i materials per a garantir la seguretat durant els mesos més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per a la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu disposa ara de millors garanties per al primer atac davant d'un foc. Es comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un altre 100% forestal, a més del suport d'una pick-up de les ADF. El parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers de voluntaris de la zona, com ara els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a una tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament de Tordera. Davant de l'arribada d'altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural.
4: Aquest dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani.
10: Sí, ja fa dies que des de Sun Music, organitzadora del festival, treballen per tenir-ho tot a punt. L'Ajuntament ha dut a terme diverses reunions de coordinació per tractar temes clau com la seguretat o la neteja. El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per veure sortir el sol aquest dissabte. Només queden 3 dies perquè arribi la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a complir de com o com el pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans, com ja informàvem en aquest programa, ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles. El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. L'edició d'enguany torna a tenir plena de grups mítics i emergents en una combinació que no falla any rere any i ja en van 12. Enguany pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Búhos i els Catarres, però també artistes emergents com ara Maria Jaume i la Ludwig Band, que per primera vegada actuen al Canet Rock. La directora del Canet Rock, doncs, Gemma Recoder, es felicitava per tenir aquest cartell tan complet. Tant que complementen Figaflowers, 31 Fam i els maresencs de Tallets i Ginestà també hi seran, plens d'energia i amb els sons i temes que més en defineixen, però sense dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga. La banda valenciana s'acomiada dels escenaris amb una gira durant aquest 2026 i ells seran els encarregats de veure sortir el sol des del Canet Rock. Com altres anys, també hi participaran el DJ Ernest Codina, Mon DJ, DJ Trapella i, per primer cop, DJ Cuzu. Més enllà de les actuacions, el festival oferirà una àmplia proposta gastronòmica i zones de descans, àmplia proposta de descans adaptades a les altes temperatures, dèiem, posteriors a la primera onada del calor. Per garantir una arribada esglaonada i segura, s'ha programat un reforç especial de la línia R1 de Rodalies.
4: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe. Martí.
11: Doncs sí, Gemma, la Casa de Cultura Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres tornarà a ser l'escenari de les nits de Massorrà, el cicle musical d'estiu que omplirà els divendres d'agost de concerts en directe. La programació arrencarà el 7 d'agost i oferirà 4 vetllades gratuïtes que combinaran talent local amb artistes convidats en un entorn a l'aire lliure. Cada jornada començarà a 9:45 del vespre amb les actuacions de joves músics vinculats a l'Escola de Música de Llavaneres, donant pas a les 10 els concerts principals. Entre els artistes destacats d'aquesta edició hi ha Lia Sampai, Agustí Burriel, que oferirà un tribut a Frank Sinatra, The Lizard Sons, amb versions acústiques de grans clàssics del rock, i Soroche, amb una proposta que fusiona la cançó d'autor, el bolero i la música d'arrel. L'entrada serà gratuïta en totes les actuacions i el recinte disposarà de servei de bar. L'organització recorda que no es permetrà l'accés amb mascota. Amb aquesta iniciativa, Llavaneres torna a apostar per la música en directe i per convertir les nits d'estiu en un punt de trobada cultural per veïns i visitants.
4: i encara Llavaneres, l'Arxiu Municipal digitalitza el llegat fotogràfic de Quim Bertran. Martí.
11: Correcte, l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat la digitalització del fons fotogràfic de Joaquim Bertran i Planes, una de les figures més destacades en la preservació de la memòria històrica del municipi. El projecte permetrà conservar i fer més accessible un dels arxius documentals més valuosos de la vila. En aquesta primera fase s'han digitalitzat 834 fotografies, agrupades en 145 reportatges, amb imatges que abarquen el període comprès entre els anys 1910 i 1987. El fons recull escenes de la vida quotidiana, activitats culturals, actes socials i esdeveniments que han marcat la història de Llavaneres al llarg del segle XX. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la conservació del patrimoni fotogràfic i facilitar-ne la consulta i la difusió entre la ciutadania. L'Ajuntament preveu continuar els treballs de digitalització en els pròxims anys per posar a l'abast de tothom aquest important llegat documental. Quim Bertran, que va morir l'any 2021 als 89 anys, va ser el cronista gràfic de Llavaneres durant dècades. Amb la seva càmera va documentar la vida del municipi i va recopilar fotografies antigues de l'any 2016 que va cedir a l'Arxiu Municipal, deixant un llegat imprescindible per preservar la memòria col·lectiva del poble.
4: Molt bé, moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
4: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dimecres, primer dia de mes. Comencem aquest mes de juliol i ho fem amb una mica menys de calor. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Sant Cebrià, l'Albert Pla. Fins ara, no marxeu.
18: La xarxa de comunicació local.
19: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona de Maresma. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
2: Molt bé, tu què tal, com va això?
3: Doncs molt bé, anar fent ja mitjans de setmana, eh?
2: I tant, passen els dies relativament ràpid, no? Podríem dir, o lents?
3: Bueno, et diria que és aquella sensació de que passen lents els dies, però a la que no et dones compte ja estàs a divendres. O sigui, és una sensació ambigua, et diria.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs Martí, comencem aquesta secció. Explica'ns avui de què es parla el Maresme.
3: Doncs al Maresme avui es parla del futur ferroviari de la nostra comarca després de que el nou pla de serveis ferroviaris de la Generalitat fins al 2040 hagi deixat fora algunes de les grans reivindicacions del territori. El document preveu allargar l'R1 fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028, una millora que permetria connectar el Maresme amb el Vallès sense haver de fer transbordament a Barcelona. També es planteja duplicar la freqüència de l'RG abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Però el que ha generat més debat, Gemma, és precisament el que no apareix, ja que el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, considerat clau per reduir incidències, i també l'arribada del tren orbital fins a Mataró. El pla només preveu aquesta línia fins a Granollers, deixant sense calendari la connexió amb la capital del Maresme.
2: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs aquesta setmana les xarxes continuen molt pendents, com no pot ser d'una altra manera, de la situació a Venezuela, després dels greus terratrèmols viscuts el 24 de juny. El darrer balanç eleva la xifra de víctimes mortals a 1.943, mentre que hi ha més de 10.500 persones ferides i prop de 16.000 damnificades. Més enllà de les xifres, les imatges compartides des de les zones afectades mostren edificis completament ensorrats, equips de rescat treballant sense descans i milers de persones que encara no poden tornar a casa. També preocupa molt la crisi humanitària i sanitària, amb manca d'aliments, serveis bàsics col·lapsats i hospitals saturats. Diversos països, entre ells Espanya, ja han anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs de tema curiós, avui us porto que el dia d'avui, és a dir, el 1 de juliol, se celebra el Dia Mundial dels Acudits, una jornada dedicada a recordar els beneficis de l'humor i del riure. Tot i que no és una diada oficial, cada any guanya més popularitat arreu del món i anima la gent a compartir acudits o, si no te'n saps cap, doncs moments divertits. I és que riure no només ens alegra el dia. Diversos estudis assenyalen que el riure ajuda també a reduir l'estrès, afavoreix l'alliberament d'endorfines, millora l'estat d'ànim i fins i tot reforça les relacions socials. Així que avui ja teniu una excusa per explicar un bon acudit, encara que sigui d'aquells dolentots que fan més un somriure, et diria jo, fals que un riure, però bé, avui és el dia de dir-los.
2: Molt bé, doncs mira, ja que és el Dia Mundial dels Acudits, Martí, te'n porto tres, no un, tres acudits.
3: Home, però això és un regal que em fas. A veure, sorprèn-me, però no sé, a mi no em fan gaire gràcia, ja t'ho he dit abans, però va, tinc esperança.
2: Va, a veure, el primer és, quin és el campionat de busseig més famós del Japó?
3: A veure...
2: Toco fondo.
3: Però és que, Gemma, aquest me l'has dit abans.
2: Ai, vale. Doncs un altre, un altre.
3: Bo, et poso un 7.
2: La fruita més divertida.
3: De veure?
2: La naranja, ja.
3: Buf, mare meva. Molt dur, aquest segon. Va, a veure el tercer si millora la cosa.
2: Vale, com es diu calçotets a Escandinàvia?
3: A veure, aquest té bona pinta.
2: Escandinavo.
3: Vale, aquest m'ha agradat. Aquest m'ha agradat més, eh?
4: Molt
3: bueno,
4: bé.
3: Ja
2: va,
3: està,
2: prepara't algun i després ens l'expliques.
3: Vale, vinga, a veure quina em ve pel cap.
2: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona, Martí?
3: Doncs precisament la pregunta d'avui que fem a les nostres xarxes és si sou d'aquells oients que us fan riure els acudits, com crec que vindria a ser la Gemma, o dels que no us acaben de fer el pes o preferiu un altre tipus d'humor, com seria, crec que el meu. Així que també crec que és una cosa que la societat es divideix en dos i ara és l'oportunitat per veure com la gent de la nostra comarca es decanta cap a una banda o cap a l'altra. Així que podreu votar amb un sí o amb un no.
2: Molt bé, Martí, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Jo ja t'avanço i ho has encertat molt bé. A mi, com més absurd sigui l'acudit o la broma, millor. En el teu cas, doncs, sembla que no et fan el pes, eh?
3: Bueno, és que, saps què passa? Sí que m'agraden, el que passa és que em generen més una situació incòmoda que... Perquè quan algú riu d'una broma és perquè surt d'una manera espontània, però quan algú et diu, vaig a explicar-te un acudit, ja et posa com en una tessitura que t'has de riure, llavors m'incomoda una mica, però bueno, sí que m'agraden, eh?
2: Molt bé, molt bé. Doncs veurem si a la gent que escolta l'Ona Maresma doncs, els agrada aquestes bromes o no. Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: Molt bé, ara és moment de parlar d'un tema que afecta directament a Sant Cebrià de Vallalta, a les franges perimetrals que serveixen per evitar la propagació d'incendis. I doncs bé, recordem que cal tenir els deures fets en un context on el canvi climàtic accentua cada cop més doncs, els incendis, per exemple. Així que, Dani Grau, endavant.
1: Doncs no, és que Sant Cebrià té els deures fets. Altres poblacions, com malauradament s'està demostrant, no els tenen fets. Albert Pla, bona tarda, què tal? Hola.
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé. Per cert, abans de parlar de focs i de Sant Pere i de Sant Pau i tal, què anava a dir? Hem d'anunciar que no et presentaràs a la reelecció i després de... 8 anys o quants? Doncs deixaràs de ser, bueno, alcalde de Sant Cebrià, no?
2: Correcte, correcte. 8 anys. Ja el 2019 queda molt lluny. Tenia 25 anys aleshores, quan vaig guanyar les meves primeres eleccions i em vaig presentar com a candidat per primera vegada. I bé, d'aquí menys d'un any s'acabarà aquesta etapa apassionant i meravellosa que és la política municipal. Sempre he pensat i sempre ho he manifestat que aquesta dedicació, no, la implicació política municipal, la recomano absolutament a tothom, tothom hi hauria de passar, però també sempre he dit que ha de ser una època de la vida, aquella època que hi pots dedicar intensament a millorar la vida dels teus veïns i veïnes. Jo compleixo una etapa, la tanco, ara tornaré doncs, a la empresa privada, però és un món que agrada, eh? És un món que sempre sí. Crida.
1: Però, bueno, el que no és gaire habitual la teva, diguéssim, decisió, perquè hi ha molts que, vull dir, i no parlo de partits polítics en concret, parlo de polítics, que es pensen que són imprescindibles i no marxen ni mai garràs i, diguéssim, que són els electors els que els foten fora perquè, diguéssim, ja han cremat una etapa o ja estan més cremats que la pipa d'un índio. Això és així, Albert.
2: Correcte, això cadascú sap lo seu. Sí que és cert que, evidentment, podria continuar, però jo vaig fer les meves balances personals, vaig estudiar també la situació del municipi i a mi sí que em toca tancar una etapa. L'idea que la meva família, l'idea que el meu entorn, a la meva estimada filla, que farà 2 anys al setembre, i, per tant, ara cap a la privada tancar aquesta etapa meravellosa. I repeteixo, és important que hi hagi renovació en aquests llocs, tal com dius, que cada cop hi entri gent nova que ho vegi, perquè realment des de fora es veu tot molt fàcil, però des de dins la laboriositat i el dia a dia és molt intensa i la recomano viure-la a tothom, de veritat.
1: L'alcalde Albert Pla s'anirà amb coses per fer, perquè evidentment no tinc temps per fer-ho tot, però sí que Sant Cebrià i la Vallalta en general i això doncs, és un entorn paradisíac ple d'organitzacions i ple d'arbres i de verdor i que té les franges perimetrals fetes important en possibles incendis forestals, tenint en compte que ara baixa la temperatura una mica, però ja anunciava el meteoròleg del Consell Comarcal la setmana que ve que tornarem a temperatures brutals d'una calor la setmana que ve. Per tant, i l'altre dia, sense més ni més, a Tiana, el primer poble o últim poble de cap al sud, doncs hi va haver-hi un incendi que afortunadament bueno, no va anar gaire més, però que demostra que queden deures per fer.
2: Correcte. Sí, nosaltres, en el cas de Sant Cebrià, doncs, des del 2019, que cada any hem estat treballant amb el tema de les franges de protecció, som un municipi que estem molt propers, som porta d'entrada al Parc del Montnegre i al Corredor, i, evidentment, tenim aquestes urbanitzacions, no, de baixa densitat dins del bosc, envoltades per bosc, i no només les urbanitzacions, sinó tot el municipi. Sant Cebrià, un dels seus atractius és l'entorn natural que té. I aquest entorn natural té la majoria de coses bones, però, evidentment, és un entorn natural que, amb la incidència del canvi climàtic, doncs hem d'estar més alerta que mai, perquè amb aquests focs que estan vinguent, que estan apareguent de quarta, cinquena generació, doncs hem d'estar més que preparats, no? I ja ho diu la frase, no?, que amb el bosc, la feina pels incendis, la feina s'ha de fer l'hivern per estar preparats a l'estiu. I així ho anem fent. En el cas de Sant Cebrià, doncs, cada 2 anys fem obertura de franges i cada 2 anys fem manteniment de franges. Aquest any, el 2026, estem en fase de manteniment de franges aquest manteniment de franges el fem d'acord amb la normativa, la llei 5/2003 de 22 d'abril, que és la de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana. Això el que fa és que es creï una barrera natural neta de 25 metres entre les edificacions i el bosc, no? En el cas que hi hagués un incendi, això ens permetria tenir el suficient temps perquè els equips d'emergència poguessin arribar.
1: Albert, perquè ho entenguem i ho exemplifiquem, és a dir, evidentment, ningú pot evitar un incendi perquè pot haver-hi un brètol a Sant Cebrià a Picamoixons o on vulguis, no? Com l'altre dia, un insensat a Tiana, no? En aquest sentit, és aquestes franges perimetrals el que fan és, diguéssim, donar capacitat de reacció als equips, diguéssim, de bombers i protecció civil i tota aquesta companyia, i que no, el foc no progressi, diguéssim, de manera desaforada, per entendre's, no? Seria això.
2: Correcte, és això, és prevenció, és prevenció. El que ha de quedar molt clar, i és un dels missatges que vull donar, és que recomano a tothom que es miri aquesta llei, la llei 5/2003, perquè aquí explica molt bé com ha de ser una franja, qui ha de realitzar els treballs i de qui són les responsabilitats. Ha de quedar molt clar a tots els veïns i veïnes que viuen tocant a bosc que la realització dels treballs a les franges és responsabilitat seva. Vull dir que els veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions són qui hauria de tirar endavant aquestes franges de protecció. Val? Això, a la realitat, en la majoria dels municipis, no passa. I quan això no passa, doncs, evidentment, els ajuntaments actuen per assegurar aquesta seguretat en els seus veïns i veïnes. Què passa, això? Hi ha municipis que cobren una taxa per aquest servei i n'hi ha d'altres que no. La realitat és diversa, fins i tot aquí al Maresme. A Sant Cebrià, per exemple, som molt amables i molt simpàtics i no cobrem la franja de protecció. Si bé és cert que rebem subvencions anuals per part de la Diputació de Barcelona, que ens ajuda moltíssim en la tasca de prevenció d'incendis a tots els municipis de la demarcació. En el cas de Sant Cebrià, aquest any hem rebut uns 40.000 euros per poder tirar endavant el manteniment a Vistamar, Camp Palau, Castella d'Índies i Can Domènec. Per l'any vinent, per exemple, que ja és d'obertura, hem rebut ja 137.000 euros només per una urbanització, que és Castella d'Índies, obertura de tota la franja, i 55.000 euros pel nucli, perquè ara també, en aquesta llei, els nuclis que estiguin envoltats de bosc també s'hi haurà de fer la franja de protecció, cosa que abans no es feia. L'altre missatge important és que totes aquestes
1: masies... Per tant, el centre urbà, per entendre'ns, masies... Sabrià, també entrarà en aquest club, diguéssim, per entendre'ns, no?
2: Correcte, a partir de l'any que ve, correcte. Val? Que fins d'ara no hi entrava per normativa, doncs ara sí que hi entrarà. Val? I l'altre tema que també és molt important remarcar, totes aquestes masies o cases aïllades que viuen al mig del bosc en entorn natural, també hauran de fer-se ells mateixos, evidentment, que molts ja ho fan, només faltaria, aquestes franges de protecció o mantenir les seves parcel·les netes. No només parlem de la importància de fer les franges, sinó que en urbanitzacions com les que tenim aquí a Sant Cebrià i a l'Alt Maresme, que parlem de parcel·les de 600 metres mínim, també es fa incidència en que les parcel·les han d'estar adequades. Què vol dir això? Vol dir que els arbres hi han de ser-hi cada 6 metres, que els matolls han d'estar separats per un mínim de 3 metres. Això ho diu també aquesta normativa. Sí. I això es fa un control, evidentment, municipal, perquè així es dugui a terme.
1: L'alcalde o l'administració municipal té, diguéssim, la potestat, en el cas que un veí es posi tonto, per actuar d'ofici, perquè evidentment la seguretat de tothom passa per sobre d'un berro, per entendre'ns?
2: Totalment. Aquesta mateixa llei ja preveu les responsabilitats. En el cas de que un veí o veïna no actuï, no netegi la seva parcel·la adequadament, es pot sancionar amb multes d'entre 601 euros i fins a 10.000 euros, depèn de si és considerat greu, menys greu o molt greu. Evidentment, qui és el responsable de mantenir la parcel·la és el propietari, i si la pregunta que tothom es fa, no? Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari i no ho neteja? Això s'ha de fer saber en l'Ajuntament, que actuarà tal com estableix la llei i farà el requeriment pertinent. Li donarà un temps de marge a aquest veí perquè actuï. Si no actua aquest veí, se'l multarà i s'actuarà subsidiàriament. Fet que també se li cobrarà, evidentment.
1: Sí, tard o d'hora, però acabarà pagant, i si no, se li acabarà embargant. Això és la llei, ho preveu, no? Ja està a punt. Al final,
2: correcte, i els municipis en tenim casos d'aquests, varis,
1: Sí, sí, i la Diputació té uns organismes, un organisme molt efectiu i pesat, que encarregat de fer-ho. Bueno, ho sé, a mi no, però vull dir que ho sé com funcionen, i funcionen déu-n'hi-do.
2: Correcte. Actualment, aquí a Sant Cebrià tenim un servei de la Diputació que ens posen un vehicle que d'estiu, en tota la campanya d'estiu, que va voltant doncs, per tot el municipi i els municipis veïns i va detectant doncs, aquests tipus d'incidències. Si hi ha la franja feta, no hi ha la franja feta, un pal d'electricitat en mal estat, un abocament, a tot el que pugui generar perill d'incendi, aquest servei ho detecta, ho puja en una plataforma i també, entre tots, s'actua doncs, perquè es resolgui.
1: Doncs molt bé, Albert Pla, fins al juny, alcalde de Sant Cebrià. Després passarà a la vida civil i a disfrutar de la seva família, de la seva filla i, evidentment, a tenir menys temps lliure per... perquè, clar, l'alcalde és alcalde, no alcaldessa, 24 hores, Albert? És això.
2: Correcte, així és i així serà

0: Avui faria 65 anys, va ser una de les figures més icòniques, fotografiades i estimades d'aquest segle XX. També faria 65 anys, fa 65 anys, Carl Lewis, que és una llegenda de l'atletisme nord-americà. Va guanyar 9 medalles olímpiques en proves de velocitat i salt de llargada i, finalment, 10 anys més jove, Missy Elliott, de 55 anys, és una cantant productora i una autèntica pionera del hip-hop. Va tenir un gran impacte musical a la música urbana, sobretot fent videoclips en els anys 90 i els 2000.
1: Molt bé, i avui també hi ha diferents dies internacionals, eh?
0: Sí, un ja l'heu comentat, anem primer amb el Dia Internacional del Reggae, perquè s'homenatja aquest gènere musical nascut a Jamaica i també serveix com un dia per homenatjar a Bob Marley, el seu màxim exponent, pel missatge de pau, amor i igualtat que va transcendir a les fronteres. I el que dèieu fa uns instants, és el Dia Internacional de l'Acudit, que ja heu tirat a algun i us ho deixo a vosaltres perquè a mi no se m'acostumen a quedar, eh?
1: No en saps cap, ara mateix.
0: És que així de fred mai he sabut dir algun acudit. Ara, m'agafen els meus amics i m'expliquen, i has de tenir gràcia, per explicar un acudit, perquè si no, ostres, costen.
1: Molt bé, no passa res, doncs et deixem un rato que pensis. Més coses, què passava també? Tenim 2 minutets, eh?
0: Mira, doncs dic rapidet perquè avui fa 123 anys arrencava el primer Tour de França, que a més d'aquí poc ja també comença i passa per Barcelona, per tant, compleix anys, fa 123 anys, començava avui el primer Tour de França. També el retorn de Hong Kong, el Regne Unit traspassava oficialment la sobirania de Hong Kong a la Xina, després de 156 anys de domini colonial britànic. Això va passar en el 1997. En el 2004, aquest queda més a prop, va arribar a l'arribada de Saturn. Després d'un viatge èpic de gairebé 7 anys, van poder arribar a l'òrbita de Saturn per estudiar els anells i els seus satèl·lits. Si et sembla, Gemma, anem a passar a l'efemèride musical. Avui, un 1 de juliol, però del 1963, els Beatles gravaven She Love You. Avui és la mítica, ja sabem que aquest grup va aconseguir doncs una fita històrica en el pop rock mundial. Aquesta cançó definitivament va fer esclatar la Beatlemania, que és coneguda avui en dia.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Arribem als 57 escoltant els Beatles. Fins ara.
0: A tu, Gemma, molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals

0: setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
5: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressant al marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre. Com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil, l'avís pel succés es va rebre 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
6: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma, passant 3 minuts a les 4 de la tarda i a aquesta hora, com cada dia, toca doncs remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
7: Bona tarda, Gemma. Doncs en el nostre particular viatge en el temps per al que va succeir a la comarca anys enrere, avui ens traslladem al 1997, concretament a la Pineda del 1997, i és que aquell any la Biblioteca de Pineda celebrava els 75 anys. Aquest centre, que actualment forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, es va construir gràcies a la voluntat de la Mancomunitat de Catalunya, que va crear el Pla de Biblioteques Populars a principis de segle. La construcció que es va aprovar ret homenatge i es va presentar al segon durant un dels mandats de Manuel Serra i Moret com a alcalde de la vila, i per aquesta raó, de fet, dona nom la biblioteca. La biblioteca de Pineda s'anomena Manuel Serra i Moret. En el transcurs de l'acte de celebració es va homenatjar a les biblioteques que havien tingut cura del centre durant els anys d'existència i es va comptar amb l'especial presència de Maria Teresa Boada, responsable de la posada en funció de la biblioteca un cop va finalitzar la Guerra Civil. Durant l'acte de celebració del 75è aniversari, l'alcalde de Pineda, que llavors era Salvador Llorenç, va anunciar les negociacions que s'estaven duent a terme al consistori per adquirir uns dels terrenys annexos a la biblioteca per fer-ne una ampliació. Aquesta possibilitat, necessària de fet per incorporar fons audiovisuals al centre, estava sobre la taula des de feia diversos anys, quan a l'Ajuntament governava el PSC. D'altra banda, continuarien fingint com a temes pendents de la biblioteca, doncs, la informació del fons i de la seva gestió, i també el traspàs de titularitat de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament, qüestions documental que també necessitaven el seu temps. Gemma.
6: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ara ens escoltem. Fins ara.
7: Fins ara, gràcies.

aquest estiu us ve de gust descobrir platges amb encant, sense sortir del Maresme, perquè a vegades sembla que les platges, les úniques platges boniques que hi hagi a Catalunya, siguin les de la Costa Brava o la Costa Daurada. Doncs no, avui us portem 7 propostes que valen molt la pena tenir presents i tenir en compte. Des de Montgat fins a Malgrat de Mar, la comarca del Maresme ofereix més de 50 quilòmetres de litoral amb opcions per a tots els gustos.

0: I els tiets, de fet, ho saben molt bé, que són de Mataró i coneixen molt bé la zona i saben, doncs, que aquí a la comarca hi ha molt bones platges. Així que comencem amb la primera, a Caldes d'Estrac, a la platja dels Tres Micos, que combina aigües tranquil·les amb el patrimoni del Passeig dels Anglesos, un passeig, doncs, que enllaça els tres municipis, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac, i que, de fet, es pot fer caminant relativament molt fàcil perquè són pocs quilòmetres i, doncs, bé, pots caminar, passejar i també banyar-te en aquesta platja tan idíl·lica que, de fet, està envoltada de cases modernistes i noucentistes. Companys, coneixeu aquesta platja de Caldetes?
1: Mira, jo no, jo t'he de dir que no.
0: Doncs està molt xula, perquè és el que comentem, al passeig hi ha unes cases que eren antigues... Ai, com es deia la paraula? Ostres, no em surt. Aquelles cases que eren de persones d'altres països...
2: Antigues cabanes o guinguetes o...
0: No, ostres, tu s'ha manat de...
3: No, són ambaixades, no?
0: Ah, això, ambaixades, sí. No.
3: I, bueno, és... a la guerra civil, no?
0: Exacte, són ambaixades. I, de fet, n'hi ha moltes, I, clar, són molt espectaculars, perquè és com... impressionen, són molt boniques
3: Bueno, però això són a veure, aquí Caneten diríem cases americanes o hi ha altres llocs cases indianes,
0: també.
3: En principi, diguéssim, això les van fer famílies impossibles, moltes d'elles a Canet també, negreros, cabrons i mala gent, que van a fer explotacions amb persones de raça negra, evidentment, malauradament, i es van fotre rics i d'or. I alguns d'ells tenen carrers i places dedicades i tal i qual, com un senyor que es deia Viada, que és el que va portar el tren, però que es va morir abans i no va veure el tren, però va finançar el primer tren de Mataró Barcelona. I per cert, aquí a Canet tenim un carrer que és ignominiós, que es diu Josep Baró, que també era un canetenc esclavista impresentable, que tenia un carrer Canet. Ens hem de mirar
0: Doncs, una mica. Bona aquesta petita masterclass d'història
3: d'en Dani. Però és història, sí.
0: No, totalment. Seguim parlant de platges, si us sembla bé. Si els nostres oients prefereixen un ambient més salvatge, tenim la platja de les Roques Blanques, que està situada entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar, i és una de les més amagades de la comarca, sense passeig marítim, i envoltada de roques és perfecta per qui busca tranquil·litat. Dani, aquesta platja què tal?
3: Si vols intimitat, evidentment, el que passa és que, clar, queda molt, diguéssim, lluny de tot. És a dir, si busquem un accés fàcil, no ho tindrem, m'entens? A veure, l'has de saber i l'has de conèixer i tal. Recordem que el poble més similar a la Costa Brava del Maresme és Sant Pol. Sant Pol té 9 caletes, 9 platges, i diguéssim, és el poble que més sembla a la Costa Brava, no? Evidentment, sí, aquesta Roques Blanques és una urbanització que ja és tota de Sant Pol, i que tota aquesta platja, i no és Canet, sí, ja és Sant Pol tota, però està a tocar de Canet, sí, està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Aquesta sí que me la coneix, Gemma,
0: Ah, sí? Aquesta la coneixes? I has anat?
1: Sí, aquesta sí.
3: Està molt bé.
0: Doncs va, ens l'apuntem. Més platges, en aquest cas a la capital del Maresme, Mataró, la platja de Sant Simó, que destaca pel seu llarg recorregut i també perquè és un dels espais preferits pels aficionats al submarinisme.
2: La conec jo també com la platja central del Maresme, no? És d'aquestes, tu deies, Gemma, una de les platges, jo crec que de les platges més grans en qüestió de terreny, diguéssim, que té la nostra comarca. Privacitat poca, també t'has de dir, perquè quan més...
3: No hi ha anat mai, no hi ha anat mai.
2: Quan més lloc de platja tens, quan més sorra tens, òbviament hi ha més gent i més es coneix, no? Però jo normalment sempre li he dit la platja central de Mataró, per entendre's.
0: També, doncs aquesta mateixa. Més platges, els amants... Digues, Dani, disculpa.
3: Que no és la més cèntrica, perquè la més cèntrica crec que és la del... evidentment la que dona a tocar del port, el Callao i tot allò,
0: Vull dir,
3: cert. Aquesta queda ja cap a... més que va a Vilassar, per entendre'ns, no, això, Jordi?
2: Home, sí, però de fet, de totes maneres, és més que res per la... A vegades, moltes vegades, la cultura popular, diguéssim, sí, el que fa és nombrar platges per conèixer-les, més que per la seva pròpia, sí, pel seu propi significat, no? No té res a veure. Després, no sé si arribarem, per exemple, a lo que és la platja de Malgrat, però, per exemple, aquí a la platja de Malgrat, que correspon al municipi de Malgrat de Mar i que la tenim al costat, sí, molts de nosaltres la coneixem per la platja de Palafolls, per exemple, i no és de Palafolls, però perquè la cultura popular el que ha fet és portar-lo cap a aquest nom, ja? Sí, i crec que passa el mateix amb el que dèiem això d'aquesta platja de Mataró.
3: Evidentment, això vale, correcte.
0: Més coses. Els amants del surf tenen una parada obligada al Masnou, just al costat del port. Les condicions del mar converteixen aquesta platja en un dels punts de referència per practicar aquest esport al Maresme. Vaja, no és Canàries, però bé, la gent que fa surf, més o menys alguna onada poden agafar.
3: A Tarifa es fa surf, el millor surf d'Europa.
0: Sí, clar.
2: Gemma, no sé si ho sabràs, però jo quan anava en tren, ara fa molt, que no pujo en tren a Barcelona, però sempre m'havia cridat l'atenció que hi havia com unes instal·lacions d'onades
0: que
2: que servien precisament com a escola de surf. No ho puc dir segur, perquè és el que jo sempre m'he imaginat, que poder és una altra cosa, però poder és on tu m'estàs comentant aquesta platja, correspon, més o menys? O...
0: Mira, no sé el punt exacte on se situa, però aquestes instal·lacions que expliques que veies des del tren, jo també les veia feia anys, el que passa que com que fa tant que no agafo el tren...
2: Exacte, no podem assegurar que encara hi siguin, no?
0: Totalment, no en tinc ni idea.
3: Agafava el tren quan anava bé, més o menys, no?
2: Val, molt, sí, exacte, fa molt de temps.
0: I quan no hi havia un altre remei, perquè abans no tenia fa uns anys carnet de cotxe i bé, doncs havíem d'agafar el tren, sí o sí.
3: Correcte. Mm-hmm.
0: Més cosetes, va, si busqueu un racó amb aire a Costa Brava, teniu la Cala d'en Pere, Calella, que ofereix un entorn més íntim, envoltat de pins i també ideal per desconnectar. Doncs de tot, podríem dir, aquesta cala, que des de Calella la deuen conèixer de ben segur. No sabem si està en Sergi Ferrer per aquí o està a la redacció.
4: Sí, la coneixem, la coneixem.
0: De fet, què tal, Sergi, aquesta cala?
4: Molt bé. De fet, n'hi ha tres en aquella zona, crec recordar. Hi ha la de la Vinyeta, que és la famosa, doncs, cala nudista, i al costat hi ha la cala de la Roca Grossa, que jo em quedo amb aquesta perquè és la més significativa. Llavors, ja a l'altra banda tindríem la platja de Garbí.
3: Que és la Roca Grossa, que és la que toca ja Sant Pol, no? Vull dir,
4: no, és Calella, eh?
3: Ja, però vull dir que està tocada Sant Pol, un diuen la Roca Grossa i l'altre la Roca de la Cabra, no?
4: Exacte, correcte, sí, sí.
0: Molt bé, per les famílies, una bona opció és la platja de l'Estació a Sant Andreu de Llavaneres, una platja recollida, poc massificada i també amb els serveis necessaris per passar-hi el dia amb els més petits. Una platja, doncs bé, com diem, accessible, amb els seus serveis a la vora i doncs amb poques complicacions. I acabarem a Montgat, a la platja de Sant Joan, que també és una de les més properes a Barcelona, però que encara conserva l'encant d'un poble mariner, amb la llotja de pescadors i els històrics banys Empòrium i del Carme ben a tocar del mar. Companys, aquestes són les platges que avui destaquem. Jordi, em sap greu que no hem destacat la de Malgrat, o popularment coneguda com de Palafolls, però...
2: Aquí entres en un conflicte, perquè sí que és veritat que entre Malgrat, Palafolls i Malgrat sempre hem lluitat pel nom de la platja, i hi ha gent que se'n enfada, encara, quan la nombres la platja de Palafolls o la de Malgrat. Però mira, si em permets el comentari, també és una platja per poder-hi accedir, tot i que sí que és d'aquelles que té una pendent pronunciada entre que és la zona de la sorra i també la del mar. I no és... Hi ha moltes persones, per exemple, sobretot amb mobilitat reduïda o que li facin mal les cames, gent gran que poder no poden fer front a aquesta gran baixada que hi ha per banyar-se, no? Però tot i això, si està de forma molt tranquil·la, sí que és veritat que és una platja directa amb accés a diferents pàrquings, no? Diferents càmpings, perdó, càmpings.
0: Uh-huh. Però, I aquesta però platja, que també s'està molt bé. Digues. Que està a tocar de Santa Susanna o està més cap enllà?
2: Clar, depèn del territori, perquè si tu segueixes una miqueta, òbviament Santa Susanna, però crec que Santa Susanna té la seva pròpia platja, llavors sí. Nosaltres ho fem servir des de que és la desembocadura del Tordera, per entendre'ns, fins a arribar a quan acaba el territori de Malgrat de Mar. Crec que un cop arribes a Santa Susanna ja té un altre nom, T'ho dic de memòria i parlo molt de cultura popular, Ara poder, si hi ha algú que m'estigui escoltant, poder es posarà els dits al cap. Però que jo sàpiga és això. I sí que és veritat que forma part també de la zona on hi ha les diferents fàbriques al municipi de Malgrat de Mar, també, que hi ha l'antiga Beringer, que hi ha diferents, diferents fàbriques, i té com un relleu com una miqueta com molt diferenciat. També té les pistes d'atletisme de Malgrat de Mar. Vaja, qui vagi anat per allà sabrà del que parlo. Una platja on s'hi està molt bé, però ja et dic, l'únic inconvenient que trobaria jo és aquesta entrada i sortida de la platja, tant de la sorra com del mar, que a vegades sortir del mar i anar a la tovallola es fa com una miqueta perillós. A més, no hem parlat de l'estil de sorra que tenim a les platges del Maresme, però sí que és veritat que no tenim aquella sorra fina, però hi ha moltes platges que també tenen aquella pedra que quan camines per sobre d'aquestes pedres, escolta, la planta del peu se'n ressenteix, eh? I has d'anar, doncs, amb bon calçat, per entendre'ns. Però tot i això, escolta, jo defenso pràcticament la platja de Palafolls. Res de
0: malgrat. Molt bé. I també un dels moments més crítics, eh? Del moment de la tovallola fins a arribar, doncs, a l'aigua del mar. Són uns segons que són infernals, perquè la sorra, doncs, arriba a cremar molt, però vaja, no sé si us passa a vosaltres això també.
2: Home, i aquí va amb la regadora. Jo he arribat a anar amb una regadora d'aquestes de joguina, de nens petits, o fins i tot tenir una piscineta de plàstic petita per no posar, perquè això em fa molta ràbia, perquè la sorra no m'entri a la tovallola. Això em fa molta ràbia. Clar. Llavors, quan arribo, poso els peus a la piscineta petita i directament a la tovallola. I escolta,
0: ei, molt bona idea, això, eh?
2: Oh, i tant. Mira,
0: l'apunto. Ja farem una secció de tips, no?, de trucs d'estiu.
2: A l'hora d'anar a la platja. Sí,
0: sí. Sí. No, jo de fet he vist coses molt ingenioses, eh? Per exemple, gent que amaga les pertenences personals, no? La cartera i altres coses amb una bossa amagada.
3: Jo fa 20 anys que no vaig a la platja, sé nedar, però vull dir que no, vull dir, no hi
0: 20
3: vaig.
0: Anys, Dani, no vas mai cap dia a l'estiu.
3: I vaig anar-hi amb uns amics de Saragossa l'any 2007, vull dir que... perquè evidentment allà no tenen l'Ebre i...
0: Clar.
3: I els feia il·lusió, però vull dir que em vaig recordar de nedar, eh? Feia anys que no hi anava, encara me'n recordo.
0: Molt bé, i no t'agrada, gaire el mar, a tu?
3: No, però vull dir, no em crida l'atenció.
0: Molt bé, companys, doncs ja hem fet aquest repàs per les platges, doncs, imprescindibles de la comarca, i nosaltres de seguida continuem. Fins ara.

0: Seguim avançant a l'Ona Maresma i ara tractem un tema des de Palafolls amb en Jordi Prats de Valls, que ens donarà tots els detalls. Endavant.
1: Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empastats amb el Grat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empastats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que dèiem, això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empastats, oi?
2: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
1: Mm-hmm. En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empastats, Sònia.
2: Doncs sí, és la 15a edició. I, bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la Festa dels Empastats. I, a més, ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra... I això, doncs, també, no?, ho volíem com celebrar, i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
1: Mm. Ara m'agafo, doncs, això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empastats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat el calendari precisament aquesta data, finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera, doncs, que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè, com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntaris, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
2: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre en molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no?, per la gent que a més venia cada vegada més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no?, d'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15è aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això, com sempre, funcionarà amb aquesta inscripció prèvia, que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empastats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar. Però també hi hauran dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la Festa dels Empastats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
1: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empastats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
2: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empastats, i així també permet, no?, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses, o simplement a fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no?, que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar, que és una de les novetats. Mm-hmm. I després també hi haurà una altra sorpresa, que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
1: Perfecte, doncs mira, doble celebració i que en aquest cas
2: doble,
1: també ens hem de guardar, eh? El 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré sí. Més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, eh? Del millor, eh? Que li dirien als concursos, quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats. Què em pots dir, Sònia?
2: Bueno, com sempre no et puc dir res, perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però...
1: Provarem.
2: El tema, clar, el tema, com sempre, és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no?, d'escenes d'empastats.
1: Mm-hmm. Doncs mira, un
2: això
1: bon homenatge.
2: Dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una mm-hmm. temàtica que no l'hem fet mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
1: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu tota la comissió dels empastats i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva, per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
2: Doncs, sorprenentment, sí. Ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista. O sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat dos anys més.
1: Per tant, ara, Sònia...
2: De temàtica.
1: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
2: Sí. Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base. Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027 i, a més, sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions. Mm-hmm. I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la pesta, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent, doncs, li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho... de manera més amena, no? Llavors, el que dèiem, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pesta, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista, per això hi ha anys que hem parlat de què es menjava, altres anys que ens hem centrat més en la política, altres anys que hem tocat algun personatge, no?, hem recuperat algun personatge de l'època i n'hem explicat la biografia. Llavors, clar, hi ha molts, molts, molts aspectes del segle XVII que encara no hem explicat i que segurament ho farem els propers anys.
1: Déu-n'hi-do, quina feina. De fet, a mi també m'agradaria remarcar, ja que parlem de feina, que òbviament aquí hi ha una comissió organitzadora darrere, també la comissió històrica, però no vull deixar de banda també tots els voluntaris, voluntàries que assagen, que preparen text, direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge, a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar us ajuden. Per tant, això, el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
2: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden amb coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de trets o que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no?, els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions en pastat, i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels empastats, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots i que al final, no?, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també al nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
1: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet. I que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Antràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
2: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la, que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
1: Doncs estarem atents sobretot a xarxes socials. Si no m'equivoco, Empastats Malgrat, Sònia, veritat?
2: Sí, Festa dels Empastats Malgrat, i això, sobretot connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etc.
1: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
2: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
0: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens parla de... Ostres, abans de la secció de la Mar, fem aquest repàs breu a la pregunta del dia. Avui, doncs, estàvem preguntant una qüestió, que és que no me'n record... Ah, sí, els acudits. És que, de fet, la repasso jo mateixa, la pregunta, perquè en Martí ara mateix doncs, no pot intervenir, i us preguntàvem si us agraden els acudits o no us agraden. Doncs això és el que estàvem preguntant. No sé si hi ha algun col·laborador aquí a l'Ona Maresma que vulgui dir la seva. Companys, us agraden els acudits? No us fan gràcia? L'humor absurd? Una mica, què en penseu?
1: Mira, ara que ho dius, Emma, l'humor absurd, eh? Aquests acudits que, saps?, que surten del no-res i que de tan absurds fan riure i no saps ni per què rius, jo sóc d'aquests, sens dubte.
0: Doncs mira, ets dels meus. Qui més tenim que he escoltat aquí veus?
3: A mi em costa, els acudits en moments, no sé si incòmodes o en moments de grup, de sopars, no? Allò, el típic acudit a un sopar de Nadal que fa el tiet o tieta, doncs aquests em costen. Ara, l'humor absurd, generalment, per exemple, m'agraden molt les pel·lícules de Monty Python, que és humor absurd, i doncs això sí que m'agrada.
1: Molt bones, Sergi, molt bones les pel·lícules, totalment d'acord.
0: No les conec, com són?
3: La vida de Brian, els cavallers de la taula quadrada, recomanables al 100%.
1: A més, amb un humor com molt particular, no?, que és el que deia en Sergi. Sí. Al final, hi entres o no hi entres, O sigui, jo crec que no hi ha volta de full, però passes una estona divertida. Jo us recomanaria que em miréssiu com a mínim una.
0: Mira, l'únic humor que no em fa gràcia, a mi m'agraden les bromes molt absurdes, i molt, molt tontes, però el que no m'agrada és en Mr. Bean. No sé si a vosaltres us agrada.
3: Jo el veia molt, sí. Sí? Sí?
0: Sí? Tot fa gràcia.
3: I el Luis de... Mr. Bean, Luis de Funes, que això és molt antic, també, i Charles Chaplin, òbviament.
1: També. Són acudits que jo crec que no han envellit gaire bé, no? Tu ara, si escoltes, i amb tots els respectes, però si escoltes un acudit de l'Eugenio, per exemple... Jo crec que és un dels humoristes que feia molta gràcia, jo no dic pas que no, però com la perspectiva del temps i també amb tot el que ha passat, hi han acudits que els replantejaria, si més no.
0: Sí, no? Potser una mica pels temps que estem vivint, potser ho dius pel tema del masclisme, no? El racisme, aquest tipus d'acudits, no, Jordi?
1: El simple era per l'època, també, a vegades. Ah. Clar, era el que permetia a l'època veure un home explicant acudits fumant i bevent alcohol. A la seva època podia estar molt bé, però ara segurament estaria mal vist. No sé si m'explico. O, no sé, Barragán, Marianico, el Corto, tots aquests tenien Arevalo, tots aquests tenien una sèrie d'acudits... Rubianes.
4: Feien un 2-3, val? Un senyor que es deia Arevalo, que fa poc va morir, sí? L'humorista. Un patxo, per cert.
0: Hem de plegar, sí.
4: Feia un...
1: No volem davant, no volem davant.
4: Feia un personatge... un 2-3 que era un tratament.
0: Companys, pleguem. Fins ara. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
14: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
13: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
14: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
15: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Comunicació local.
16: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: I nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
17: Bé, bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits Bueno, venim i vindrem amb i anirem, nits, sí. I anirem amb nits horribles, que no es sí. pot ni dormir. No sí. sé tu com estàs vivint la calor.
17: Com puc. No gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
17: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
17: Tot passarà.
3: Anem tirant.
17: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
17: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
17: Mal.
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
17: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
17: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. no? Perquè per això hi ha, no? hi ha altres programes.
3: Sí,
17: hi ha...
3: correcte.
17: Hi ha... Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
17: No? Perquè abans teníem aquells totxos, jo me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes.
3: Exacte.
17: I sortien des d'orelles de no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
17: O el bloc de notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja... En principi hi ha dies de vacances, llavors, doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
17: Sí.
3: Bueno, adolescent, sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
17: Sí.
3: I també poder gent que treballa que, quan surt de la feina, el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
17: No mola.
3: Bueno, això ja en parlarem
17: en un altre moment.
3: Quins llibres portes?
17: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. i vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
17: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit, doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
17: Sí.
3: Un llibre sí. atronjat.
17: Atronjat, sí.
3: Atronjat.
17: Sí. Sí, perquè hi ha molt de... A les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
17: sí.
3: els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament,
17: ah,
3: no? És de dir, són fotos, són dissenys.
17: És un llibre molt amable, uh-huh. de disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat Mira. Molt... El tema
3: que maco.
17: El tema de la cuina, no? Perquè
3: sí.
17: abans, no, les nostres mares o les nostres àvies, no, aquell, quantes hores s'havien, no, anar al mercat aviat a comprar i et passaves tot el matí cuinant i clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. i ho trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un uh-huh. altre llibre,
17: sí.
3: que és aquest concepte de separar per categories, no?
17: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
17: Sí.
3: Generalment, jo crec que és... no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més
17: sí.
3: aviat per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
17: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. no? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
17: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
3: Clar,
17: molt interessants,
3: és veritat,
17: no?
3: Sí, sí.
17: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, tailandesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt, pues, una manera de cuinar, realment uh-huh. ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
17: Un curri era exòtic.
3: Exacte.
17: El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que
17: sí.
3: deies?
17: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
17: inflamada
3: tema, eh?
17: També.
3: Sempre surt el tema, eh?
17: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com encurtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
17: Exacte. Veus, hi haurà... aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
17: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
3: bé, sí, saps? Bueno, sí.
17: És un altre concepte d'una cuina... que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
17: I si estàs inflamat, desinflames d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
17: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
17: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable.
17: Saludable, vale,
3: perfecte.
17: Anem-ho a...
3: O sigui, ja per tothom, fàcil, és a dir, per tothom. I ara, bueno...
17: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
17: O sigui, després del...
3: Un o diversos.
17: Per compensar.
3: Un o diversos. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
17: Sí.
3: Aquest, no?
17: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
3: sí,
17: tal.
3: Sí, bueno, cuidado,
17: sí,
3: eh?
17: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
3: Sí.
17: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo en tinc, jo segueixo diverses gent per Instagram, no? I llavors et surten doncs, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?, que podes més... s'entén millor, no?, poder.
17: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé...
3: Va, vinga, va, concentra't.
17: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer!
3: Bien!
17: Si hem fet broma abans.
3: Cuidado,
17: broma
3: abans, sí. No repetim massa el títol, eh?
17: No, no passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Sategui i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
3: sí,
17: uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
17: sí,
3: faciliten molt bé el fet de cuinar, no?
17: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final el temps se'ns tira a sobre moltes vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és el que fa tothom, i et posaràs a cuinar...
17: 8 hores més.
3: 8 hores més.
17: O 2 hores més.
3: O 2 hores més pel menjar de demà, a més,
17: clar.
3: Això també ho fa molta gent, no?
17: Clar. Clar, clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que està, el que és original és que et donen noves idees, no?, noves maneres de cuinar, a part dels quatre que ja saps.
3: Sí.
17: I a més ho fan d'una manera així com... divertida.
3: Sí,
17: no?
3: Ja la portada és curiosa.
17: És cridanera,
3: sí.
17: I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració. Ja està molt bé. I el títol es diu?
3: Ho he de dir jo ara?
17: Ai, sí, va, va.
3: Satisfryer.
17: Sí.
3: Ai, quasi.
17: Bueno, és per fer la gràcia. Sí, sí, sí.
3: I anem amb l'últim llibre que ens queden.
17: L'últim
3: mira,
17: és...
3: Un minutet,
17: sí.
3: Dos, podem allargar una mica més.
17: Sí, gràcies. És del llibre de la Parellada, Els plats del dia. Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero, no? Del que pots... I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
3: és text,
17: foto...
3: No?
17: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, pues seria aquest, però
3: quan,
17: els receptes són guapes.
3: Quan he vist que era tot text,
17: m'he
3: imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem...
17: Sí.
3: Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes,
17: sí,
3: però llibres de ficció, moltes vegades, doncs, no se'ns passen pel cap, no?
17: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O
3: per exemple?
17: Bueno, jo em vaig llegir una...
3: Agatha Christie,
17: abans
3: buscant...
17: Abans de Sant Jordi... Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà mig,
3: veus?
17: Picat... que bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Freak and Dation, no sé
3: sí,
17: si...
3: Sí, és veritat, és veritat, sí.
17: Perquè
3: sí.
17: Això és centrat en el món dels restaurants i de la cuina.
3: Sí,
17: també n'hi ha.
3: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre, dos llibres, que a nosaltres personalment ens agradin molt i sí. En parlarem per acabar d'una manera més maca, no?
17: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a
3: Satisfyer.
17: Això també, que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
3: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
17: això,
3: aquests llibres.
17: Això, ens aniríem a la tomba.
3: Veus? Així, vale. Estirats.
17: Molt bé.
3: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
17: Vale.
0: Molt bé, doncs, últims minuts, de fet, últims 4-5 minuts a l'Ona Maresma d'aquest dimecres. Companys, no sé qui tenim per aquí, avui és el primer dia d'aquest mes de juliol i bé, doncs, també preguntar-vos com esteu encarant aquest nou mes.
3: Doncs amb calor, que ja ho portem comentant tot aquest programa, que és inevitable, que no sé si vosaltres les nits les porteu bé, però jo horrorosament malament.
0: Però ja ha començat a baixar, no? Aquesta calor avui, de fet, al migdia no n'ha fet tanta, no? Potser?
3: Gemma, no m'espantis.
0: O a Calella què?
3: Bueno, feia una mica de núvol, que també s'agraeix, però jo crec que dels 25 graus de mínima a la nit, bueno...
0: Jo dormo amb el ventilador encès tota la nit, eh?
3: Sí, tota...
0: No l'aturo. Clar, és que si no... Mira, fins i tot et diré més, Sergi. Farà cosa d'un mes i mig que encara tenia jo el nòrdic. I ara ja l'he tret.
3: Només... Imagina't.
18: Ui, però Gemma, però aquí donar alguna cosa, eh?
0: M'aixecava cada dia suada com un pollastre i jo pensava, que raro. I sí, ara ja l'he tret i dormo... simplement amb els llençols, amb un llençol finet i el ventilador a tope, però és que, si us dic la veritat, és el primer any que he de dormir amb el ventilador tota la nit, perquè jo no sóc gens calorosa. O sigui,
3: tu eres gent... team calor, de fet. Ho vam parlar en un programa.
0: Sí, m'agrada la calor, m'agrada el bon temps i la platja, però no sóc una persona calorosa. De fet, recordo algun agost que he anat de vacances a algun lloc on fa potser una mica de vent i tinc fred a l'agost.
18: Com?
0: Sí, sóc fredolica. Sí. No, ha, clar, això va com va. Hi ha gent que té molta calor, hi ha gent que en té menys.
18: I sou dels que, a la nit, per exemple, us heu de tapar per poder dormir bé o podeu dormir totalment destapats? Perquè, clar,
3: no.
18: És un altre debat, eh?
3: No, ni manta ni res.
18: Jo, almenys, una mica a les cames.
0: A la intempèrie, Sergi.
3: Sí, a veure, és que, a veure, veig una manta, em poso malalt a l'estiu.
0: Però un llençol...
3: No voleu acudits avui?
0: Un llençol finet?
3: Que no, res. Fora.
0: Res.
3: Tot. Res. Ni llit. No, això sí.
0: I pijama, com a mínim.
3: Si està fresc, tampoc.
0: Pijama tampoc.
3: No, home, no. Pantalonet i a dalt res. És que si no et mors, Gemma. Fa molta calor.
0: Ja.
3: Però més clar, a la costa.
0: Tens el ventilador, no? No et fa res.
3: Que mou aire calent, també, t'he de dir.
0: Doncs el meu treu aire fred.
3: Què dius? Dóna mal. Te faig un canvi.
0: I no és un pingüino, eh? Aquells pingüinos que tenen com un sistema de refrigeració, que no és, eh? És un ventilador i a mi l'aire em dóna la sensació que surt fred, no sé, l'altre dia ho pensava.
3: I és o sigui així, que ara mateix, digues. Els tres que estem aquí doncs, tenint aquesta mini tertúlia, som com una mena de progressió, no? O sigui, la Gemma es taparia, en Jordi mig i jo res, no? És com
18: aquesta
3: progressió.
18: Exacte.
0: Vale. No sé, en qualsevol cas, jo crec que avui, sincerament, ha fet calor, però no n'ha fet tanta com aquests dies. Ara bé, diuen que això és el temps s'ha despistat una mica perquè la setmana que ve arriba la segona onada de calor. Així que no cantem victòria i seguirem amb aquestes nits caloroses, Sergi, que abans en parlaves també a les notícies a Calella. 6 dies de nits tropicals, no? Has explicat?
3: Sí, correcte. Ens ho comentava abans el nostre company també, en Quim Pla i Quim Serra, perdó, i bueno, això anirà per llarg.
0: Jo us he de dir que prefereixo el ventilador que l'aire condicionat.
3: Sí? És que l'aire condicionat per dormir és dolent, eh? Diuen.
18: Ui, jo
0: et poses malalt.
18: Jo el fico. Fico que es para automàtic a 5:45 del matí. He de dir a favor vostre que, per exemple, ara estic constipat. És a dir, tinc el refredat d'estiu d'aquests de... Passes molta calor, entres a llocs on l'aire està molt fort, igual en el cotxe, després per dormir... És aquest refredat d'estiu que... Uf, no sé si és...

0: Mangines, no sóc persona, eh?
1: Uf. No, jo tampoc.
0: Són dels que no les tolero, vull dir, no ho passo gens bé.
1: No,
0: jo
1: tampoc.
2: T'entenc.
1: Bé, companys, doncs toquem fusta, que et recuperis, Jordi.
0: No, això ja està, això ja està perfecte, ja.
1: L'aire condicionat amb moderació i el ventilador, si vols, a tope. A Sergi Ferrer, el mateix et dic. Continua dormint destapat, que em fas molt bé.
2: Ja m'ha tapat.
1: Jo sí, jo amb el llençol i amb el nòrdic, eh?
2: Amb el nòrdic, sí, exacte.
1: Amb el nòrdic. Molt bé, companys, doncs nosaltres acabarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó de Coldplay, Inc. Adeu, fins demà.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera, gaudeix del teu pa.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
4: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol mollosolai. És un mamífer que pesa entre 60...

0: Bé, bones salutacions, i el que avui fem és presentar la nostra audiència. No sé si heu escoltat bé, el títol se diu Se m'ha escapat el lloro. Seran una sèrie de guions que voltaran sobre la història del Quico i les seves trifulgues, que és un guió sobre la valentia, l'enginy i l'amor al món animal i a l'humà. Direm que la història, podríem començar per aquí per fer-nos una idea, primer farem una exposició del que és l'essència dels animals en companyia, o no. Explicarem avui, doncs, el lloro valent i el camp d'arròs. És per fer-nos una idea del que volem, més o menys. Quico, que és un lloro jove, de plomatge brillant i curiós, pertany a una gran bandada que vivia a la selva. Un any, a causa d'una sequera, el menjar va escassejar i els lloros majors estaven febles. El Quico, volent ajudar els seus pares, va decidir volar més lluny del que és habitual. Va veure un immens i verd camp d'arròs. El lloc semblava el paradís, però Quico va notar una cosa estranya. No hi havia altres ocells a prop. Tot i la precaució, la gana va ser més gran i va baixar a dinar. Era un parany. El granger havia cobert part de terra amb una xarxa fina i enganxosa. Quico va quedar atrapat. Encara que va sentir por, sí, i dolor en intentar escapar-se, la seva intel·ligència va brillar. En lloc de lluitar frenèticament i desgastar-se, va decidir fer-se el mort quan el granger s'hi va acostar. El granger, pensant que el lloro s'havia mort per l'impacte o l'ensurt, el va alliberar de la xarxa i el va deixar sobre una tanca de fusta mentre anava a buscar el sac. En aquell segon, Quico, que només estava fingint, va emprendre el vol. Va volar ràpid, no cap a la selva, sinó a la tornada al camp d'arròs. Va entendre que el risc valia la pena per salvar la seva banda. Va aconseguir prendre diverses espigues d'arròs amb les seves urpes abans d'allunyar-se definitivament. Quico va arribar al seu niu no només amb menjar, sinó com un heroi, ensenyant als seus l'astúcia i la valentia al vèncer, doncs, les trampes més grans. I aquí podríem dir allò de moraleja. La valentia combinada amb la intel·ligència permet superar els obstacles més difícils. I l'amor pels seus, doncs, motiva els actes més heroics. Hem de dir que tenim pensat donar-los a conèixer uns capítols d'aquest lloro i els seus integrants de cada capítol, que poden ser uns quants, més o menys a saber. Narrador, Salvador Romans. La Filo, la Nuri Pujol. El Genaro, en Joan Madrid. El Quico...
1: Hola!
2: Hola!
1: Hola, Lora! Hola, Lora! Paloma! Paloma!
2: Sor Concha!
3: Vinga, Genaro, deixa ja el comandament, que hem d'assistir a l'estrena d'en Cirac.
4: Noia, Filó, es diu Cirat.
3: Ah, però si sona igual. Bé, aquella del Sergi López.
4: Sí, i la morena Jade Creed, renoi quin paper.
3: Ah, sí que estàs al dia.
4: Ah, això va...

0: Bé, com tots sabeu, heu sentit la sintonia d'aquest capítol del Lloro, que és aquest ja és el primer. Hem fet una presentació i ara començarem ja seriosament, eh? Les coses seran serioses. I el capítol 1, ja hi ha un conflicte, diu, la Genaro i el Filo passegen pel parc del barri, com fa cada diumenge després de missa, diu, el Genaro es queixa de la calor i la Filo busca un ombra. De cop, un flaix de plomes verdes i un crit agut interrompen la pau. Cállate, Manolo, que no t'enteres. Això el Lloro, saps? Sabeu, el Quico, ja ho sabeu, no? El Quico. Bé, iniciaríem el capítol aquest primer dient això, que la tarda del diumenge, en el Parc Prudenci Bertrana, tenia, doncs, aquell color de mandra que només el sol de les 6 pot dibuixar. El Genaro caminava amb les mans a l'esquena, comptant a les passes, com si les hagués de pagar, mentre la Filo, amb el ventall, a tot drap, buscava amb la mirada un banc buit.
1: Genaro, t'ho dic jo.
2: Aquestes sabates noves em maten. Sembla que camini sobre brases.
3: Dona, t'he dit 100 cops que les estrenessis per anar a comprar el pa. No, per fer la volta al món.
0: Amb la paciència d'un sant, que ja ha passat el purgatori, just quan s'acostaven a un om vell i recargolat, un so estrident, com la ràdio vella mal sintonitzada, va trencar la calma del parc.
4: El saca! Tota la saca! Martínez! No deixen ni dormir!
0: Bé, va cridar una veu així metàl·lica des d'un alt arbre, el Genaro es va aturar en sec. Va mirar a l'esquerra i a la dreta, però no hi havia ningú. Només un nen amb una pilota a la llunyania.
3: Has sentit això, Filó? O és que estic quedant sord de tant escoltar les teves queixes?
2: He sentit Martínez. Algú que parlava d'una saca o vés a saber què. Mira aquí, al damunt. Mira aquí al damunt, Genaro.
0: Dalt d'una branca, balancejant-se, amb una elegància, hi havia un lloro d'un verd gairebé elèctric, amb unes plomes vermelles a la cua que semblaven un senyal de socors. L'ocell els mirava amb el cap cot, movent un ull rodó i negre que semblava analitzar-los al compte corrent.
4: Menudo pa de carcamales.
0: El Quico perd l'equilibri i cau en picat aterrant directament sobre la panxa del Genaro, que va fer un salt enrere de 10 centímetres.
2: Per l'amor de Déu, però si és el lloro. I quin lloro més guapo, pobret. Sembla que estigui marejat.
0: Ai, el Quico es va sacsejar les plomes. Venia de 3 barris més enllà, de la luxosa casa de la família Martínez. Havia volat buscant llibertat després d'anys d'escoltar el senyor Martínez parlar per telèfon sobre inversions fiscals i la senyora Martínez criticar el servei. El Quico estava esgotat, tenia gana i sobretot buscava algú que no fes olor de perfum francès car.
2: Mira, el Genaro. Té un anell a la pota. És d'algú. Veiem aquesta poteta. Ai, mira, que en mono. Em diu coses a cau d'orella.
3: Filo, què et diu aquest ocellot? Vigila, que potser et vol estirar les arracades.
2: Ai, sempre tan desconfiat, noi. Ha dit que es diu Quico i, a més, vol una galeta.
3: Però, noi, sí que t'ha dit coses al Quico. L'animalot sembla molt espavilat. Guaita, ja el tinc cau d'orella. Ui, saps què em diu? Ladrones. Ladrones? Filo, aquest bitxo s'ha escapat d'alguna banda complicada. Deixa'l aquí, que encara ens portarà problemes.
2: Que el deixi? Estàs boig? Una rata se'l menja en 5 minuts. Mira, Genaro, m'embolicaré amb el mocador que... Sí, l'embolicaré amb el mocador que tinc aquí, a la bossa.
3: Caram, Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicar. Se te donava tan bé... L'embolicada ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
3: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí, sí.
4: Oh, Carla, la mia. No preguntes.
0: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Ràdio Tordera.

0: La tarda és record.
1: Bé, estem aquí en aquesta tarda record, avui amb una miqueta més d'antelació del programa. Estarem aquí, com sempre, dient bones tardes a en Salvador Romans.
2: Ei, bones tardes. Com estem? Estava aquí amagat.
1: Estaves amagat?
2: Amagat, perquè aquesta calor...
1: Aquesta calor ens matarà tots, però només quedaré jo. Bé, doncs, avui aquest programa va dedicat al Dani Russos. Ja ho sabeu que la setmana passada pues, no hi va haver en Salvatore Adamo, en Dani Russos, aquí una votació, a veure qui sortiria, i pues, per 10 vots a 4 va guanyar el Dani Russos. Per tant, avui us el portem aquí.
2: Dos punts.
1: Dos punts.
2: No, que són 3 ara.
1: Ah, a veure. De 4 a 10?
2: Eh?
1: De 4 a 10 n'hi van 7.
2: De 4 a 10 n'hi van 7?
1: Va.
2: De 4 a 10 n'hi van 7? Deuen ser 6, no?
1: Ah, 6 restes? Sí, sí. Entre tu i jo no fotem res aquí.
2: Sí, sí, és que les matemàtiques ja ho han dit, eh? No han anat bé aquest any.
1: No. Bueno, hem de dir que segueix patrocinant aquest programa al restaurant Camí Ral, una paella per dues persones, a tots els que truqueu i que endevineu el, bueno, o voteu a quin cantant voleu, perquè quin tenim aquesta setmana? Qui poden triar?
2: Sí, i ja els has avisat a la teva parròquia que comença mitja hora abans?
1: Sí, vam dir-ho, no, l'altre dia.
2: Ah,
1: també.
2: No sé, jo no vaig dir res, jo.
1: No vas dir res, però jo
2: tu sí que... Tu ets el jefe.
1: Jo vaig dir-ho. I ja tinc gent avisada. I, bueno, n'hi ha que hauran de deixar la novel·la de la tarda, tenen mitja novel·la, poder que no la mirin, perquè aquella italiana que fan ja està pesada.
2: Ningú mira, el que passa que fa calor i de vegades quedes mig dormit al sofà.
1: Però... Això també té raó. Bueno, doncs ja, Camí Ral, una paella per dues persones, està obert de dimecres a diumenge, de 1 de la tarda a 4. O sigui que tu, si et portes aquest premi, trucant al 643-944-289, els dius que tens un mal de Ràdio Tordera i podràs anar a gaudir amb un altre acompanyant d'una paella.
2: Molt bé.
1: Tot l'altre hauràs de pagar-ho tu, eh? A la beguda, entrant, el sortint...
2: Encara no hem dit les cançons i hi ha algú nerviós.
1: Sí, ja tenim algú que vol trucar. Bueno, vinga, sí. Doncs va, podem-se descobrir una cançó nova, no?
2: Oh, bueno.
1: A veure, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Ai, la Maria, que nerviosa, la Maria.
2: Ai, la Maria,
3: jo,
2: bona tarda.
3: Jo estava aquí al peu del canó.
1: Que ho vaig dir la setmana passada, que seria més
3: I
1: aviat.
3: I tant que ho vas dir.
1: Ah, ah? En Salvador ja. No.
2: Dic que jo no ho vaig dir, perquè tu ets el que manes.
1: Ah, jo mano. Si home n'és.
2: I el que pagues.
1: També, això sí. Ja pago. Bé, Maria, doncs què et sembla? Et dic alguna cançó del Dani Russos? O vols triar també el cantant, que a vegades no ho fas? Qui vols, l'Antonio Machín o en Jorge Sepúlveda?
3: Me'n vaig amb en Jorge Sepúlveda.
2: No vaig gaire lluny, eh?
3: No.
1: Has de pensar que també és una mica gran, també.
2: Fa calor.
3: Tampoc sé les cançons, a veure,
1: les cançons d'avui són totes del Dani Russos, menys la llista. La llista és curta. He posat una de la Lolita... Que...
2: Una del duo dinàmico que se'n diu Lolita.
1: Aquí m'he equivocat i he fet al revés. També la Rocío Jurado, que cantarà Senyora, els Pets cantaran Bona nit, i en Manolo Escobar cantarà Ojos d'Espanya. Però després tenim en Dani Russos amb cançons com Morir al lado de mi amor, Bailarás, bailaré, Adiós, mi amor, adiós, Un dia igual que los demás, Romántica, mi razón... Quiero hablar contigo esta mañana, esta noche.
2: Hablar, no, bailar.
1: Ah, quiero bailar, sí. Bailar. Ai, mare Déu. Ja m'ha saltat les lletres, tio.
3: Ai.
1: Madalena, Corrococo Paloma, que la canta amb la Mireille Mathieu. Okay, a veure. Nuestra piel, Himno a l'amor, Maria. Ai, n'hi ha una que es diu Maria.
2: Sí, Maria Forever. Adéu-siau. Maria, adéu.
1: Maria, adéu.
2: Forever, bueno. Hasta la vista.
3: Adéu.
2: Vinga.
1: Doncs, bueno, Maria, quina vols?
3: No, jo t'he dit en Jorge Sepúlveda, però no sé què canta.
1: No, Jorge Sepúlveda és per la setmana que ve, l'has triat per la setmana que ve.
3: Ah, vale.
1: Ara fem la votació. El Cigonya, doncs, pues, posarem.
3: Una de mi russes, la que vulgueu.
1: Mira, ja mañana és de terciopelo, que ha de ser maca.
3: Doncs ja, està, sí? Ja va bé aquesta,
1: bé,
3: sí.
1: Maria.
3: Sí, ja està. La dedico a les meves amistats... i la Quimeta Puig. I molt vosaltres dos, que bueno, que sempre hi sou.
1: Sempre hi som.
2: Sí, sempre no.
1: A vegades, a vegades no ens deixen entrar.
2: Sempre no.
3: Bueno, si us sobra temps, sí, llavors me'n poseu un altre.
1: Sí, perquè avui tenim un rato. Bueno. Llarg. També parlarem una mica del Dani Russos, de la seva família, de on venia.
3: Ah,
1: on
3: bueno, bueno, molt bé.
1: Per no fer així molt de mal de cap amb les cançons.
2: Sí.
3: Bueno, no. Bueno, deixem que truqui la gent i que s'animin.
1: Molt bé, Maria. Gràcies, vale, per escoltar-nos.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Vinguen, adéu, igualment, adéu.
1: Adéu. Adéu. Bé, doncs, anem per... Què tenia que explicar jo ara? Ja no sé el que tenia que explicar.
2: Ah, no sé, tu...
1: No, ja està, ja
2: tu manes.
1: Ja els he llegit totes les cançons, la Maria, no?
2: Sí, totes, i tothom els deu haver sentit, no?
1: Doncs, per tant, jo en tinc una de demanada ja.
2: I, a veure, tenim algú que vol dir alguna cosa.
1: A veure, doncs.
2: Vinga. Hola.
0: Hola.
2: Hola.
1: Hola, amb qui parlem?
2: Hola.
0: Sóc jo?
1: La Quimeta Puig.
2: Ets tu, Quimeta,
1: Quimeta,
2: sí.
0: Sóc aquí.
1: Hola, sí, guapa.
0: Ja sóc arribat.
1: Molt bé, tu.
0: No me s'equivoca pas,
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja s'ha pogut trobar el camí.
2: Ai, noia.
1: Així es m'agrada. Bueno,
2: has fet com en Pulgarcito,
1: Sí.
0: Bueno, no sé quines cançons teniu.
1: Mira, morir al lado de mi amor.
0: Ai.
1: Bailaré, bailarás. Romántica, carai, mi razón. Quiero bailar contigo esta. Esta què?
0: Carai! És es que no s'ho he sentit ara, s'ho he posat a la ràdio.
1: A veure, no, Magdalena.
0: Una de ben maca avui.
1: Cucurrucucu Paloma, que la canta per la Mireille Mathieu.
0: Ai, mira, no ho sé.
1: Aquesta és maca, és tipus mexicana.
0: Va, faci una de ben maca perquè no s'ho he sentit res.
1: Doncs aquesta, Cucurrucucu Paloma, te posarem, vale?
0: Bueno,
1: vinga, aquí la vas dedicar.
0: Bueno, dedico a tothom la meva Mariona.
2: Apa.
1: La Mariona. Bueno, també és
0: la
1: nostra.
0: La Mariona dels meus mistats. Maria, no pateixis que ja me trobo a punt d'anar a ballar.
2: Carai.
0: Com a la ostres, família Serra Martí, tots que escolti aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vaig valenta,
1: Així és, m'agrada.
0: Com un de ballar vals.
1: Doncs vinga, endavant, tu.
0: Vinga, endavant.
1: Que vagi
0: I
1: bé.
0: No perdem el camí. Bueno, ah, bon programa i bona tarda, sí, vale? Gràcies.
2: Molt bé, Quimeta.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Bé, doncs ara sí.
2: Doncs vostè dirà.
1: Tinc la primera canció. Canció?
2: Sí, la canció que tu quieres.
1: L'ha demanat en Salvador Massó i també l'ha demanat l'Àngels Drog,
2: sí,
1: aquesta Morir al lado de mi amor d'en Dani Russos.
2: És molt fort, això,
1: Molt fort. I això... en Salvador, deixa'm dedicar, perquè després se'n fa.
2: Però si fan com en Romeo i Julieta, que un es va despertar, vaya rotllo,
1: No, perquè un dia l'explicarem, la història.
2: Sí.
1: No? Ara tenim més temps, podem explicar històries. Doncs aquesta, en Salvador l'ha dedicat a en Jaume i la Julista i els seus amics. I també, doncs, aquí era la Maria Àngels Drac, a les seves amigues, i a què no saps? Amb en Marc Massaguer.
2: Ah, mira, sí.
1: Doncs mira,
2: mira, Marc, ja ho saps.
1: Mi amor.
2: Doncs som-hi, no?
1: Sí.

0: estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: La tarda és record.
3: Usted dirà, caballero,
4: que ah, ja s'ha acabat la publicitat. Mira, doncs hem d'anar posant...
3: Aquí una... prens notes?
4: Estic prenent notes perquè tenim la Maria Dolors Oliveres.
3: Tenim.
4: Tenim bueno, aquí, tenim però la tinc per WhatsApp.
3: Ah, molt bé, fantàstic.
4: I diu que demanarà una cançó d'aquí uns instants.
3: Molt bé.
4: Estem al tanto, clar, de canto.
3: Però estem primer, a la White.
4: Primer anirem a posar una altra de les cançons d'en Demi Russos, que ens l'ha demanat l'Anna Fernández també per WhatsApp, eh? Un mundo entre niños, i la dedica a les seves amigues i també amb en Marc Massaguer. Escolta, Marc Massaguer té molta història.
3: Home, és l'estrella.
4: És l'estrella de David, sí. Doncs escoltarem altre cop el Demi Russos amb Un mundo entre niños.

0: Bé, doncs seguim i seguirem amb més cançons, però també m'agradaria, pues, com que avui tenim el programa més llarg, com ja ho he dit, que parlaríem d'endemis russos, aquí el Salvador Roman té uns apunts, ja en tinc uns altres. Alors, que no sé si tu tens, Salvador, és el nom verdader del Dani Russos.
1: Oh, i tant!
0: Va, digue'l-sí.
1: El vaig batejar jo.
0: Pues jo.
1: Artemios Venduris Russos.
0: Ostres, noi, i què era? Que era grec o...?
1: Bueno, no, va néixer a Alexandria, mm-hmm. i la seva mare també, el que passa que és de família grega,
0: ah.
1: i van tinguer de... van estar molts anys allà, però el que passa que hi va haver aquest conflicte amb el l'Anàcer aquell, com se deia, quan hi va haver aquella guerra,
0: sí.
1: i la guerra al Sinaí, llavors van tornar a Grècia,
0: ah.
1: i... Bé, aquí,
0: ja quedar, no?
1: aquí tinc molt de rotllo, eh? Bueno, això t'ho he dit de memòria, però aquí tinc...
0: És el que volia, que tinguessis rotllo, tio.
1: Tinc molt de rotllo, sí. Però bé, ja tenim temps, no?
0: Sí,
1: ara
0: anirem fent
1: tenim
0: mica,
1: moltes
0: mica.
1: Cançons per
0: sí.
1: posar, també.
0: Doncs mira, ja en posarem una altra, perquè ja també està demanada. Aquesta l'ha demanat en Francesc Llopart, que sempre la dedica primer a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, però també doncs, dedica a nosaltres, els que estem aquí de locució, a l'Enric... i la Nuri,
1: i
0: ja està, i a tots els que escolten aquest programa, doncs posarem aquesta Bailaré, Bailaràs. Canta,
1: Bailaré,
0: Demis,
1: Bailaràs. Tu, la que m'ha agradat molt és aquesta de Morir a la rada de mi amor,
0: sí,
1: quin
0: hombre,
1: sentiment, aquest Endemis Russos.
0: Ha tingut un èxit total, aquesta cançó.
1: És que sí?
0: Bueno, ja fa anys que tothom, moltes emissores...
1: Tothom es mor al costat del seu amor,
0: no,
1: esteu.
0: Oh, si poden, sí.
1: Però has de tenir l'amor, aquest,
0: ara,
1: per... si no...
0: N'hi ha sí que perdura i n'hi ha que no perdura tant.
1: T'has de morir com la tieta d'allò, eh? Amb el missal i l'ampolla d'aigua.
0: No, i tant, i ja ve comprar la palma en el... en el fiol.
1: Ah, molt bé, ben fet.
0: El palmó.
1: Bé, doncs, com tu diguis...
0: Sí, posem-la. Bailaré, doncs, bailaràs.

0: Bé, doncs ara nosaltres continuem i anirem a fer una altra cançó de Dani Rossos. Tenim el temps molt just. Aquesta Mañana es de Terciopelo, que la Maria ens ha trucat, la Maria Maresma, i l'ha dedicat a la Quimeta Puig i a tots nosaltres. Doncs en Dani Rossos li cantarà per ella, especialment.
1: Molt rebé. Mañana després de entrarà als informatius de les 6 de la tarda.
0: Exacte, i després continuarem.
1: I nosaltres, si ens deixen, continuarem.
0: D'acord.

0: Informatius, Joan?
1: Doncs si entrem informatius direm que si aneu avui estava obert i ara no, ara ja està tancat.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera gràcies a l'incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimela és cap del parc de bombers voluntaris de Tordera.
4: Tenim, com altres anys, el reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
3: El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no es requereixen inscripció prèvia. Ens parla de com es presenta aquesta edició del festival Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
5: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. És el Festival Multipolar s'organitza des de la biblioteca conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys que funciona, i doncs la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
3: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb un canvi de dates. El 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
6: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
3: El Cercle Història de Tordera prepara dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà un aperitiu per als assistents. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
7: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
3: Últimes places per la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripcions. Aquest divendres 3 de juliol finalitza el termini i només queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Alejandro Ortega és un dels membres de l'equip organitzatiu.
8: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
3: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
9: De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
3: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: La tarda és record.
1: Bueno, doncs ja tornem a ser aquí. Estem a les 6 de la tarda. Que sapigueu que avui hem començat a les 5 en punt.
0: No, dos quarts de sis. A les cinc hi ha una altra història.
1: A cinc i mitja.
0: Ai.
1: Ai, és que avui estic molt nerviós. Això de la novel·la que hem fet. Ai. Hem fet 40 capítols, hem acabat esgotats. I ara, pues, avui hem fet el primer capítol. I clar, ja venia cap aquí amb el cotxe. I sentir-me per la ràdio, jo que no m'escolto mai.
0: Això mateix, fa impressió. M'ha
1: fet impressió, i ara sí. Encara estic amb aquest estrès.
0: I vols tenir una altra impressió d'en Demi Russos?
1: Sí, digue-me.
0: Vols saber una cosa, tu i l'audiència?
1: Sí, tots ho volem saber.
0: Poder tothom ho sap, però tot i que l'artista es feia dir la forma de Russos, d'acord, doncs amb aquest criteri de transcripció, la forma correcta en català seria Russos. Demi Russos.
1: Russos. Ja en són prou de Russos.
0: I hi ha una cosa que poder no saps, i és que va ser un dels passatgers del vol Tua, 847, que va ser segrestat el 14 de juny de 1985, el dia abans del seu cumple.
1: Ostres.
0: I en aquest moment, com que era tan conegut, els segrestadors van celebrar el seu aniversari junt amb ell.
1: Sí, bueno, mira, de lo perdido saca lo que puedes, diu, ostres, tu. Ah, però jo tinc una altra cosa per dir.
0: Doncs digue, digue.
1: Era molt obès, i va tenir molts de problemes.
0: Això.
1: Però el dolent és que va morir d'un càncer de coll, de garganta. I va morir als 68 anys.
0: Sí.
1: I va tenir 4 dones.
0: 4, sí. Aquesta gent en tenen moltes. Sí.
1: De les dues primeres, amb la primera va tenir una filla. Amb la segona va tenir un fill.
0: Carai.
1: I amb les altres dues no va tenir res. No,
0: em pensava que anaves a dir va tenir bessonada, ja, no. Per començar.
1: I els dos fills, tant la noia com el noi, són músics. He dit bastant, no?
0: Sí, molt bé, molt bé. I ara, molt si me dius alguna cosa més...
1: Ara podem posar una cançó, no? Perquè com que no en tenim gaires, en tenia russa.
0: Sí.
1: Bueno, en tenim una altra que ens ha demanat la Quimeta Puig, no? I que es diu Currucu, Currucu, Paloma.
0: I la que t'ha demanat la Maria Maresma... Ja,
1: ja l'hem posat, mañana es de terciopelo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Clar, eres tan maca.
1: Maca, Doncs ara posarem aquesta per la Quimeta Puig, perquè no tingui res que dir, perquè la
0: quina,
1: Maria i la Quimeta...
0: Quina, la Currucucú?
1: Currucucú, Paloma, que la canta amb la Mirell Matia, no sé si ho has provat.
0: Aquesta l'he d'anar a buscar en un altre lloc.
1: L'has d'anar a buscar, no vagis gaire lluny. Posem una altra que...
0: No, no, ja està, jo...
1: Ah, ja l'has trobat? Així no has anat tan lluny.
0: Bueno, tinc aquí que no sé si funcionarà, però bueno.
1: Vinga, va, posem-la.
11: Toma. Cielo se estremecía al oír su llanto.
0: És aquesta, no?
1: Sí. Ha començat abans, deixa-la començar. És molt maca la música ranxera.

0: Ha acabat així una mica com el Rosari de l'Aurora, eh?
1: Mare de Déu, això de YouTube, que, tio.
0: Escolta.
1: Tan modern que és.
0: No hi ha dret.
1: Encara fan fallos, tu. Bueno, doncs ara sí que podem agafar una trucada, no?
0: Quan vulguis.
1: Vinga, a veure qui hi ha per aquí. Hola, bona tarda.
2: Oh. Hola, bo, mi amor.
1: Hola, què tal, vida mia?
2: Hola, bo, hola, guapetón. Ai. I hola, salvado, guapetón.
0: Ai, madre.
2: Hola, Juan Madrid, la demanda que viene quiero a Antonio Machín.
1: Antonio Machín, molt bé.
2: Vale, y ahora quiero la de Demi Duro, la de mi, la de... La de al lado de mi amor.
1: Morir al lado de mi amor.
2: Vale.
1: Ya la hemos puesto a esa.
0: Sí, ya la hemos puesto.
1: Ya está esta.
0: Ya está, Marc. Sí.
1: No, esta no puede ser porque ya la hemos puesto. Tienes que poner Quiero bailar contigo esta canción.
2: Pero y luego...
1: Hemos empezado.
2: La última de la lista.
1: La última de la lista, Manolo Escobar, Ojos de España.
2: La de Manolo Escobar.
1: Vale, venga, Marc.
2: Te la dedico a la Benita, al Luis B, al Papa, a la mamá, a Tony López, a Jorge, a la Marta, a la Aitana Bonmatí, a la María Ángeles, a ti y a Salvador.
0: Molt bé, gràcies, Nostres, Marc.
1: Estàs tu, molt bé, eh? Gràcies.
2: I a la Maria Dolor Oliveta.
0: També, molt bé.
1: Estupendo.
2: I a la Maria Teresa Muntal.
0: Molt bé.
1: Si no s'escucha. Molt
2: vale,
1: bé. Gràcies,
0: gràcies, Marc. Vinga.
2: Adéu.
1: Adéu. Tenim un altre?
0: Tenim un altre.
1: Hola, bona tarda.
3: Hola, buenas tardes.
1: Hombre, aquel señor que ha empezado tarde, tú. Yo he empezado muy tarde, tú, ¿eh?
0: Aquest noi li haurem de picar la cresta.
1: Chapellí, que este, hoy hemos empezado a las 5:30.
3: Ah, ¿sí?
1: Sí, hijo.
3: Bueno,
1: bueno.
3: Me pongáis una canción para mí.
0: ¿Para mí?
1: Mira.
0: Un mexicano en el teléfono. Tenemos, oye, ¿cuánto?
1: Tenemos aquí canciones como Forever and Ever, que és una cançó que canten Demi Russos.
3: No, russos no.
1: Después tenemos americanos que canten Romántica, Mi razón. Después que tenim María, Un himno a l'amor.
3: Aquesta és de la llista.
1: Totes són de la llista.
3: A totes.
1: Sí, i després, que vas de llista de baix, tu. Ja la
0: no la veu si és a dalt o baix.
1: Rocío Jurado, que canta Senyora, el duo dinàmico cantarà Lolita, els Pets Bona Nit i Manolo Escobar, Ojos d'Espanya.
3: El duo.
0: El duo.
1: El duo dinàmico.
0: El duo.
1: Lolita, sí. Lolita. Va, Lolita. Chapellí. Molt bé, Chapellí. Ara, dedica-la.
3: A tothom que escolti Ràdio Tordera, la meva família i vosaltres dos, que tingueu bon programa.
1: Molt gràcies. Bé. I recorda't que la setmana que ve són a les 5:30, si no, no entraràs.
3: És igual.
1: No és igual. No és igual.
3: I sé qui va tocar diumenge.
1: Diumenge, hòstia, diumenge, no me'n recordo.
3: A mi no.
0: Sí, ho vas dir tu, no?
1: No, clar, com he dit.
0: Tu ho vas dir, no?
1: Una dona de Breda, no? No era una dona de Breda?
0: No.
1: Sí, que va trucar per si estava obert el bar.
0: Vols
1: sí,
0: dir,
3: bueno,
0: no?
3: Sí,
0: no va tocar la Lolita, ja la Josefina? No.
1: Ai, la Josefina Follà, això era un altre... Sí, la Josefina Follà va tocar.
0: Clar, no...
1: Sí, té raó, veus, home, perquè no ho deies.
0: Home, escolta, és tu el que dirigeixes el bolígraf o no, el bal.
1: Jo un altre programa, jo, ara.
0: Tu, el que fa el bal ets tu.
1: El que faig el bal jo. Vale,
3: qui és l'encarregat d'aquí? Euros.
1: Aquí no n'hi ha d'encarregat, aquí tothom mana. Bueno, Joan.
0: Vinga, Joan, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Adéu.
0: Veiem qui hi ha aquí.
1: I un altre. Hola, bona tarda.
4: Avui hola, guapos.
1: Ostres, la... Preciosa.
0: Escolta, quina veu més... més... Ha fet allò una novena d'ous.
1: Aquí hi ha Ràdio Tordera, sí.
4: Què passa a la Ràdio Tordera?
1: Que no se sents. Ai, que has perdut... Has perdut el dial, no?
4: Que no tinc que marcar, que et pico un piu
0: Ara volia telefonar en un altre lloc i sortim nosaltres, saps?
1: Escolta-me, Quimeta. Oh, aquest, aquest piu t'ha espatllat.
4: Aquest piu no, perquè no veig els números de la ràdio, me van canviar.
0: Clar.
4: Bueno, puc demanar un altre, eh?
1: Sí, demà.
4: No, els russos no en vull, eh?
1: No, no, una demà dels americans, avui.
4: Avui una de ben maca, si teniu.
1: Mira, hi ha una que es diu Maria.
4: Ai, la Maria. Ai, Maria.
1: Vale.
0: Però és d'en russos, aquest, eh?
1: No li diguis.
4: Va, posem Maria.
0: Va, Maria.
4: Perquè no sé. Perquè sí. Dic que ha començat més aviat, eh?
1: Clar, vull començar. Cada dia començarem a les 5 i mitja.
0: Tu has d'escoltar la ràdio Tordera tot el dia. A més, ara, aquesta setmana, i la que ve a les 5.
1: Mira, la novel·la.
4: Tot, ara? Oh. Sí que truco a la ràdio Tordera, perquè me fa passar... Aleshores, bé, no, ja tinc una noia, eh, per això, que me cuida molt bé.
1: Digue-li que li estirarem
4: les orelles. Si tingués de trucar els números del telèfon, no ho podria. Me van arreglar un piu.
0: Un piu.
4: I ara, dic, me'n va fer anar de boli. Bueno, ja sabré...
1: Molt bé.
4: Començareu?
1: A les 5. Dos. Però tu has d'escoltar a les 5, que fan una novel·la entre el Salvador, la Nuri i un lloro.
4: Sí, m'han trucat,
1: trucat
4: que posés a Ràdio Tordera, que fan una comèdia, no sé què.
1: La novel·la d'un lloro.
0: Sí, no. Ai, mare, deixem la propaganda, no?
1: Ja
4: i resulta...
1: Ai, ara.
4: He anat a buscar la Ràdio Tordera, no el veig. I no m'ha costat molt de trobar. Sortia... Ràdio aquí de Lloret, menys de Tordera.
1: Bueno, no passa res.
0: Bueno, va, Quimeta, no passa res. T'apuntem la Maria.
4: Que
1: tinguem
4: un bon programa.
1: Gràcies, guapa. Adéu,
4: Maria.
1: Adéu, Maria de l'alma mia.
0: Hola, digue'm.
1: Hola, amb qui parlem? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Ah, és Maria Cinta.
0: Segur.
1: Maria.
0: Oh. Maria Cinta.
1: On t'has anat per trucar?
0: La Maria...
1: Avui... On t'estàs avui trucant?
5: A casa.
1: A casa. Sembla que se sent més bé avui. Què te posem?
5: Ja dius que sí. Ja
1: dius
5: que sí.
1: Ah, veus? Què vols que te posem de cançó?
5: He sentit del duo dinàmico.
1: Sí.
5: Eh?
1: Vale.
5: Doncs me poseu d'aquest.
1: Molt bé, Maria. Maria Cinta.
0: Quina?
1: Lolita.
0: Punta-t'ho bé, això, eh?
1: Sí, ara sí. Maria Cinta. Dedica la Maria Cinta.
5: Aviam, la dedico a tots els que escolten la ràdio i a vosaltres dos.
1: Molt bé. Moltes gràcies. Vinga.
0: Doncs Maria Cinta.
1: Adéu, que no passarem per tu.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. A veure si va més bé el telèfon. Ara adéu. Ja va bé. Vinga, adéu.
0: Hola.
1: En tenim una altra. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Ui, la Montse.
0: Que ràpida.
1: La Montserrat de Sant
5: Pere. Està molt de broma avui. Montse, molt de broma, sentiu el temps.
0: Sí, i tant, el temps i el que però no és el
1: vindrà
0: temps.
1: Vindrà una tronada que veuràs.
0: Sí?
5: Bueno, que la tronada que faci, però que plogui, que marxi la calor.
1: Ah, també.
0: Ui, ui.
5: Bueno, quines cançons teniu?
0: Em sembla que de calor...
5: Ho he posat molt tard.
1: Ja t'hauràs de posar, que ja els tenim demanades. A veure, una de, em vols una de Dani Russos o de la llista que de baix?
0: Però ella no ho veig.
5: Ja n'he sentit dues o tres. Ja n'he sentit dues o tres. No en teniu cap més cantants?
1: No, bueno, sí, tenim la llista, la Lolita, que el canta el duo Dinàmico.
5: Ah, el duo de mar, Dinàmico, va.
1: Vinga, doncs també, vinga.
0: La Lolita té èxit, eh?
1: Sí, la Lolita canta molt bé.
0: Hi ha una pel·lícula que se'n diu Lolita, eh?
1: Lolita, tu tienes una forma de bailar que me fascina.
0: Vinga.
5: Per tots els que ens escolten la ràdio i per vosaltres que continueu tan animats.
1: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé,
5: doncs,
0: Montse.
5: Vale, fins una altra.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: Bueno, ja està. Ja m'ha deixat reposar, o no?
0: Vostè dirà, perquè jo...
1: Bueno, ara posem una d'aquestes, ja que estan tan sol·licitades. Si et sembla, posarem aquesta que ens l'havia demanat en Salvador ja fa molta estona, perquè me l'havien demanat per WhatsApp aquesta tarda. Escoltarem Els Pets.
0: Els Pets?
1: Els Pets, sí, Les Llufes no, Els Pets. Els bona Pets cantaran Bona nit, perquè és una cançó molt suau, molt bonica, i que li cantem al meu net perquè es dormi.
0: Ah, i es dorm?
1: Sí.
0: Si bueno, la cantes tu també?
1: No, sempre me diuen, avi, calla.
0: Doncs bona nit dels Pets. Vinga. Pets. puc agafar una trucada i guardo...
1: Guardo tot.
0: I guardo.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda, qui ets?
0: Mira, ara que l'agafem...
1: Qui ets?
0: Ui, no se sent.
6: Hola.
1: Ara, la Quima.
6: Hola, bona tarda. Sí, jo no sento gaire el telèfon bé avui.
0: Ai, mare, aquest telèfon...
1: Te posem amb la Maria Cinta.
0: Que passa que han passat la festa major, saps?
1: Ah.
6: Hem passat la festa major. L'altra setmana no vas poder trucar. I avui vaig despistada. I a veure, quines cançons teniu per demanar?
1: Ara ja t'has d'afegir amb alguna d'aquestes. Ja, adiós, mi amor, adiós. I ara posarem... també hi ha Maria. A veure, quina més hi ha?
0: Rozando nuestra piel.
6: Rozando Dani Russo.
1: Dani Russo.
6: No tens cap?
1: Sí, totes aquestes que et dic. Un día igual que los demás, romántica, mi razón, quiero bailar contigo esta canción.
6: Y... Mi razón.
1: ¿Quién es?
0: Mi razón, diu.
1: Tu razón.
0: Sí. Mi razón.
1: Venga, mi clar. Razón, doncs va, per la Quima.
6: Perquè no podeu posar la Chica Yeye,
0: eh? Ai,
1: no la tenim, aquesta.
6: Ah.
1: Avui tenim Ojos de España, de Manolo Escobar.
6: Aquesta és que demaneu.
0: Aquesta, bueno, la Chica Yeye.
6: Mi razón.
0: És dels anys 60.
1: Mi razón, va, Quima.
6: Sí.
1: Aquí la
6: dediques. Bueno, pues mira, la dedico a tothom, eh?
1: Aquí... Quins cantants?
6: La dedico a tothom que escolta aquest programa a la tarda, record, eh? Que tingueu una bona tarda.
1: Un moment. Escolta-me, quin cantant tries? L'Antonio Machín o Jorge Sepúlveda?
6: El Jorge Sepúlveda.
1: Vale, molt bé.
6: La setmana que ve?
1: Sí.
6: Vale.
1: I comencem a les 6:15.
6: Sí. Ara començareu a 6:15?
1: Sí, avui abans? També ho hem fet, sí.
6: Ah, vols jo posar com sempre i, bueno, vaig... És que vaig una mica... Mira, és l'estiu i tots canviem de manera de fer de casa i de tot.
1: I tant, clar. I de vestir.
6: I és clar, anem una mica així. Bueno, clar. Doncs ja que ho escoltarem, més tard.
0: A casa hem tret el sofà del menjador i l'hem posat a la cuina.
1: Adéu.
0: Adéu. Ai.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: La tarda és record.
6: I ara sí que nosaltres anem per complaure la petició que ens ha fet la Maria Dolors Oliveres. Adiós, mi amor, adiós. I la dedica a tots nosaltres que estem pendents d'aquest programa. La tarda és record.
7: I nosaltres fem un rebot.
6: I la dediquem amb ella. Bot, eh?
7: Bàsquet de tres.
6: Vinga, doncs, adiós, mi amor, adiós, nos veremos.

0: bé, doncs, home, que aquesta... I la gent, pels títols, sembla que no els coneixen, les cançons, eh? Perquè aquesta és molt maca, eh? Ara anirem per fer una de la llista de baix, que dic jo. I farem la cançó del Duo Dinámico. Escoltarem la Lolita, que l'ha demanat. La
1: tenim
0: Maria
1: una trucada,
0: Cinta,
1: per
0: en Xapallí,
1: no
0: i la Montse
1: gaire.
0: De Sant Pere. Hola, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Amb qui parlem?
2: Soc la Consol Chauvet.
0: Ai, que guapa, ja era hora que ens truquessis, eh?
2: Deixa'm trucar, és que no els puc escoltar perquè sóc curta de jornal.
0: Ai,
2: i sempre tinc feina.
0: Has de portar uns auriculars i el mòbil a la butxaca. Pots escoltar pel mòbil.
2: Sí, home, perquè llavors me distrauré amb la feina i esclar, llavors em trauran el setmanal. No,
0: bueno, facin un petit descompte de mitja hora, una hora, dona.
2: Sí.
0: Ja saps que, bueno, ja saps que fem una novel·la a les 5?
2: Sí, ja ho he sentit.
0: Què t'ha semblat?
2: Però és que no tinc temps, jo a les 5 estic ocupada.
0: De aquí endavant, home, de Don no, Festa, de 5 a 6.
1: Ocupada, no l'hem pas de fixar.
2: Que no he escoltat novel·la. Però, vaja, algun dia us escoltaré, eh? Ah, sí, sí, ah, us
0: si no,
2: prometo,
0: a les 4
2: eh?
0: De la matinada, si te desperta en Lluís, digues no, que a les 4 de la matinada has d'escoltar Ràdio Tordera.
2: A les 4 de la matinada tinc que estar al tanto que vingui tothom a començar, que no me s'adormi
0: doncs ja
2: ningú.
0: Està, doncs ja està.
2: Jo sóc el despertador a casa. No,
0: doncs vale? Posem la novel·la a les 4. Vale?
2: Vale.
0: Bueno, ara no t'has de fer així amb les cançons que tenim aquí ara, eh?
2: Sí, totes em van bé. No, aquesta ja... que heu tocat ara, molt maca, maca. Però jo necessito més animada, perquè si no, si faig el valencí em quedo dormida. No,
0: doncs mira, si vols afegir-te a Manolo Escobar...
2: Sí, sí.
0: Sí. Manolo Escobar cantarà Ojos d'Espanya i si no, el Duo Dinámico Lolita.
2: És igual, totes dues m'agraden.
0: Doncs totes dues,
2: sí,
0: per tu.
2: Soc de l'època del Duo Dinámico i de Manolo Escobar també.
0: Doncs totes dues per tu.
2: Vale, molt bé, totes dues per mi. Doncs va, una es la dedico a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Amb un en Joan i l'altre en Salvador.
0: Ah, guaita,
2: vale?
0: A veure, està content.
2: Vale? Ara, una per cada un.
0: Si el veiessis, si veiessis s'ha posat una cara d'alegria.
1: Ui.
0: S'ha posat molt content.
1: Sí.
2: Vale.
0: Molt bé, Consol.
2: Molt bé, macos. Gràcies pel programa, No, bé, ja aniré escoltant.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Eh? Vale,
0: a les 5 de la tarda, cada dimecres.
1: Adéu.
0: Bueno,
1: doncs
0: va. Anem per aquesta Lolita? Doncs també, mira, Chapallí.
1: Anem per la Lolita.
0: Sí, del Duo Dinámico. Chapallí, la demanada. La Maria Cinta, també. La Montse de Sant Pere, que... i ara també ens l'ha dedicat la Consol Chauvet.
1: Però
0: no
1: se'n diu Lolita Twist.
0: Lolita Twist del Duo Dinámico.
1: O sigui que deu ser un twist, eh?
0: Provem-ho, ara, espera, com jo el senti, ballem, no?
1: Clar.
0: Si és un twist, ballem twist.
1: Jo el twist el
0: ballava... Lolita, Lolita.
1: El twist el ballava molt bé.
0: Jo també, home,
1: I saps que recordo que l'altre dia vaig veure Cuando llega septiembre un tros, sí. I el balla... però fatal, molt malament, el Rock Hudson.
0: El Rock Hudson, oh, és que era un terrandós, allò.
1: Oh, 1,98 m, ballant el twist, que vols.
0: Un terrandós. Molt bé.

0: Molt bé, doncs nosaltres hem de dedicar una cançó especial a la Mercè García. Ai, que ha sortit aquí.
1: És que quan dius la Mercè García s'encén la música sola.
0: Ah, Mercè, és que tens algo. Que nos embelesa como la Lolita, eh?
1: Como la Lolita, bailando el twist.
0: Avui no em puc contar amb ella, però com que sabem que li agraden molt aquestes cançons que tenim aquí i escolta sempre el nostre programa...
1: La Maria Forever no l'hem posat encara, no?
0: Doncs posem l'ara perquè li vull dedicar a ella. Forever and Ever. No, la Maria és una cançó sola, però Forever and Ever és una altra. Ah, la miro.
1: Sí, només en tenim una per això, eh?
0: Ah, sí?
1: Només tenim la
0: I
1: Maria.
0: I posa Maria Forever? Forever and Ever, no la tens?
1: Sí, sí, Forever and Ever,
0: ah,
1: també.
0: Aquesta és
1: sí,
0: la principal
1: sí.
0: d'en Denis Russo, si és molt bona.
1: Sí, sí, doncs no sé quina vols, però digue'n una.
0: Forever and Ever, dedicada a la Mercè García,
1: ah, sí,
0: i també ens l'ha demanat en Lluís d'Olot, que diu que ens escolta i que avui està molt distret amb aquestes cançons.
1: Saps allò d'Olot?
0: Què ha passat?
1: El rodolí aquell que hi ha?
0: No.
1: No? Val més que no el diguem. Bueno, ara ja te'n diré un altre per quedar bé. Si no plou a Olot, no plou enlloc.
0: Molt bo.
1: Bueno, forever and...
0: Forever and ever. Endavant.

0: No sé tu, Joan, però abans, com que érem més primets, sí, aquesta cançó, Forever and Ever, la ballava amb una rajola i mitja.
1: Jo amb mitja, noi. T'he adelantat. Jo amb mitja.
0: No, perquè llavors, abans les rajoles eren molt petites, sí, i necessitaves una mitja. Ara, com que són més grans, amb una n'hi hauria prou.
1: Bueno, ja. Fem així, perquè encara no ho ballen, això. Tot això no ho balla el
0: jovent. Ah, és veritat. Ah, sí. Saps què? Doncs posem publicitat. Com que no ho ballen, fora.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
5: La tarda és record.
1: Bé, doncs la tarda record. Aquí estem una altra vegada anar triant aquestes cançons que vosaltres heu demanat i baixen guixons aquí. Aquesta l'hem posat, aquesta no. Haurem d'anar posant una altra que tenim aquí d'en Demi Russos, perquè ens han demanat una cançó com aquesta que es diu Maria.
0: Sí.
1: I l'ha demanat la Quimeta Puig per la seva amiga la Maria, que diu que la missa la no ha pogut agafar a Ràdio Tordera, que s'ha perdut moltes coses. Quimeta, a veure si ara ens estàs escoltant. Aquí cantarà Maria aquest senyor, el Demi Russos.
0: La Maria Forever, eh?
1: Maria, que deies tu, Maria Forever and Ever.
0: Sí, doncs, bueno...
1: I és Maria?
0: No sé, aquí...
1: Què farem?
0: No sé, has de fer el sorteig també, no? Després d'aquesta, potser?
1: Sí, després d'aquesta.
0: Faltaran 10 minuts per...
1: Ah, això. Farem el sorteig aquí.
0: Doncs ara, amb la senyora Maria de Demi Russos.

0: Bé, i ara sí que podem fer aquest sorteig que patrocina el restaurant Camí Ral i que comença a obrir el dimecres fins al diumenge, obre 3 hores de 1 a 4 de la tarda. I ja sabeu, si voleu anar-hi, pues heu de trucar en aquest telèfon per dir-li... Ah, clar, també podeu anar-hi sense que jo us toqui el regal.
1: Oh, i tant, home.
0: Pagant Sant Pere canta.
1: Home, bueno, i com diu en Serrat, estaria bé que Sant Pere cantés encara que no cobrés.
0: Doncs una paella per dues persones estan sorteig en aquests moments, que en Salvador ha de fer el sorteig. Bueno, has de fer lo de les boles o bueno, vols dir mentalment?
1: Aquí puc remenar, avui tinc el d'allò, eh?
0: Vinga. Doncs l'1, el 19, eh? Tela.
1: El 4.
0: Hòstia, el 4. 1, 2, 3, 4... Aquí els he fet saltats. Mira, a la Maria Cinta, tu.
1: Ostres, Maria.
0: A la Maria Cinta...
1: Ai, quines gambes que et menjaràs.
0: A menjar una paella d'arròs, tu. Oh, que el fan molt bo, que jo ja l'he tastat.
1: Oh, ara menjaria un plat, eh?
0: Sí?
1: Oh, sí,
0: per berenar.
1: Sí.
0: Per berenar i sopar.
1: Ara menjaria un plat d'arròs.
0: Seria un berenar a sopar. Doncs vinga, la Maria Cinta és l'afortunada amb el número 4. Quin número que has dit, eh? Més baix.
1: Home.
0: Els baixos també poden entrar.
1: El més baix és el 0.
0: Bé, què fem, Marc? Posem l'última cançó que teníem per aquí, no?
1: Sí, i si vols diré un apunt que sembla que no pugui ser.
0: Jo també en tinc un.
1: Digues.
0: Que parla... Quants idiomes dius que diries que parlava en Dani Russos?
1: 7.
0: Doncs 8.
1: Bueno, apostat. Perquè un és el matern i aquest apostat. No el comptat.
0: Ah, no el comptaves tu. Doncs podia anar a gravar cançons per tot el món perquè se la gravava amb la seva veu, no era doblada.
1: I tant.
0: Que sembla que venien a dir que se doblava la veu, jo què sé.
1: Mira, ara que ho dius això de la veu, et diré una cosa.
0: Digue-me.
1: Feia playback.
0: Ah, veus?
1: Sí, a veus?
0: A veus, he sentit algo, però sabia el que era.
1: Sí, el van descobrir a l'Argentina, que feia playback.
0: Ah.
1: Però va passar una cosa encara molt més important. Van a cantar del Tebre, aquí, i se'n van enterar. I aquests el van agafar i el van fotre al canal d'aigua.
0: Ah, no fotis.
1: I tant.
0: Molt bé, una anècdota molt xula. Home, això per, tio, fer playback.
1: Home.
0: Amb la set que tenia.
1: Potser estava enrogallat, pobre.
0: Bueno, com jo.
1: Bé, doncs ara una cançó i comiat, no?
0: Sí, Quima de Canet, i afegirem també en Marc Massaguer, i afegirem també a la Consol, si ho veig, amb aquesta cançó, Mi Razón. Tothom en té de raó.
1: Home, cada un té les seves,
0: sí, perquè
1: clar.
0: Si no tens raó, vas amb un abogat i t'ho arregles si pagues bé. O sigui que sempre tindràs raó. No?
1: Però ja saps el que diuen, eh?
0: Què?
1: Els abogats, a l'infern de dos en dos.
0: Bueno, però la qüestió que t'han solucionat el problema, jo m'importa si se'n va a l'infern o no, mentre me solucioni el meu problema.
1: O sigui que encara has de buscar Mi Razón, no?
0: Mi Razón, sí. Que...
1: clar, això de la raó, com que és molt punyetera...
0: Jo tinc raó, sempre. A casa m'ho diuen, sempre vols tenir raó.
1: Pues millor, aquí de Mi Razón sortirà, no sé...
0: A veure, si surt... Bueno, diem de social, encara tindrem temps.
1: Mi Razón,
0: tindrem
1: Mi Razón,
0: temps de social.
1: Mi Razón, Mi Razón, Mi Razón.
0: Romàntic, està al costat de la romàntica.
1: Ai, quina razón que tengo. Tengo una razón.
0: Ja, tens raó? Tens raó que no la trobes?
1: Mira, amb paciència poder sí, no?
0: Sí.
1: Oh.
0: Aquí está al lado de mi amor.
1: Ostres.
0: No la trobes, ara hem de posar una altra.
1: Home,
0: posa himno a l'amor.
1: M'ha passat greu per la Quima de Canet.
0: Sí, perquè ha estat aquí triant i remenant.
1: I tant. Ah, perquè està... Home, està en francès, clar.
0: Le Merion?
1: Le Son, i clar, llavors... Home, quina jugada, tu, Joan.
0: Bueno, diem adéu-siau, ja.
1: Després, no?
0: Mira, després ens despedirem amb molta marxa.
1: Ah, això mateix.
0: Posarem Ojos d'Espanya amb Manolo Escobar.
1: Ah, això mateix. Però i comiat. Vinga, som-hi.

0: Bé, saps què passa? Que francès, jo en francès només sé allò de voler poder ser avec moi.
1: Sí, no, és el que apreníem abans, com eren joves. Molt bé.
0: Bé, doncs.
1: Ja vam anar a l'Escobar.
0: Sí.
1: La setmana que ve, ja ho sabeu, la setmana que ve ha guanyat Antonio Machín.
0: Bufa.
1: Prepareu-se per demanar cançons.
0: Sí.
1: No serà que no les tinguem totes.
0: Bueno, però Machín en té moltes.
1: I tant.
0: Sobretot Los Angelitos Negros.
1: Oh, que maca. I Madrecita.
0: Madre alma querida.
1: Sí.
0: Sí, sí. Té moltes i maques.
1: Maca, sí.
0: Bé, doncs, vinga. Nosaltres, com dius tu, ens acomiadem en marxa.
1: En marxa, marxem. Marxem, però amb Manolo Escobar.
0: Marxa, mucha
1: marxa.
0: Vinga,
1: para mar.
0: Ojos de España.
1: Ojos de España.
0: Adéu-siau, fins la propera.
1: Adéu-siau.

0: de bombers voluntaris de Tordera. Gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació, el parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és cap del parc de bombers aquí al Port, a Tordera.
1: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
0: Dimecres 1 de juliol de 2026, el Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. Explica com es presenta aquesta temporada la Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
2: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. És el Festival Multipolar s'organitza des de la biblioteca, conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys que funciona. I doncs, la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
0: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a partir de les 5 de la tarda. I arriben les festes al veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates. Aquest 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats la membre de l'associació Sandra Vallmanya.
3: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
0: I el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà aperitiu per als assistents. Així ho avança el president del Cercle, Joan Carles Barrera.
4: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripcions, que serà aquest divendres. Queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Ens en parlava un dels membres de l'organització, Alejandro Ortega.
5: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
0: Previsió del temps, Sant Joaquim Serra ens porta els detalls.
6: De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Informatiu que completarem aquest matí amb la repetició de la tertúlia amb els polítics que vam emetre ahir en directe amb el que van ser els punts més destacats del darrer ple de l'Ajuntament, aquesta tarda amb les càpsules de salut, amb els professionals del Cap Tordera parlant en concret sobre l'ansietat. Això i més avui a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimecres 1 de juliol. Comencem.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Segons fonts del COP, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Ho valora el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera, Eduard Caimel.
1: Bé, aquest estiu tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç, i això, vinguent d'anys amb falta de personal, és molt benvingut, i això ens dona, doncs, una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores, i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu ara compta amb millors garanties. Per al primer atac davant un foc es comptarà amb dos camions d'aigua, un d'urbà i un altre 100% forestal, a més de suport d'una pick-up de l'equip de les ADFs.
1: Ah, sí, a nivell de vehicles disposem de dos camions d'aigua, és a dir, dos camions, un que és urbà i un que és 100% forestal, i això ens dona, doncs, la garantia d'un primer atac des del municipi, doncs ja és amb dos vehicles de bombers, amb una bona capacitat, i a l'espera, doncs, que ja vagin arribant les ajudes dels parcs de bombers veïns. Per tant, sí, tenim un bon moment a nivell d'eines i un augment de recursos de personal que ens faci optimistes.
0: El Parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, com els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a la tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament. Davant l'arribada de les altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural. Us expliquem també que s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera, amb inici a les 9 del vespre. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Mont Mans. En dona detalls la directora de la Biblioteca, Sílvia Enfrons.
2: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
0: La programació continuarà el dimecres dia 8 amb concert Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Per al dimecres 15 de juliol tindrem l'espectacle de narració oral Curs, Cruz, Grans Arguments, Poques Paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. Finalment, el dimecres 22 de juliol hi haurà cantada especial a càrrec de la Coral Palatiolo amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per aquesta temporada d'estiu. We'll be right back.

0: Avui arriba a les zones de Ràdio Tordera una nova aposta d'entreteniment que, amb l'estrena de Se m'ha escapat el lloro, una radionovel·la humorística escrita i dirigida per Salvador Romans. La ficció sonora compta amb les interpretacions de Joan Madrid i Núria Pujol, acompanyats d'un peculiar protagonista, el lloro que dona títol a la història. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda i també tindran l'opció d'escoltar a la carta a través de la web de radiotordera.cat. Una nova proposta per arrodonir la programació d'estiu de l'emissora amb dosis d'humor i creativitat. D'altra banda, el veïnat de Sant Daniel ja el té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. La principal novetat d'aquest any és el canvi de dates respecte a edicions anteriors. El veïnat deixa enrere el mes d'agost i avança la celebració el divendres 3 i dissabte 4 de juliol. Durant aquests dies es duran a terme activitats que combinaran l'esport, l'entreteniment i la comunitat a la pista poliesportiva situada al carrer Migjorn. La celebració arrencarà aquest 3 de juliol al vespre amb un sopar d'entrepà. A partir de 10:45 arrencarà la nit de gresca amb la música de DJ Goyi i el duet de la Caset DJ, que tancaran la nit amb la millor música dels anys 80, 90 i 2000. El dissabte concentrarà el gruix de la programació dividida en dues franges, al matí de ben d'hora un torneig de futbol sala seguit d'un torneig de petanca. A partir de les 11 serà el torn per als més petits, amb espais de dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius, taller de pintacares, ho explicava la membre de l'Associació de Veïns de Sant Daniel, Sandra Vallmanya.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintacares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de petanca.
0: A la tarda, les activitats infantils continuaran a partir de les 5 fins a les 7 amb una festa de l'escuma inflables d'aigua, tot acompanyat també amb música d'ambient. El plat fort arribarà a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca. El menú d'enguany inclou pollastre, patata al caliu, pa amb tomàquet, vi, aigua, coca. Una festa també amb l'actuació de DJ Silva. Ho expliquen des de la mateixa organització.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva. Per més informació i contacte amb l'Associació de Veïns, s'ha facilitat els telèfons de la Sandra, al 687 84 65 40 i de la Maite, al 626 81 26 26. I el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb la celebració de l'Aplec de Sant Ou. L'acte central serà una missa a les 11 del matí a l'ermita de Sant Ou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició durant aquesta data. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec d'en Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, fa un repàs a la programació.
2: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume amb missa a partir de les 10 del matí.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS, aquest torneig de futbol sala a Mas Mora, a punt d'exaurir-se pocs dies del tancament d'inscripcions que serà aquest divendres. A hores d'ara, la querella d'equips està gairebé tancada. En futbol base, la categoria B, nascuts el 2013-2014, ja ha penjat el cartell de complet. Pel que fa a altres categories infantils, que tenen un preu de 90 euros per equip, només queda una plaça disponible a la categoria A de 2011-2012 i una altra per la categoria C de 2015-2016. D'altra banda, la categoria reina per a majors de 16 anys disposa de les darreres places lliures. Diumenge 12 serà el torn dels més petits, on s'entregaran trofeus als dos primers classificats de cada grup, així com també hi haurà els trofeus a Pichichi i Zamora. Tot i el nivell competitiu, l'essència del FUTMAS va molt més enllà, a banda dels partits oficials, s'hi sumaran dos partits d'exhibició que ja són tradició, com el de Velles Glòries i el del femení. Alejandro Ortega, membre de l'organització, destaca que l'objectiu principal és fer caliu i gaudir d'un ambient festiu amb accés a piscina i servei de bar durant tota la jornada.
2: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Mas Mora, de la piscina que sempre tenim, i al final crec que això és el més important a part de la competició.
1: Així doncs, els conjunts que vulguin assegurar-se la seva presència a la gespa de Mas Mora s'hauran d'afanyar abans d'aquest divendres. El torneig promet, un any més, combinar la perfecció, l'esport de proximitat i l'esperit de comunitat.

0: La Conselleria de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Ens ho explica en la següent crònica Marc Dalmau.
1: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La Conselleria vol també que al 2040 s'arribi al 1 milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: Coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una campanya que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any arribarà als 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el producte interior brut espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Escoltem la crònica de David Navarro.
3: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui, situació meteorològica que continua marcada per un temps plenament estiuenc, però amb alguns matisos. Avui les temperatures màximes baixen lleugerament, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord. El motiu seran les nuvolades, que a partir d'aquest migdia creixeran cap a l'àrea del Montseny i que també podran afectar alguns punts de l'interior del nord del Maresme. No es descarta, de fet, fins i tot que aquest proper vespre es pugui escapar algun xàfec en aquesta zona del nord de la comarca i posteriorment els núvols ja s'anirien desplaçant cap a mar i també cap al sud de la comarca, on, de cara a la matinada de demà, també podrien deixar algun petit ruixat. Tot plegat ben poca cosa. En general, amb unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla, pel que fa a les màximes, farà calor, però no serà una calor exagerada, de cara al divendres, al cap de setmana, la setmana vinent, doncs tornarem a tenir temperatures de rigorós estiu i molt probablement algunes màximes superaran el llindar d'alerta. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova calorada que sembla tindrem sobretot de cara a la setmana vinent. De moment, el que dèiem avui, amb un dia en el qual aquest matí predomini del sol, però aquesta tarda veurem, de fet ja a partir del migdia, aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com comentàvem, cap al vespre podrien deixar algun xàfec puntual al centre i nord del Maresme. Vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, dominada pel mareixol. De cara a demà, com comentàvem, restes de núvols de matinada que aniran desapareixent paulatinament a mesura que avancin les hores i el sol finalment serà el protagonista novament de la situació meteorològica amb unes temperatures que demà més o menys seran com les d'avui. De cara a divendres, temps estable, ambient assolellat amb alguns núvols prims a la tarda i temperatures que pujaran amb algunes màximes ja cap als 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca. I sembla que aquest augment de temperatura continuaria durant el cap de setmana i, com ja hem dit, sobretot de cara a la setmana vinent.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem una nova píndola de salut. Avui amb nosaltres tenim a la Júlia Soler, som el cap de Tordera. La Júlia, què tal?
2: Molt bones.
1: Tinc apuntat aquí que ets RBS, REBEC. Explica'ns als que no estem dintre de la dinàmica d'un centre d'atenció primària què significa això i quines són les teves tasques.
2: Doncs un REBEC és el referent de benestar emocional i comunitari. En general som psicòlegs que fem aquesta feina de psicòleg però més enfocat, no, a la comunitat, a donar una ajuda no tan clínica sinó de buscar el benestar d'una manera més genèrica, diguéssim. I què més m'havies preguntat?
1: No, la tasca que fa en principi entenc que és la, la salut comunitària, no?
2: Sí, ens enfoquem molt en general a fer grups, fem grups de diverses temàtiques, una mica també el que demana més la població. En general, doncs, grups enfocats al benestar emocional, enfocat a algunes problemàtiques concretes, com per exemple podria ser la fibromiàlgia, i també col·laborem amb grups d'altres professionals, com la nutricionista, la fisio, infermeres, una mica també el que es demani.
1: Molt bé, avui parlem de l'ansietat. Explica'ns a grans termes què seria això de l'ansietat.
2: L'ansietat... la notem quan estem generant, quan ens exposem a un sobreesforç, quan el nostre ambient ens demana més del que ens demana normalment, no, diguéssim. L'ansietat apareix això, doncs, no, amb aquesta forma de taquicàrdies, nervis, pensaments repetitius, aquestes com papallones a la panxa, no?
1: Entenc que si el tractes tu és que és un mal de molts, que és una cosa que està molt extensa, és així?
2: Sí, ansietat, a veure, ansietat en podem sentir tots, més o menys mesura ja dependrà de si és una ansietat que ens ajuda o si és una ansietat que ens acaba fent mal.
1: Val, per tant, hauríem de distingir dintre de l'ansietat. Jo l'ansietat, primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis o si es pot interpretar com una malaltia o no seria considerada una malaltia. Com es tracta a nivell de salut?
2: L'ansietat, quan sí, realment és una ansietat preocupant que ens impedeix funcionar de manera normal en el nostre dia a dia, que realment ens genera un malestar important, evidentment, aquí ens hem de plantejar si potser la persona té un problema de salut mental. Ara, hi ha una línia entre l'ansietat que sí que és normal i que és un estressor i que és una cosa habitual, i que inclús un punt d'ansietat de manera ocasional ens ajuda a estar una mica alerta, ens ajuda a estar una mica més creatius i a pensar solucions, com per exemple si jo tinc un examen, aquests petits nervis abans de l'examen m'ajudaran. Però un nivell d'ansietat elevat, que no em deixa dormir bé, que em treu les ganes de fer coses, que em treu les ganes de menjar o em dona moltes ganes de menjar, que em fa no funcionar de manera normal en el meu dia a dia, a la llarga això pot tenir conseqüències per la meva salut i llavors sí que pot ser un tema preocupant que s'ha de consultar a un professional.
1: És a dir, que hi haurien com una mena de símptomes que podríem dir que són normals i naturals, però que no sé si per repetició o per perllongació en el temps és quan potser ens hauríem d'alarmar o quins serien els indicadors o aquella marca que ens hauria de fer pensar que tenim un problema amb l'ansietat i que hauríem d'intentar solucionar-lo.
2: Sí, és una ansietat amb una intensitat elevada i que això, que em dificulta el funcionament en el meu dia a dia, que realment m'afecta a un nivell important i comença a tenir això, conseqüències a la meva salut també. L'ansietat perllongada doncs pot tenir conseqüències a nivell físic de salut, llavors aquí... Si és una ansietat que passa d'unes setmanes i realment la noto i no desapareix, doncs llavors és el moment potser de plantejar-nos fer alguna cosa i demanar ajuda.
1: La tracteu a nivell de salut comunitària? La depressió no està aquí? Per què no hi és la depressió i en què es diferenciaria una cosa de l'altra? Perquè estem parlant també de salut mental, que això que ens complica, no?, una miqueta el dia a dia.
2: La depressió i l'ansietat es diferencien que la depressió té una base més de tristesa, bé, la simptomatologia va més per aquesta banda, i l'ansietat té una base més doncs, de la por, dels nervis, llavors l'ansietat és una sobreactivació, potser més aviat, i en canvi la depressió és més una baixada, no? Són dues emocions que em porten per costats diferents. La depressió em porta a parar, i l'ansietat em porta a estar massa activat.
1: que en parlem és que l'ansietat és més... hi ha més casos que de depressió, o no es podria dir
2: això? No, jo no m'atreviria a mullar-me tant, no. Jo crec que són dues coses que estan presents, més o menys, en una mesura similar.
1: L'ansietat, sovint ens l'imaginem que es tracta assegut en un divà, parlant amb un professional. Vosaltres la tracteu en comunitat. Entenc que també es podria tractar de manera individual. Però quina seria la diferència de tractar la salut mental, un problema de salut mental, de fer-ho de manera individual a fer-ho en grup?
2: El fet de fer-ho en grup té alguns avantatges. Podem donar més freqüència de visites, això per un, en primer lloc, i segon, que també aquesta gent doncs, que potser degut a l'ansietat o els problemes que puguin estar tinguent, els està costant més sortir de casa, els hi costa més relacionar-se, és una oportunitat també per trobar-se amb gent que està en una situació similar, per compartir una mica doncs, la situació en la que estan i a vegades doncs, estirar una mica els uns als altres i això doncs, ajuda a la gent també a trobar una mica més aquest benestar, més enllà de les eines que nosaltres puguem donar, el compartir espai amb gent que està en una situació similar té els seus beneficis també.
1: L'estil de vida, algunes pràctiques, teniu identificades també algunes recomanacions perquè doncs, intentar evitar que arribem a tenir una ansietat desbordada?
2: Sí, les coses bàsiques que tots coneixem però que són molt importants, el fet de dormir bé, intentar dormir una quantitat d'hores de son una mica generosa, tenir una alimentació equilibrada, menjar de tot i també menjar suficient i quan el cos ens ho demana, moure'ns, també moure'ns, fer esport en el format que més ens agradi, també és molt beneficiós, trobar-nos amb gent, ja sigui amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, però tenir moments de trobar-nos amb la gent que estimem i amb la que estem a gust, això també sempre és positiu i bé, intentar viure una mica fent les coses que ens agraden i que ens fan estar bé, que això també ens ajuda a gestionar les emocions negatives del dia a dia.
1: Clar, a vegades les circumstàncies, el dia a dia, problemes laborals, problemes familiars, personals, no poden evitar que ens trobem en el pitjor dels escenaris. Mm-hmm. Quines recomanacions hi haurien en aquests casos?
2: Quan una persona es troba realment desbordada i et trobes que no hi ha espai per l'autocura, si realment és necessari, demanar ajuda a la família, als amics, a un professional, saber reconèixer quan estem al límit i demanar aquesta ajuda sempre és el més important.
1: Molt bé, els casos més habituals que serien quan comencem a notar, a detectar que hi ha una presència d'ansietat sense haver d'arribar a aquests límits, imagino que hi ha unes recomanacions per també un des de casa mateix intentar també saber trobar l'equilibri, no? No sé si ens podies donar algunes indicacions en aquest aspecte. I també alguna alarma, no?, de dir-nos, bueno, el que ens explicaves, no?, de vegades pensaments repetitius, falta de son. Quan ens trobem amb aquests tips, aquestes senyals, què ens recomanaries fer?
2: Quan ens comencem a trobar que estem una mica allà al límit, doncs això, intentar prioritzar aquelles petites coses que ens fan sentir bé, intentar prioritzar algun dels aspectes que hem comentat, no? Intentar prioritzar doncs, el temps amb una persona estimada que ens fa desconnectar o intentar prioritzar l'esport, una mica posar per davant de la resta l'autocura, encara que siguin moments molt petits, però si hi ha una cosa que durant 15 minuts em fa desconnectar, és important mantenir-la i seguir allà perquè és el que ens pot mantenir una mica a flot davant d'una situació una mica de risc de desenvolupar problemes.
1: I davant d'una crisi, no?, de situació, ens explicaves, de palpitacions o de sensació d'ofec, què es recomanaria fer?
2: La respiració ja aquí ho podria explicar, no?
1: I davant de situacions que ens explicaves, potser ja més de crisi, no?, de que tenim problemes de respiració, que les palpitacions, també imagino que hi ha uns tips per intentar restablir una miqueta la situació amb una normalitat. No sé si ens pots donar alguns consells.
2: Sí, hi ha tècniques molt senzilletes que ens poden ajudar a rebaixar aquesta ansietat. Una tècnica, una eina molt senzilla, és la respiració del 4-7-8, que consisteix en, primer de tot, buidar els pulmons d'aire completament, inhalar pel nas durant 4 segons, aguantar aquest aire als pulmons durant 7 segons i treure'l per la boca lentament durant 8 segons. I també quedar-nos un moment amb els pulmons buits. I aquesta respiració la podem fer unes 3-4 vegades només, però és una respiració que ens ajudarà a tranquil·litzar el cos i donar-li una senyal de que està tot bé i intentar que rebaixi això, no? Doncs aquesta ansietat, aquesta taquicàrdia, la respiració accelerada em farà rebaixar-ho.
3: Molt bé, anem acabant ja. No sé, ens has explicat abans aquestes diferents tips, ara hem parlat d'un moment de crisi, també parlàvem en general. Davant de l'ansietat, quin és el coneixement que en té la societat? Creus que la gent més conscient de, no sé si parlar de riscos, però si més no, els efectes que té l'ansietat en les persones?
2: Bé, el tema de la salut mental és veritat que és una cosa que està bastant extensa ara i està bastant en boca de tothom, però potser les persones que tendeixen a tenir més ansietat, tot i ser-ne conscients, a vegades costa posar mà en el tema i intentar doncs, prioritzar això, no? L'autocura, el vigilar de que aquesta ansietat no se'ns en vagi de les mans i si és necessari doncs, anar més enllà i canviar les coses perquè l'ansietat baixi. Jo crec que la gent ho coneix, però és això. No tothom potser té el temps, té les eines per cuidar-se.
3: Molt bé, Juli Soler, quedem aquí aquesta entrevista. Gràcies per
2: atendre'ns. Moltes gràcies.
0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
3: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la meitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
2: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle donà negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgi

0: que és per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
1: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després, perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
0: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.
2: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem, encetem el mes. Amb alegria i il·lusió, ja comencem aquest juliol que ens aprarà moltíssimes coses bones. Un juliol que ja sí que sí, sentim que aquest estiu ja està aquí per quedar-se. Sobretot, recordeu, i el que us dic sempre, aquesta banqueta d'estiu és per sentar-vos, relaxar-vos, agafar el vostre cafè, la vostra cerveseta, el vostre refresc o el que sigui, relaxar-vos, sentir-vos còmodes i gaudir d'aquesta propera horeta, d'aquest programa de la banqueta d'estiu.

I nosaltres que ja ho tenim tot preparat per començar a la banqueta, però abans hem de saber qui s'asseurà aquí al meu cantó, qui s'asseurà en aquesta edició de la banqueta d'estiu.

Doncs vinga, en el programa d'avui ja tindrem amb nosaltres en Pau Serrano. M'acompanyarà aquí ja el ja habitual del programa en el show dels esports en Pau, que tenia la secció aquest minut 90. Ha canviat el nom de la secció, compte, perquè en aquest cas és hora d'actualitzar el mercat. És hora de que un dia a la setmana actualitzem el mercato, sapiguem totes les coses de fitxatges i ens siguem al dia. Amb ell coneixerem totes les novetats, tots els rumors, tots els fitxatges confirmats i compta també les sortides a Can Barça, que també són algunes. I els rumors, perquè aquest estiu, entre el Mundial i tota la pesca, tindrem unes pel·lícules ben bones. Vinga, va, que ens hem d'actualitzar! I per actualitzar-nos bé, hem de començar llegint aquesta notícia d'actualitat esportiva turdarenca.

0: Vinga, va, parlem d'aquests tornejos que viurem aquest estiu. Últimes places per la cinquena edició de Footmas, a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions. Aquest proper divendres 3 de juliol finalitza el termini d'inscripcions i només queden dues places en les categories base i molt poques de la categoria reina. A hores d'ara, la graella d'equips està gairebé tancada. En el futbol base, la categoria B, nascuts entre el 2013 i 2014, ja ha penjat el cartell de complet. Pel que fa a les altres categories infantils, que tenen un preu de 90 euros per equip, només queda una plaça disponible en la categoria A, de 2011 al 2012, i una altra categoria C, del 2015 al 2016. D'altra banda, la categoria reina, l'A+, per a majors de 16 anys, disposa de les últimes places lliures. Diumenge 12 de juliol serà el torn dels més petits, on s'entregaran trofeus per als dos primers classificats de cada grup. La competició de la categoria A+ arrenca el dissabte 11 de juliol amb l'al·licient d'uns grans premis en metàl·lic. 400 euros per al campió, la devolució de la inscripció de 190 euros per al subcampió i la inscripció gratuïta de l'edició del 2027 per al tercer classificat. A més, s'otorgaran els tradicionals trofeus Pichichi i Zamora. Tot al nivell competitiu, l'essència del futbol de Footmas és molt més enllà. A banda dels partits oficials, el diumenge s'hi sumaran dos partits d'exhibició, que ja són tradició, el de les Velles Glòries i el femení. Alejandro Ortega, membre de l'organització, destaca que l'objectiu principal és fer caliu i gaudir d'un ambient festiu amb accés a la piscina i servei de bar durant tota la jornada.
1: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada Footmas d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim, i al final crec que això és el més important a part de la competició.
0: Així doncs, els conjunts que vulguin assegurar-se la seva presència a la gespa de Masmora, o més ben dit a la pista de Masmora, s'hauran d'afanyar abans d'aquest divendres. El torneig promet un any més combinar la perfecció de l'esport de proximitat i l'esperit de comunitat. Vinga, va, després de conèixer l'actualitat esportiva tordarenca, és hora d'actualitzar-nos en àmbit general. Vinga, va!

Vinga, parlem del Barça perquè ja en la porta pren possessió i desgrana els grans objectius per al nou mandat. L'acte institucional ha tingut lloc avui a l'Auditori 1899. Joan Laporta ha engegat el seu quart mandat com a president del Barça després de guanyar les últimes eleccions al març. Laporta torna formalment al càrrec gairebé 5 mesos després i ho ha fet amb un acte a l'Auditori del Camp Nou. Les primeres paraules de Laporta en pujar a l'escenari han estat: ser president del Barça és un gran honor i té dificultats. Del 21 al 26 no ha estat fàcil, situacions límit. Vam resistir. El barcelonisme va resistir, va plantar cara als insolents i injuriosos. Vam superar obstacles i ens vam aixecar i vam tornar i vam vèncer. Alguns no han paït el que el Barça hagi renascut. És el seu problema. Una de les cares que més han sorprès ha sigut la de Javier Tebas, president de la Lliga, ha assegut al costat de Joan Laporta, ha lloat l'actuació econòmica del club blaugrana en els últims anys. Enhorabona per posar el Futbol Club Barcelona en un gran sostenibilitat econòmica. És una garantia de futur. Javier Tebas, en la presa de votació de Joan Laporta, deia això. I després, el mateix Laporta li ha donat les gràcies i ha declarat sentir-se molt orgullós de pertànyer a la Lliga i de ser hegemònics en la seva màxima competició. En el seu discurs de possessió, Joan Laporta ha mantingut un to emotiu i en defensa del club. El seu lema, controla tot i contra tot i contra tots, ha tornat a ressonar l'Auditori 1899 i ha reiterat que l'estabilitat institucional en el club és bàsica. No podem baixar la guàrdia perquè no hi ha descans, contra tot i contra tothom. Aquest és el nostre compromís, deia. El president també del Barça, després d'explicar quins serien els seus tres reptes com a màxim mandatari del club, ha anunciat que impulsarà una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club i que el club tindrà un nou departament de governança. També ha anunciat un acord amb la Universitat Pompeu Fabra. Tenim preparada una reforma institutària. Té com a principals objectius blindar el model de propietat i reforçar el poder dels socis. El Barça Play, nova plataforma per als continguts del club, integrada dins la web i l'app del club, Joan Laporta ha explicat així la nova plataforma. Llançarem el Barça Play. Tots els socis i sòcies podran veure tots els partits del futbol base i esperem que també el de les seccions. També, en acabar, han pujat a l'escenari els membres de la Junta i s'amplia a 22. Un en un han estat presentats i s'han fet la foto institucional al ritme de la música del 125è aniversari. Tret de sortida oficial, doncs, el nou mandat de Joan Laporta, que torna a assumir el lideratge del club en un estiu que es preveu intens al mercat de fitxatges, tant en sortides com en incorporacions. I així s'inicia el seu nou mandat, que s'allargarà fins al 2031.

0: Vinga, va, nosaltres que després de conèixer l'actualitat local i l'actualitat general hem de donar pas, ara sí que sí, als continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
1: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: d'avui hem d'explicar que ara mateix, els dimecres, doncs serà hora, com hem comentat abans, d'actualitzar una mica aquest mercato. Un mercato que avui el tenim ben interessant perquè és el primer. Per tant, hem d'explicar tot el que ha passat fins ara, tots els rumors que hi ha, perquè a més avui ha sortit a... Bé, ho han confirmat o fins i tot s'ha parlat de Julián Álvarez, que potser és el nom que donarà a parlar durant aquest mercato d'estiu. I per fer-ho tindrem amb nosaltres en Pau Serrano, que durant ja el show dels esports ha estat aquí amb nosaltres, però que a més avui estarà durant la banqueta, estarà al meu costat sentat també a la banqueta, doncs, per explicar-nos totes aquestes rumors i explicar-nos també tots els fitxatges confirmats. Pau, bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Què tal?
0: Molt bé. Com estàs?
1: Jo igual de bé, la veritat, superbé. I com sempre, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat, en aquest cas no del futbol, sinó dels fitxatges, més ben dit.
0: Clar, perquè hem canviat una mica la dinàmica del programa. Venies a explicar una mica l'actualitat general, repassar resultats, però clar...
1: Hem canviat la dinàmica i també el nom.
0: I com ens diem ara?
1: Aquesta secció ja no serà Minut 90, sinó que serà Últim Minut, perquè hem d'estar sempre actualitzats de l'últim minut de fitxatges.
0: Doncs vinga, va, Pau, anem a començar aquest últim minut amb repassant sobretot les últimes notícies que han sortit d'aquest mercato. Què destacaries?
1: Destacaríem la notícia que ha dit Laporta sobre Julián Álvarez. També podrien destacar el fitxatge del Manchester City o fins i tot la nova samarreta del Barça, també podríem comentar.
0: Doncs, Pau, anem a començar ara sí que sí amb totes aquestes notícies de mercato. Comenta'ns!
1: Comencem amb el diari Esport, que diu: el Manchester City estudia llançar-se per buscar a Sandro Tonali i podria avançar-se al Tottenham Hotspur a la pugna pel centrecampista del Newcastle United. Tot i tenir encarrilat el fitxatge d'Eliot Anderson per 116 milions d'euros procedent del Nottingham Forest, el conjunt dirigit per Enzo Maresca manté l'internacional italià entre els seus objectius per reforçar la medula de cara a la temporada que ve. Tu què en penses d'aquest fitxatge?
0: Mira, és un que em sorprèn, perquè a més Tonali va estar sancionat durant un any sense jugar per apostes il·legals. Després, en aquesta temporada sí que ha aconseguit ja jugar amb el Newcastle, molt bona temporada també de l'equip Urraca. Doncs bé, no sé... he d'acabar de veure, la veritat, perquè ara, clar, ha marxat Guardiola i és com que he deixat una mica el City de banda, però clar, es pot comentar que Tonali juga a la mateixa posició que Rodri.
1: Sí.
0: Per tant, no crec que Tonali vulgui ja començar a... Bueno, vulgui tornar a ser suplent. Jo crec que li vol donar un salt de qualitat a la seva carrera. Per fer-ho, està bé en el City, però veurem què passa amb Rodri. Hi ha algun rumor de que Rodri pugui marxar? S'havia comentat al principi, no?, que anava a Madrid si sortia Riquelme.
1: Sí, la veritat. De rumors em sembla que, bueno, de moment és aquest de... que s'aniria cap a Espanya, però no ha sortit res oficial, així per dir-ho d'una manera, tot i que crec que jo, bueno, és això, crec que Rodri no acabarà sortint, que és un pilar que no pot fallar al Manchester City, i tot i que tanquin el fitxatge de Sandro Tonali, Rodri no se n'anirà. Potser juguen amb dos pivots.
0: Veurem què fa el City. Pau, continuem. Més cosetes.
1: Anem a repassar. José Mourinho ja hauria definit les prioritats del Real Madrid per al mercat d'estiu. El tècnic considera imprescindible reforçar tres posicions: la defensa central, el centre del camp i la davantera, les més importants, podríem dir, del futbol. Entre els principals objectius figuren Alessandro Bastoni per apuntalar la defensa i Enzo Fernández com a aposta per la mitja del camp. En atac, la decisió quedarà super editada per la pretemporada, on Mourinho avaluarà el rendiment de Gonzalo García. Això ens ho diu Diario Sport, també.
0: Ostres, defensa i mig del camp, òbviament. De fet, al mig del camp li falten dos fitxatges, per mi, mínim. A defensa sí que li falta algun. A la davantera, per mi, en sobren.
1: Sí,
0: no
1: en
0: falten, sinó que en sobren.
1: Exacte.
0: Sonava, això sí, Enzo. Podria ser un dels jugadors, veurem amb quants milions, no sé si s'havia especulat ja amb quants milions estaria el fitxatge d'Enzo.
1: No, la veritat no he trobat res, però deu rondar cap al 100 per allà, perquè un jugador del Chelsea, és a dir, de la Premier League, del nivell d'Enzo Fernández, no baixarà d'aquest preu.
0: Què en penses de Bastoni ara que soni pel Madrid?
1: Ostres, em sembla una sorpresa molt gran, eh? El Barça ve de voler-lo per 80 milions, però qui sap, potser el Madrid no ofereix bastant més a l'Inter, però crec que Bastoni no se n'aniria al Madrid. El meu cor no. em diu que no. Bastoni és del Barça.
0: Mira, cucurella.
1: Ja, en això tens raó, però jo crec que Bastoni és diferent.
0: Tinc els meus dubtes, eh? Jo crec que Bastoni hi poses una bona oferta. Jo crec que Bastoni ni vindrà al Barça, eh?
1: No.
0: No. No, no. En recorda't aquest dia, t'ho estic dient a 1 de juliol, que Bastoni no vindrà al Barça.
1: A tot això, el que has dit ara, també m'agradaria demanar perdó per la predicció del Mundial que vaig fer. I és que vaig dir que Holanda guanyaria el Mundial i ha quedat eliminada a 700. Ja està, tanco no, parèntesi.
0: És terrible. Veurem, perquè amb això del Mundial vam fer una porra i amb en Damià. Ja farem una tertúlia, que ja vindràs i ja ens comentaràs. On començarem també a fer una mica de porres, també opinarem sobre tot. Però, ostres, està deixant bastantes sorpreses. Alguna que jo ja m'esperava, jo defensava i em deien boig, eh?
1: Però, sí.
0: Però mira, ara s'està demostrant. Pau, més cosetes.
1: Seguim. Seguim un altre cop amb el TR Sport i és que ha esclat el cas Julián Álvarez. El Futbol Club Barcelona necessitava un gest del davanter argentí per avançar en el fitxatge i el futbolista. L'objectiu número 1 de la direcció esportiva liderada per Deco és per al número 9, per la davantera centre. No ho va poder deixar més clar després de la victòria de l'Argentina envers Àustria. El jugador d'Atlètic de Madrid ha assegurat que, i aquí direm el que va dir, la verdad es que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Ha declarat l'Aranya al diari argentí ESPN. Tot i que ell mateix és conscient que ha d'estar centrat al Mundial, no va poder amagar la voluntat de canviar d'aires aquest estiu i aterrar a l'Spotify Camp Nou. No va esmentar el Barça en cap moment, però tampoc li va fer falta. Se'l va entendre sencer.
0: Impressionant aquestes declaracions quan les va fer, eh?
1: Molt,
0: Què en vas pensar?
1: Jo vaig dir, aquest tio ve al Barça 100%. Perquè, a més, el Cholo Simeone ja ha dit que ell no el vol. I que un jugador que no sent els colors que no el vol. Això ho afirma Fabrizio Romano. I bé, jo crec que aquest estiu pot arribar l'Aranya al Barça.
0: A mi, jo sí que el vull, però amb el que em temo és que, ok, l'Atlètic no el vol,
1: yeah.
0: Però que no li vendran al Barça.
1: Exacte.
0: Jo crec que estarà més per aquí. Estarà més per aquí i veurem qui s'uneix a la puja, si el PSG, perquè crec que si el PSG també ofereix una bona quantitat, si l'Arsenal també ofereix una altra quantitat, veurem, donarà molt a parlar. Potser tenim problemes i marxa a un altre lloc. A mi m'encantaria que vingués al Barça. I, de fet, avui Laporta ho ha dit, no? Perquè ha estat reelegit com a president del Barça. Ara sí que ja és oficial, ja és el president.
1: Sí.
0: Ha confirmat que l'Atlètic ja té una oferta del Barça, però que no és il·limitada en el temps, sinó
1: clar,
0: que el Barça la deixaran allà el temps que ell consideri necessari.
1: Sí, i en aquestes que l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per si no m'equivoco, a haver acusat a un jugador seu. No sé ben bé què vol dir amb aquestes paraules, però...
0: Bueno, pues que està parla amb un jugador que té contracte amb un altre club. Que
1: home, estan... però això...
0: Bueno, això ho fa tothom, ho van fer ells també quan Julián estava en l'Atlético, en el City. Ho fa tots els clubs quan volen intentar fitxar un jugador. Parlen amb el jugador, amb el seu representant, primer per veure realment quin és l'interès que té aquell jugador per anar en el club. Per tant, jo crec que és una cosa normaleta.
1: Sí, bé, esperem que no sigui res greu, la veritat. Anem a seguir amb el diari Marc, aviam si troba notícia. Nico Paz seguirà creixent lluny del Santiago Bernabéu, però no fora del radar del Real Madrid. El migcampista argentí continuarà al Como després que el club italià i l'entitat blanca hagin aconseguit un nou acord per 60 milions d'euros per prolongar la seva estada a la Sèrie A, tal i com va avançar Fabrizio Romano.
0: Ostres, gir de guió completament aquí.
1: Sí, perquè primer semblava que el Madrid ja el tenia i després, no, se'l queda el Como.
0: Mm-hmm. No, a més, és que va sortir aquesta notícia de que efectuava l'opció de recompra, que el tornava, però que Nico Paz és que no volia marxar del Como, no volia tornar al Madrid.
1: O sigui que imagina't, a part de com l'estimen allà,
0: clar,
1: a Itàlia.
0: Ell anant allà a Itàlia es sent com pràcticament el líder de l'equip.
1: Sí.
0: Per tant, ostres, Déu-n'hi-do, i el Como que s'ha classificat a Champions, Nico que podrà jugar a Champions amb l'equip que ha confiat en ell,
1: sí.
0: Però 66 milions, no sé si és el fitxatge més car de la història del Como.
1: No m'estranyaria, la veritat. Home, no sé si els val, perquè no l'he vist gaire jugar a Nico Paz, però és un jugador que de cara al futur té molt de potencial.
0: Mm-hmm. No, i a part és molt jove, eh?
1: Sí, per això mateix. Bé, ara seguim amb una altra notícia, en aquest cas del Mundo Deportivo. El futur d'Unahi continuarà obert, tot i que el migcampista ja ha començat a prendre decisions importants. Segons ha pogut saber Mundo Deportivo, l'internacional marroquí ha rebutjat les propostes que li havien traslladat tant el Villarreal com la Real Societat, dos dels clubs que més interès l'havien mostrat per aconseguir els seus serveis de cara a la temporada que ve. Què en penses d'això, d'aquest jugador del Girona que és tan, bueno, que és bastant fonamental per ells?
0: Però el Girona havia dit que no continuava?
1: No ho sé, amb això no m'he fixat, però Adjedin Unahi ha rebutjat les ofertes.
0: Ostres, estrany, perquè és un jugador molt important, que a més està fent un magnífic Mundial.
1: Sí.
0: Això li posarà el caché si ha dit que no... si encara està en el Girona, és a dir, si encara és jugador del Girona, això li pujarà molt el caché i el Girona podrà ingressar molts diners aquest estiu. Jo crec que l'ha de vendre. Unahi no pot jugar a segona divisió. Veurem on acaba anant. Serà una altra telenovela que tindran per Girona durant tot aquest estiu i més amb el Mundial.
1: Qui no continua serà Alex Witsel, que no va estirar el samarret al Girona la temporada que ve. El migcampista belga pujarà a fi la seva etapa a Montilivi després d'una única campanya marcada pel descens a segona divisió i per una clàusula que vinculava la continuïtat a la permanència de l'equip i a la màxima categoria.
0: Normal.
1: Sí.
0: Normal.
1: Sí, la veritat.
0: Però també et dic que Witsel ja té una certa edat.
1: Sí, té 34.
0: No li queda molt de carrera. No m'hagués estranyat que s'hagués quedat a la Girona, però entenc que amb la carrera que ha fet i tot, que no es vol quedar, sobretot, jo crec que més per temes fins i tot de salari, que el Girona no ho podria permetre.
1: Sí, a més és un jugador que ve de jugar de l'Atlètic de Madrid, d'un equip que bé, arribava a les posicions altes de la Lliga últimament, i bé, que te'n vagis a un equip que en aquesta temporada tràgicament hagi baixat és una llàstima.
0: Mm-hmm.
1: Bé, ara anem a fer un joc que et proposo i és el te'l quedes, el cedeixes o el vens.
0: Ah, mira, m'agrada.
1: En aquesta edició he triat un equip molt, molt curiós que a mi m'agrada molt i que a tu també, que és el Tordera.
0: Opa!
1: Sí, però abans de començar s'ha de dir qui s'ha anat de l'equip, les ventes que ha tingut el Tordera, que han estat Boris Conde, Raúl Fernández, Àlex Cobo, Diego Bernal, Pitu i Aleix Massagú. Una llàstima que s'hagin anat.
0: Sí, Pitu i Aleix Massagú, que,
1: que
0: formaven part del cos tècnic, marxen, es mou, veurem qui acabarà entrant. Jugadors que els que has comentat que s'han anat, alguns me'ls imaginava, d'altres no. Però veurem si són les úniques baixes o no. Jo crec que en els propers dies també s'aniran anunciant cosetes i veurem també els nous fitxatges que vindran.
1: Exactament, perquè no tots són desgràcies, sinó que també hi ha renovacions, així com és la de Pau Llastarri, Òscar Ruscalleda i Guillem Ferrer, tots els tres fins al 2027.
0: Bueno, sumen o firmen un any més.
1: Exacte.
0: La peça clau és Guillem Ferrer, que a més va ser la primera en ser renovada o en ser anunciada, millor dit. Em sembla clau, és primer s'ha d'anunciar o s'ha de renovar o s'ha de fitxar a un entrenador i després que també amb la seva ajuda puguis començar a fer la plantilla que hi vulgui. Per tant, amb aquestes renovacions que es queda molt de talent aquí a Tordera, talent de la casa i que servirà doncs, per poder disputar aquesta segona catalana doncs, amb les majors garanties possibles. Dic tordanens, tot i que Pau Llastarri no ho sigui,
1: clar,
0: ja és un mes. Sempre ho ha dit.
1: Exactament. Va, ara anem a passar amb els jugadors que te'ls quedes, els vens o els cedeixes. Àlex Sánchez Plàcidas, te'l quedes, el vens o el cedeixes?
0: No, es queda, es queda.
1: Es queda. Jordi Pujadas.
0: No, però tu què en dius?
1: Ah, jo també ho dic?
0: Home, clar.
1: Ah, val, doncs per mi es queda. En Jordi Pujadas.
0: També, me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Josep Paulet.
0: Me'l quedo.
1: Jo el cediria.
0: No. No, a més, necessites un... Em sembla un porter de descomunal. No se l'ha vist jugar gaire.
1: Però clar, és que està l'Òscar.
0: Però Pepe és un porteràs que venia de no jugar, d'estar un any sense jugar. El primer partit va tenir la mala fortuna que el van expulsar i després ja no va jugar gaire per bons moments d'Òscar i perquè ja arribava un punt clau de la temporada. Però compta la temporada que ve, no sé qui serà el titular.
1: Aviam, anem a veure. Pide, Adrià Pidamont.
0: Me'l quedo.
1: Me'l quedo jo també. Dani Plaza.
0: Sí, també me'l quedo. Jo també me'l quedo. Bona temporada.
1: Òscar Ruscalleda.
0: Ja està renovat, sí.
1: Sí. Juanma Esteban.
0: Me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Carlos Esquinas.
0: No, també.
1: Jo també.
0: El fitxatge d'aquest any, revelació fins i tot, diria jo.
1: Adrià Barceló.
0: T'he de dir que jo me'l vull quedar. Sí. Jo me'l vull quedar. I es portava el replantejant molt fa temporades també, a veure què feia, perquè havia tingut mala sort amb les lesions.
1: Sí.
0: Sembla que ara últimament de mica en mica s'ha recuperat, a més del capità. Espero que segueixi una temporada més i més de segona catalana.
1: Per tant, te'l quedes, oi?
0: Sí.
1: Jo també me'l quedo. Pau Llastarri, que ja està renovat. Indiscutiblement. Ens el quedem. Ambador, Salvador Rius.
0: No, també. És que un dels altres MVPs de la temporada.
1: Aquí tots són imprescindibles, eh?
0: És que crec que no et diré que Benko se deixo a cap.
1: No? Adrià Casanovas.
0: Me'l quedo.
1: Jo també me'l quedo. Alejandro Ortega.
0: També.
1: Sí? Joel Viedma.
0: També.
1: Sí? Jo també. Adrián Expósito.
0: També.
1: Sí.
0: És que estàs dient jugadors que pràcticament tots podrien estar en un... És el debat...
1: No, i la cosa és que tots són els de Tordera, saps?
0: Clar, per això.
1: Són el plantell.
0: Jo és que me'ls quedaré, tots, jo crec.
1: Sí? Aviam, Adrián Expósito ja l'he dit. David Serrano.
0: Ah, també.
1: L'extrem que no pot faltar. Sebi Senjai. Jesús. Què?
0: En Sebi, ostres, va marxar a mitja temporada, no s'ho va poder combinar gaire bé.
1: Clar.
0: Jo, si puc, me'l quedo. Si puc. Però, clar... Fa falta saber si s'ho puc combinar amb la feina i tot.
1: Clar, dic, aquí inclòs a jugadors d'això que han jugat mínim, bueno, un partit, bàsicament. En Masferrer, Oriol Masferrer.
0: Impressionant, cap a dins.
1: En Biel Pla.
0: També.
1: I en Gio Ferino.
0: També. Si pot decantar-se cap al Tordera i potser a veure si deixa la Kings League o no,
1: sí.
0: Em sembla un davanter espectacular.
1: Sí, eh? Bé, i amb això posem fi a que te'l quedes, el vens o el cedeixes. Anem a parlar ara de la samarreta del Barça, ara que van oficialitzar ahir, si no m'equivoco.
0: Sí, ahir al vespre, no va ser?
1: No sé què et sembla, tu.
0: M'encanta.
1: A mi també m'encanta.
0: M'encanta i t'he de dir que totes les que s'han denunciat, si són les que s'han filtrat...
1: Sí.
0: Són una autèntica
1: Són
0: bogeria. Són una autèntica bogeria. A més, amb aquella lila negra, maquíssima. Em sembla una samarreta maquíssima. Que compta que faré comandes. Faré comandes.
1: He sentit que el dorsal estava inspirat en Antoni Gaudí per l'any número 100 en el qual va morir.
0: Ah, mira. A commemorar
1: els 100 anys
0: de la seva mort. Ostres, mira, això no ho sabia. Bona dada. Doncs mira, un altre motiu més per comprar-me-la. Quina llàstima. Quina llàstima. Te la compraràs o no, Pau?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sense cap dubte.
0: Ficaràs nom darrere o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Qui? Lamin, no?
1: No, jo no soc tan típic. Primer digues tu qui ficaràs.
0: Jo, si m'ho agafo amb nom,
1: sí?
0: Que no sé si m'ho agafaré amb nom o no, et tiraré que faré de Gavi o de Pedri.
1: Uf. No, el meu no el diries mai.
0: Sí, deu ser... Marc Bernal...
1: No.
0: No? És defensa? No.
1: Sí.
0: És defensa, no?
1: Sí.
0: Faràs Cobercí?
1: No.
0: No? Eric?
1: Tampoc.
0: Espero que no sigui Araujo.
1: No, però d'Araujo en tinc una, eh?
0: Jo també. Ostres, Balde.
1: No.
0: Koundé.
1: No. El millor central esquerrà del món.
0: Però Íñigo ja no hi és.
1: No.
0: Íñigo ja no hi és. Una cosa, m'estic deixant a...
1: T'estàs deixant a un molt important. Que s'ha fotut una temporada. 15 partits que hem jugat a Maïda Central, 15 partits que no hem perdut.
0: Ah, hòstia, l'havia oblidat. Hòstia, Gerard Martín.
1: Sí.
0: Ostres, mira, ara no sé per què l'havia com borrat del meu cap. L'havia borrat completament. Si m'hagués recordat, crec que seria un dels primers que t'hagués dit, sí. Perquè com has dit que no me l'hi podia imaginar,
1: clar.
0: Seria un dels que primer... Però, ostres, no, és bona.
1: Tot i que la d'Eric també m'agradaria, perquè al final és un jugador que em representa català i del Barça.
0: Sí, això sempre agrada. Pau... primera secció finalitzada, no?
1: Exactament. No sé si vols afegir alguna cosa, tu.
0: No, he estat mirant per aquí al diari, per veure si teníem alguna notícia d'última hora. Res més que, comentar que ja ha fet oficial al Barça la marxa d'Ansu Fati al Mónaco per 11 milions. Es reserva una opció
1: de recompra. Com en Jean Virgili.
0: Correcte. I, a més, per part del femení, Salma Parayolo, que ha marxat del Barça femení, no ha pogut renovar el contracte, no hi ha hagut un acord pel seu salari, i Salma Parayolo que marxarà. I no hi ha cap més notícia cap d'última hora, eh? Jo crec que a veure si surt alguna altra, però d'aquí poc, que ja comencen els altres partits del Mundial, Pau, així que hem d'anar a veure'ls, no?
1: Sí, ho comentarem la setmana que ve, si dona temps. O en Damià també ho comentarà.
0: Vinga, Pau, doncs que vagi molt bé.
1: Ens veiem. Adeu, Jordi.
2: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

nosaltres que anem deixant aquí ja la banqueta del dia d'avui, una banqueta que hem actualitzat una mica al Mercato amb en Pau Serrano i posem punt i final. Recordeu que demà tenim l'última tertúlia de la temporada. Vinga, va, que acabeu de passar una molt bona nit. Ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution in South

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Barnaus. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes afectats i també d'ins i d'ines d'Agramunt, avui hem tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església que han mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
2: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentia. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb

risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.

0: Estem a dimecres, 9 del vespre, i estem aquí com tots els dimecres de l'any, però en versió estiu. I aquest programa li hem posat Riu de Versos i l'estarem fent fins al setembre. Joan Madrid.
1: Bé, estem aquí ja il·lusionats per preparar-lo. Esperem que sigui del vostre grat, una música relaxant amb poetes de Tordera. Procurem portar pues, tota aquesta gent que té els seus poemes amagats que, o, i ens el vol fer arribar o volen venir personalment aquí a la ràdio a llegir un poema, doncs només s'han de dirigir a l'Elvira Romaguera o a mi o a la direcció de la ràdio, que els dimarts a partir de les 9 del matí gravaríem aquests poemes que heu escrit vosaltres, o gravaríem si tu vens, o si tu ens els fas arribar nosaltres els hi donarem veu. És així, Elvira?
0: Sí. I sortirem els dimecres,
1: també,
0: com sempre, com tot l'any, a les 9 del vespre, i es repetirà els dijous al migdia.
1: Doncs això és el que serà aquest programa, Riu
0: de Versos.
1: Bé, doncs anem aquí.
0: Comencem.

La Tordera. Quan naixeres aquell dia, la serra de goig plorava, Sant Marçal et beneïa i ton pare, el Montseny, cantava. Les violes i la ginesta, els castanyers i el romaní, baixaren la seva testa perfumant el teu camí. Déu meu, quin goig el que feies, tot baixant per l'encontrada, ja amorosint la marjada, ja germinant la ribera, ja besant amb alegria la nostra aimada Tordera. Ningú no sembla recordar-se, i dol, quan amb la teva carícia netejaves amb delícia bogades i rierols. De vegades eres dolç, però d'altres barroer. I com un bàrbar guerrer, els ponts ens els feres pols. Avui, de la teva mort, ningú no en vol tenir consciència. I és un fet, la indiferència, que per aquesta santa ciència sota l'ala fem el corb. Com podré recuperar-te, riu de la meva vida, si ja t'hem mort l'embranzida i tan omplert de ferides els que deien estimar-te? Del plor de les teves aigües en tinc el cor anegat. Què faré per retornar-te si per les teves arenes t'arrossegues amb cadenes i un llençol de dol és nat? On són aquelles tes aigües de ma infantesa primera? I aquell verd que em mirallava i tots els cors sacsejaven arribar a la primavera? Pel teu alè he de lluitar, que no viure de records, que ja en són prous els meus morts per haver-te de plorar. Però, si no tenim sort, amb tu m'hauran d'enterrar. Purificació, Rubió.

Sant Jordi. Sant Jordi, no t'enquimeris per les roses que he robat, que les porto a la tomba del ser que més he estimat. Sempre que arriba el teu dia me'n recordo de l'aimat, de la joia que tenia i amb l'angoixa que he quedat. El calor dels nostres cossos, el deliri de les nits, s'ha tornat freda mortalla que bambula sense un crit. Dins la fosca més espessa vaig cercant el meu destí. Et demano, oh Sant Jordi, que m'endinsis el camí. Marta Isern.

L'encís del riu. Quin murmuri tan suau fa de ballar fins a la plana. Ets la dolçor més galana que hi ha sota el cel blau. Beses rocams i falgueres quan llisques pendís avall. Les aigües són mirall de les aus més juganeres. Tant el prat com a les riberes que contemplen el teu pas, verdeges i verdegen fent el teu traç, seguint corbes enciseres. Festejant la teva riba, m'assec per veure't passar. Quina pau i quin somiar quan la teva veu m'arriba. Oh, riu! Maria Teresa Reñé i Romaguera.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

Amarem els nostres vells. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera. Quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades, com ara i abans obsessionats a la intrèpida recerca d'un Moby Dick personal e íntim. Cara avall, sobre l'arena, dormiran son de la trempesia, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal a l'aire, revisaran la quilla encrestada, incapaç ara de tallar res més que un lleu i breu marinada. Quan abans tallava l'aigua i feia de cotó, de sucre, s'empenten els blancalls. Hi ha traumes i morats intensos i traus profuns a l'esperança, talment una pesada àncora que s'arrossega els somriures a l'abisme de les profunditats. Les mans són nuades, amb els dits assenyalant direccions oposades a la realitat més lògica. Els punts cardinals, resumits només en un parell, al nord, al sud, amunt i avall, m'aixeco o no puc tan sabal si començo el dia o arribo al final. El futur va desaparèixer del temps verbals i només hi ha passat, molt passat, entre vins de lleu present, a penes i penes que es veu. Si el catecisme ha imprès l'ànima, el cap de violència i obsessió, definir les virtuts com tot és cert, noble, just, pur, imparable, fins i tot honorable. Cert, la mort propera, just, és poc temps per quedar. Pur, l'aire agafat amb les alenades estretes. Amable, amb qui? Sí, quantes vegades. Honorable, no em faci riure. Si aquestes virtuts així vestides es esmeraven tres com a primordials, la fe, l'esperança i la caritat, avui, objectius impossibles. Kim Aro.

Deixeu-me somiar. Espero de nou deliris a la ment que em refacin de tanta realitat nua i cruel del món que m'envolta. Com puc fer-me? Refer-me'n? Només en somnis. Viure un món nou on hi hagi claror de nit i de dia, quan no hi llui el sol, que la lluna hi sia, la llum de l'amor. Els camins duran a rutes serenes, on la gent viurà gaudint a mans plenes, sense més neguit, ni fam, ni més guerres. On regni la pau i cada vesprada campanes al vol acaronin l'aire i vegin la faç de la llum velada. No voldré temors i viuré la vida oblidant rancors i temps de follia, i em faré el món a la meva mida. I abans del matí, quan just em desperti, seguiré somiant, obrint les parpelles, i gaudiré la llum de la meva estrella. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Essències. Guardo, en un calaix, essències de temps passats, de passos secs cap a un món inexplorat, el mar. L'essència del mar es troba al seu compàs, a les paraules mudes que es perden més enllà. L'essència del mar és allà on no podem arribar, on les ones es perden, on mai no podem atracar, ja que som lluny de casa, i el port es fa tan llunyà que amb prou feines recordo el primer dia a l'oceà. L'essència del mar costa d'explicar, que ja són molts dies que navego i em perdo i em torno a trobar, i encara espero l'hora de trobar el lloc on amarrar. I les paraules són l'essència, i es troba en el que no podem expressar, en el silenci, en el que amaguen el que no podem assimilar, que les paraules són banals i ens poden equivocar, que no es pot comprendre amb lletres el secret de qui les fa. Marçal Nonell.

Els meus fills. L'adéu abstracte. En pas lleuger us allunyeu, tendres aus de blanc plomatge, i vers l'horitzó voleu, dansant el so de l'oratge. Amb vostres ulls de minyons lluu el sol de l'esperança. Vostre cor, ple d'il·lusions, somia el món que s'atansa. I ple d'amor infinit, el meu cor, feliç, us vetlla, notant el lleuger neguit que el verí del temor sembra. És el record d'aquell temps que us bressolaven els braços i que somreio contents tot donant els primers passos. És el verí de l'adéu que no coneix la distància, tan fonedís com la neu, més sembra en mi la nostàlgia. És inquietud i plaer, és nit fosca amb lluna clara, cant d'ocells en bosc desert, és l'emoció de ser mare. I us veig en pas decidit, jocs d'infant ja enrere queden, seguiu el vostre destí, verges camins us esperen. Maria Rosa Vinyes i Sureda.

Timidesa. Vares passar a prop meu acompanyat d'una noia i el teu rostre enamorat reflectia un món de joia. El meu cor se m'escapava sense jo poder evitar-ho. Se n'anava darrere teu, per sort tu no vas notar-ho. Acariciar els teus cabells va fregar la teva cara i es va posar als teus ulls, deixant així el teu missatge. Voldria ser una flor que trobessis pel camí i en veure'n tan fresca i vella t'enamoressis de mi. I fins potser en un impuls t'acostaries els llavis per aspirar el teu perfum i comprendre els teus agravis, però sé que mai seré la teva dolça estimada, perquè això també jo sé que mai no m'has de trobar maca. Potser un dia, dalt del cel, ens trobarem i nosaltres i les nostres ànimes estarem sempre més junts. Allà sí que en trobaràs maca. Felicitas Sagrera, any 1991.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
5: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

el meu desig. Si hagués d'anar a buscar el meu desig, fent cas als batecs tremolosos del meu cor, sota l'ombra de la més plena obscuritat, m'endinsaria en la nit, buscant allò que no es pot veure ni tocar, el teu amor. Si hagués d'anar a buscar el meu desig, ignorant el cant de les aus del cel llunyà, sense tenir por d'haver del vent ni dels sorolls de la gent, aniria tota sola fins a la riba del mar, esperant a que la brisa em portés el teu alè, el teu amor. Si hagués d'anar a buscar el meu desig, miraria de trencar la fredor del teu cos de gel amb les meves mans humides de sang i de passió, arrapades per l'espina d'una rosa d'abril, dibuixant el meu desig, el teu amor. I si mai trobés l'amor ple de sentiments, mai et deixaria de buscar, perquè sense l'amor jo no sóc res i tu un mirall on ningú hi és. Un desig, un amor, una vida que s'omple d'esperança amb la màgia escampada pel meu món i la dolça temperància dels sentits. Un amor, un desig. Dolores Baena Gómez.

Μπεν η Μαρέα. A finals de juny, quan la primavera s'esgota i l'estiu s'insinua amb els dies que s'allarguen, una brisa suau s'anuncia com una mà invisible que ho acaricia tot amb els seus palmells infinits. S'escola entre les camises blanques que algú ha penjat a la terrassa d'una casa amb parets beix i ocre, mentre el sol es pon vençut quan és l'hora baixa i la seva llum agònica impacta per l'última vegada contra els llençols. Quan cau la nit i la claror és una flama que va consumint-se, un rostre allibera la roba de les prisses, les pinces que subjecten els teixits, de la seva temptació de volar cap al cel. L'endemà potser es posarà en aquella camisa blava o aquell vestit vermell, sense comprendre que el vent ha impregnat els teixits amb les paraules i els somriures i les olors que porta d'un lloc a l'altre, com un mercader que no sap que amb el seu moviment ho desfigura tot. I no seran conscients que damunt la seva carn i la seva pell també porten els somnis i les pors d'altres persones. El vent continuarà esgarrapant com una veu que mai no para i que necessitem perquè ens fa sentir que no estem sols. Tenim aquí, doncs, en Marçal, Nonell i Ruscalleda.

prop del mar, vora la platja, s'hi passeja un pescador que amb els ulls humits i closos pensa en els records borrosos de la mar i de l'amor. Vora el mar, prop de la platja, els records del pescador es fonen amb les onades. Hi ha una noia enamorada, li canta aquesta cançó.

Agraïment. Catalunya, terra noble, jo et demano que quan sigui l'hora de l'etern dormir, siguin els teus braços els que m'agombolin i en el teu sol verge tornaré a florir. Aquesta terra dolça i brava alhora, que un dia en els seus braços m'acollí, és la terra que estimo i a tota hora vull cantar a l'aire el que ha fet per mi. Aquesta terra, que en hora llunyana em donà la pau i tot el benestar, quan em desconsol i pena, jo buscava algú que m'ajudés i em donés la mà. És la terra que estimo, perquè un dia, amorosa i vella, m'ho va donar tot, quan molta enyorança només jo tenia. Fins en el seu sol vaig trobar l'amor. I amb el sentiment que em vessa de l'ànima, vull dir-ho ben fort, amor amarat, no et trairé mai, gloriosa pàtria, i daré la vida per ta llibertat. Felicita Sagrera.

0: Bé, i fins aquí aquest riu de versos. Què t'ha semblat, Joan?
1: Bé, emocionant recordar aquests poetes de Tordera, que els teníem una mica guardadets. També els fèiem en l'altre programa, però crec que fèiem una variació diferent. En tant sortien els poetes sí. de Tordera. Però ara sí que ens agradarà, pues, aquesta temporada d'estiu, poder-los tenir tots aquí.
0: Recordar-los.
1: I els recordarem, i si ells ens ho fan arribar o volen venir, com hem dit al començament del programa...
0: Ja ho saben.
1: Ho saben, aquí, a Ràdio Tordera, Elvira o Joan Madrid, o si no, a la direcció de la ràdio.
0: Doncs fins aquí aquest programa d'avui. Nosaltres ja ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: I esperem.
0: I donar-los les gràcies per ser-hi.
1: Doncs moltes gràcies.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i ha analitzat les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Larrosa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i droga. L'escoltem.
3: Se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'han fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat. I tot això el portaveu els informarà. I també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
2: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que li ha hagut d'amputar una cama. De fet, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnituds. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Xixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per reavaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del

0: 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
1: Notícies en xarxa.

Soc la Teresa i això és música per tu d'estiu. Fem un viatge ple de música de tots els temps. Trobareu els èxits que veu ballar, les cançons que veu cantar i la música amb la que us veu enamorar.

aquestes nits d'estiu, que estarem vosaltres, des de juny fins a primers de setembre, suposo, ho farem amb bona companyia? Sí, amb un bon ritme. Viatjarem pues, des de Londres a Barcelona i des de Mallorca als Estats Units, vull dir... pujarem les revolucions a Mèxic, en anglès, català, ai, ai, ai, alguna sorpresa que l'altra.

Aquest estiu, pues, també us demano la vostra col·laboració. Escrivint al WhatsApp de Ràdio Tordera, aneu agafant paper i boli. Que us explico una miqueta. Escriviu un WhatsApp, si voleu dir el vostre nom el dieu, però sobretot quina cançó voleu escoltar. I si hi ha un motiu, per què? Perquè sí, perquè m'agrada, perquè li ballada molt, perquè em vaig enamorar amb ella, perquè l'estiu em fa sentir estiu, per exemple. No sé, totes les cançons que parlen del mar sempre fan sentir una miqueta l'estiu, no? Bueno, de totes maneres, vosaltres podeu participar escrivint un WhatsApp a Ràdio Tordera. I ara us dic el número, així que paper i boli apuntats, dieu-me la cançó que voleu escoltar, el vostre nom, si voleu, i a qui va dedicada, si va dedicada, o no, simplement perquè us agrada. El WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381. 611-481-381. No digueu que no repeteixo vegades el numeret, eh? Vinga. Aquest estiu farem una espècie de mix entre anglès, català, bueno, alguna italiana. Tal qual vagi passant els minuts, anirem fent. Manel ens porta al mar.

0: aigua i tot...
1: Pues de Manel a Manel. Ara anem amb el Manuel Carrasco, amb aquesta tan maca. Bueno, totes per mi són maques. Qué bonito es querer. Manuel Carrasco.

amb el Sergi, el nostre Sergi, el Sergi Dalma, el Sergi Dalma, que també ens ha cantat en català. És que ens ha cantat en català, en italià, en fi. Deixa'm oblidar-te, ens diu. Eva.

Ara posarem una que a mi m'agrada moltíssim i a més està en català, en anglès, en castellà. I mira, em ve de gust que posar-la en castellà perquè sapigueu exactament el que diu. En realitat l'anglesa la canta la Henderson o alguna cosa així. I Rose Garden es diu la cançó i aquí és Jardín de Rosas i ens la canta Duncan Du. És tan maca, eh?

Que maco, si diguéssim el nostre nom i es fessin reines d'un jardí de roses. Bé, sé que ens portarien a la palma de la mà, com es deia abans, no? Que ens tractarien amb amor i carinyo. Ai, senyor, això també té que ser recíproc, eh? O sigui, ell a ella i ella a ell. Canviem totalment. Unbreak My Heart, de Toni Braxton. Totalment canviem.

Emma, que aquesta hi ha una versió d'Il Divo que és preciosa. És una cançó que està versionada per diversos. Anem a 1978? És que em sento jove. Jo em sento jove. Jo aquell estiu vaig anar al cine a veure una pel·lícula. Hi havia una cua que no s'entrava ni per aquella sessió ni per la següent. Anàvem la meva amiga i jo. I quan vam veure allò vam dir, mare de Déu, senyor, i ara què fem? Ah, l'havien estrenat la setmana anterior, vull dir que ja portava una setmana. Bueno, hi ha aquella sort que es té quan un té, pues, no sé què, 15 anys, no? 14-15 anys, i vam trobar un grup que eren amics, coneguts, més bé coneguts que amics, però que havia un que li agradava a la meva amiga, i, ai, hola, què tal? Ai, on estem? Allà baix, allà baix. Veniu cap aquí! I estaven dels primers i ens vam colar. He de reconèixer que jo m'he colat. Sí, sí. Ens vam quedar allà xerrant amb ells i bueno, i vam entrar amb ells. Clar, després vam tindre que aguantar el pegajoso de turno, que jo li anava dient, em deixes veure la pel·lícula, sisplau? Però bueno, em va encantar, Gris. Vaig plorar, vaig riure, vaig disfrutar, i ara disfrutarem junts. Vinga, va. Som-hi! Una miqueta de Gris?

Recordeu que aquest estiu podeu demanar la cançó que vulgueu. Només teniu que escriure al WhatsApp de Radio Tordera. Aneu agafant paper i boli. Si voleu dir el vostre nom, sobretot quina cançó voleu escoltar i si va dedicada a algú simplement perquè us agrada o perquè la veu ballar o perquè us veu enamorar o perquè era la que sonava aquell estiu. Els 15 anys tan macos que deu passar. Jo què sé, qualsevol cosa és per escoltar una bona música i una bona cançó. El WhatsApp és el 611-481-381, 611-481-381. Doncs aquesta me la demano jo. Vinga, va, Llums de mitjanit amb el Miqui Núñez.

sé per què, però ara m'he recordat. Com aquest any va guanyar el Goya l'Alba Flores, doncs m'he recordat de l'Antonio Flores, que bueno, fa molts anys que no hi és, però ens va deixar cançons meravelloses en castellà. Pues sí, pues sí, igual que escoltem les d'anglès. Però per mi l'Antonio Flores era un gran autor. Canta autor, eh? Eh? Com el Serrat. En té moltes, però ara mateix em ve de gust aquesta. Una espina se clavó. Uau! La gallina de piel, eh?

Jo trobo que és preciosa, és preciosa. Llàstima que aquesta maleïda enfermedat se'l va emportar. No va poder suportar la pena de que la seva mare pues, es va morir. I em sembla que en 8-10 dies ell va anar darrere. En fi, anem amb els buhos. Sara, per què t'estimo?

0: I ara els tiets ens canten Summer Cat. Què vol dir estiu a Catalunya? Perquè la marca Cat existeix, eh?
1: Un petonet a la platja, et vaig tenir tan a prop meu. No sé

Aquesta Jennifer dels Catarres i de Figaflaves és fantàstica, teniu que escoltar bé la lletra. No està sencera, falta més d'un minut. Però prometo que un dia d'aquests us la posaré, però clar, dura quasi 3 minuts. Jo no guanyo Grammys perquè canto en català, o sigui, més clar, a l'aigua. En fi, anem amb una de molta marxa, és d'aquelles que fan estiu. Sí, per què no? Anar de compres, ballar, sortir... Aquella, a mi em ve l'Atzena, és una cançó de pel·lícula. Peliculón. A la pel·lícula, la veritat, no sé qui la canta, ho tinc que averiguar, però bueno, us porto l'original, que és del Roy Orbison, i ella va amb les bosses i taconeos, i es va movent amb les bosses, i taca-taca-ta... Pues de què us parlo? De Pretty Woman. Bueno, més bé és... Oh, Pretty Woman.

Ai, que ens agafa el temps. Ja estem quasi acabant. Us torno a repetir que podeu demanar cançons, les que vulgueu. El WhatsApp de Ràdio Tordera per escrit 611-481-381. 611-481-381. Demanem una cançó. Vinga, va. D'estiu, d'hivern, de tardor, del que vulgueu. Jo us la poso. Jo la busco i la poso. I acabem amb una miqueta de marxar. Elvis, Elvis, el meu Elvis. Blue shoes, rock and roll. All the money, two for the show, three to get

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 1 de juliol, les tres paraules del dia són efectius, radionovel·la, aplec. Efectius. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera i el Festival Multipolar omplirà els dimecres de juliol de cultura al parc de la Mollera a partir d'avui. Radionovel·la. Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates aquest 3 i 4 de juliol. Aplec. El Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou. La missa serà a les 11. Seguidament hi haurà aperitiu i últimes places de la cinquena edició del Foodmas a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions. Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. Eduard Caimel és el cap del parc aquí a Tordera.
2: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
1: Avui, 1 de juliol, és el Dia Internacional de l'Acudit i també el Dia Internacional del Rigui. Avui és Sant Aaron. Avui, entre altres, fa anys l'actriu Pamela Anderson, que fa 59 anys. Falten 18 dies per la gran final del Mundial de Futbol, 54 dies per Sant Bartomeu. A Tordera s'espera avui un dia variable, amb possibilitat també d'algun xàfec a la tarda, temperatures en augment de cara a demà dijous, farà més sol, i amb màximes que podrien arribar als 32 graus. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, al Camí Ral. La notícia curiosa ens parla que en un zoo de Kyoto, un equip de científics ha aconseguit traduir mitjançant la intel·ligència artificial els diferents tipus de miols i sons de gibons, descobrint que tenen accents regionals segons la zona del bosc d'on provenen els seus avantpassats. Acabem amb una frase cèlebre: la llibertat no és res més que l'oportunitat de ser millors, d'Albert Camus. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la pintora Teresa Pera i la seva nova exposició dins el programa Tordera en directe.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Les 11 i 2 minuts. El magazín Mari Aquí és aquí. Com cada dia, us acompanya amb ritme, energia i moltes ganes de compartir estiu, conversa i també bones històries. Avui tenim un programa que fa olor de casa, de fogons encesos i de receptes que desperten records, perquè la cuina serà la gran protagonista. Parlarem avui de gastronomia, la Joana Molins. Parlarem de sabors, de producte de proximitat, de plats que passen de generació en generació i també descobrirem idees noves per sorprendre aquest estiu. Però no només això, també tindrem actualitat, tertúlia, curiositats, humor i la vostra participació que sempre dona aquell toc tan especial que fa gran aquest espai. Perquè aquí no només expliquem coses, les vivim, les compartim i les assaborim. Així que pugeu a volum, posar-vos còmodes, quedar-vos a nosaltres, perquè arrenca l'àrea aquí dues hores de ràdio fetes amb passió i avui amb molt bon gust. Comencem juliol i comença un nou capítol d'estiu amb olor de camp, gust de cuina i ganes de viure. I aquí, a l'àrea aquí, ho posem tot sobre la taula.
1: A Donau! Het is leuk.

0: Doncs bé, en ritme d'estiu, en ritme caribeny, nosaltres que anem a explicar-los que avui, doncs, es tracta d'un mundial curiós. Avui se celebra el Dia Internacional de Jockey Day, Dia Internacional de la Broma. Una jornada dedicada a riure, compartir acudits i recordar que l'humor és una medicina poderosa. La frase del mes de juliol, el juliol no promet calma, promet, a veure si ho sabeu endevinar.
1: Sol?
0: El juliol no promet calma, promet vida, promet vida. La flor de moment, la lavanda, que ara està plena resplendor, símbol de calma d'estiu i camps tenyits de lila. La verdura del camp ara mateix és el carbassó. És temps fort de collita, fresc, lleuger i protagonista de moltes cuines d'estiu. La pedra preciosa del mes de juliol és el rubí, símbol de força, de passió i d'energia. I també hem de dir que tenim notícies impactants, com el gran tema que assetja aquest inici d'estiu, és la velocitat en què la intel·ligència artificial està canviant la feina, la comunicació i fins i tot la manera de fer ràdio. Cada setmana apareixen eines noves que transformen professions i obren debats sobre el futur. Doncs obrim juliol amb ganes, amb sol, amb històries per compartir i amb la música que ens posa en marxa. Això és A l'Ara i Aquí.

0: Doncs bé, el món no s'atura i tenim aquestes notícies que embolcallen doncs, indrets com Catalunya. En aquest cas, posem el focus a l'actualitat que marca aquest final de juny a Catalunya, Espanya i el món. Bateguen a notícies que impacten, preocupen i també fan avançar. Fem una mirada ràpida a les 12 més rellevants del moment. I bé, nosaltres tenim notícies prou interessants de Catalunya en la que ens expliquen que ja es poden consultar les notes de l'ESPAU 2026 a milers d'estudiants pendents del seu futur universitari. La regularització massiva de migrants ha superat 1 milió de sol·licituds amb forta pressió administrativa també a Catalunya. Primavera són retorn a entrades després de cancel·lacions inesperades de grans artistes. Trànsit intensifica controls a carreteres catalanes davant l'augment de víctimes de motoristes. En temes d'Espanya, Espanya goleja 4-0 a l'Aràbia Saudita al Mundial amb protagonisme de Lamine Yamal. La llista de morosos d'Hisenda 2026 es redueix però continua esquitxant noms coneguts. La Complutense suspèn Juan Carlos Monedero durant un any per presumptes casos d'assetjament. 19 espanyols morts al desastre de Venezuela mentre continua la recerca de desapareguts. Tenim a la nostra contertuliana aquí als estudis, a la Patrícia. Bon dia, Patrícia.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Tenim a la Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia
0: a
2: tothom.
0: Jordi, de Diego. Hola, i a la Maria Gius Calvilla, m'encanta veure-la aquí. Patrícia, bon explica'ns una mica la solidaritat de tu i les persones que estan a prop teu, com una teva amiga, no? Explica'ns una mica, ja que he tret el tema aquest de Venezuela.
1: Sí, doncs aviam, seré breu. Tinc uns amics que són venezolanos, ells viuen aquí a Catalunya, tenen la seva feina, ella és infermera a Blanes, ell treballa en una empresa d'enginyeria i tota la seva família està a Venezuela. Ella, la seva família, està molt a prop d'on va passar el terratrèmol, el que passa que la seva família no va ser afectada físicament, però sí que una mica a nivell d'infraestructures. Treballen les seves tietes i la seva germana, treballen a l'hospital, en un hospital que està rebent a molts malalts, i bé, estan en una situació molt precària. Necessiten medicaments, el que passa que des d'aquí, malauradament, nosaltres no podem enviar medicaments. Això ha de ser mitjançant alguna, no sé, alguna associació o tal, però sí que és els que fan la seva família és fer unes tortitas típiques veneçolanes que es fa amb aigua i farina, que és com una, és molt humil, però és un esmorzar molt clàssic d'allà, que em sembla que es diu jarapas, si no me... o jarapas o jarepas, bueno. I llavors fan la seva germana, les seves tietes, la seva mare, cuinen aquestes jarapas i les porten a l'hospital cada dia. Si en fan 50, doncs 50. Si en fan 60, 60. I donen d'esmorzar als sanitaris i els pacients. I bueno, i demanant, bueno, vam estar parlant què podíem fer per ells, perquè som amics i bueno, sortim plegats i tal, i llavors va dir, home, s'ha de fer moltes coses, roba, sabates i tot això no fa falta, en tenen de sobres, necessiten part de s'enrunar i treure els cadàvers, malauradament, perquè ja supervivents ja no en queden, i medicació, i medicaments, i menjar. I menjar, aigua i tot això. Llavors, bueno, estic amb aquesta noia, recollim cèntims, cada, per exemple, amb 5 euros, hi ha més que suficient per comprar farina, perquè aquesta és molt bàsica, és farina i aigua, i bueno, se'ls ajuda molt.
0: Molt bé. I, ja està. I segur, doncs, que arribarà, perquè en bones mans
1: sí,
0: la
1: sí,
0: Patricia
1: sí, ho fa ella
0: també.
1: Directament. Li fem un bízum amb ella, ella, si nosaltres volem, ens fa una factura fins i tot, ens fa un rebut i un comprovant conforme hem fet aquesta aportació, i ella... Ells poden fer, em sembla que són 44 quilos al mes, o ben bé no ho sé, perquè ho va explicar, al seu país gratuïtament. I diners també poden enviar una quantitat de diners que no han de pagar res. Llavors, bueno, es replega tot i ella l'envia directament a sa germana.
0: Molt bé, doncs ja saben, si algú vol col·laborar, doncs posar-se en contacte amb la Patrícia, i si no, doncs aquí a Radio Torrent nosaltres te la farem arribar a tu.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Parlem del món. Nou terratrèmol i rèpliques a Venezuela amb equips de rescat encara treballant entre runes. Europa viu una onada de calor rècord en temperatures extremes i alertes sanitàries. El Mundial 2026 entra en fase decisiva amb sorpreses amb l'eliminació dels Països Baixos per Morocco. Continuen les negociacions entre Estats Units i l'Iran a mig d'una tensió internacional creixent. Doncs bé, el món no s'atura, Catalunya es mou i nosaltres t'ho hem explicat ràpidament i arrenca l'actualitat, arrenca a l'ara i aquí amb aquestes notícies. I anem a parlar de Paolo Crepe, en la que doncs, adverteix de que els pares moderns, doncs, no, aquest home parla doncs, en sense embuts, en dècades d'experiència clínica i una llarga llista de llibres que ha escrit, convidant a la reflexió, avui llança una de les seves crítiques més duraderes. Estem davant la pitjor generació de pares de la història, i no ho diu per provocar, sinó perquè ve amb claretat les conseqüències d'una criança basada en la sobreprotecció. Les conseqüències són la dependència tecnològica i l'absència de límits reals. En una entrevista feta en el mitjà italià, doncs, denuncia una tendència creixent amb els adults de criar fills incapaços d'enfrontar la vida per si mateixos. Segons ells, molts pares han deixat de preparar els seus fills per al món real i, en canvi, han creat entorns artificials on tot se'ls ha resolt, sense que tingui cap prendre decisions, equivocar-se o patir frustracions. Tenen que ensenyar els seus fills a volar, no a quedar-se al dormitori. És una sentència. Una generació criada amb una bombolla, un dels errors més greus de la criança actual és aquesta sobreprotecció. Què en penses, Maria Gixos Cauella?
2: Pues sí, em temo que és així. Em temo que és així. Sobretot el no posar límits. Ja veus nens que tenen 8 o 9 mesos amb un mòbil a la mà passant dibuixos i
0: això en tenim la culpa nosaltres, sí. Perquè és clar, a veure, sí, nosaltres sí, sí, sí, sí, és sí. Perquè ja hem ensenyat als nostres fills potser a estar una mica sobreprotegits i ara són a tope, no?
1: I allò del mòbil també, que diu la Maria Jesús, perdona, eh? És perquè no molestin. Si els tenim entretinguts amb el mòbil i estan tancats a la seva habitació amb l'ordinador... Sí. Mira, us explicaré un exemple. L'altre dia a la platja, estàvem a la platja, ve una mare amb dos fills, s'assenta la mare, bueno, s'hi posa crema i tal i qual, i comença amb el mòbil. I els nens li deien, mama, no sé què, mama, no sé què, mama, escúchame!
0: Ai, ai, ai.
1: I la mama no deixava el mòbil. I jo estava, t'emparava i els estava veient, dic, ostres... Deixa el mòbil a casa. Estàs a la platja amb els teus fills? Gaudeix de la platja amb els teus fills. Però li diuen aquesta... nen que tenien 5 o 6 anys.
0: Pobreix.
1: Mama, escúchame!
3: Aquesta generació això... que dius, Patrícia, ja és la segona de sobre... de sí, protegir, sí, sí, perquè sí, ja bueno, és pitjor encara.
1: Però també no s'hi fuma ni cas.
2: No és ni protecció.
1: No, això és que no s'hi fa ni cas.
4: Però ens fa molta gràcia veure un nen de 3 anys que agafa un mòbil i
3: el...
4: En general, hi ha pares que els hi fa molta gràcia.
3: Perquè
4: et diuen...
1: Que listo és, mi hijo.
4: Ves que listo és, però no se'n donen compte que la meitat del seu pensament d'aquest nen és el mòbil. No pensen per un pensament complet. Pensen com el mòbil. I la meitat de cosa els hi fa el mòbil. Jo em trobo moltes vegades pel carrer gent que va amb el mòbil i s'entrebanca amb tu perquè va pendent del mòbil.
1: O està a punt de fotre una farola contra un arbre.
4: I aquests són els que van caminant. Ara no parlem dels que van en cotxe i també se l'estan mirant al mòbil. O sigui, que poden crear un fiasco de conya. O sigui, molt de cuidado amb aquests aparells que semblen molt simpàtics, molt agradables, que ens faciliten molt la vida i el que fan de vegades és entorpir-la, la vida. Amb aquests aparells.
0: Doncs bé,
4: molt de cuidado.
0: Segons les declaracions d'aquest psiquiatre i sociòleg italià Paolo Crepe, doncs diu que estem fabricant adults insegurs i madurs i a la vegada dependents. Terratrèmols, la situació continua sent molt greu segons les últimes actualitzacions d'avui. El balanç professional supera els 1.700 morts i més de 5.000 ferits. Encara hi ha centenars de desapareguts sota la runa, especialment a zones de caràcter de Caracas i de la Guaira. Aquest dilluns doncs, va haver-hi una nova rèplica de magnitud 4,2 que ha complicat els rescats. L'OMS alerta que el sistema sanitari està molt tensionat i a risc de brots de dengue i de febre groga. Escoltem, doncs, ara un track d'una parella d'esposos que va sobreviure durant 17 hores sota, doncs, tot el que tenien al damunt després del col·lapse d'un edifici durant els terratèmols a Venècia. Doncs tots dos hem de dir que, tot i escoltar el que diuen, van ser rescatats. Escoltem.
5: Alguien nos puede rescatar. ¿Quieres decir algo, vida? Vida, amor, ¿estás bien?
6: Sí,
5: sí. Ok. Estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo. Y aún sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo. Pero queremos vivir. Ojalá Dios que nos rescaten pronto. Solo queremos decirle que los amamos mucho. Ahí está Dios conmigo.
6: Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo, se consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo.
5: Por favor, ojalá logre alguien ver este video.
6: Mi amor,
5: solo
6: vamos a vivir
5: que... hoy. Ven. Solo pedimos que podamos vivir. Solo pidamos que nos rescaten. Los amamos. Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos que...
6: Papi, ya.
5: Salir de esto.
6: Sí, vamos a vivir. ¿Sí? Ay. No te me desesperes, que conto contigo.
5: Fabi, mi amor, te amo. Hijo, Sebastián. Mami, papi. Los amamos.
6: Papi, vamos a vivir, ¿oí?
5: Claro que sí. En nombre de Dios.
6: Vamos a vivir. Lo importante es que nos cayó una décima así, que nos esté tan aplastando lo demás.
5: Aquí no puede.
0: Doncs bé, una gravació realment que fa portar pell de gallina, doncs, aquesta parella, aquest matrimoni que se va sobreviure aquestes 17 hores sota, doncs, tota la runa, i que al final sí que hem sabut que van estar rescatats. També volem posar, doncs, mitjançant les ones, les paraules d'estima dels rescatistes amb un nen espantat que portava a terme 5 dies sota la runa, provocats per aquests terratrèmols de Venezuela. No de Venècia, perquè he dit Venècia, em sembla, eh? Estem parlant de Venezuela. Escoltem.
7: Prima? Ah, sí?
8: Sí, madre, hidratado.
7: Toma agüita, toma agüita. ¿Te da la cara?
9: Sí.
7: ¿Sí?
8: ¿Tiene los ojos?
7: Los ojos, pues.
8: Ah, ¿te duele?
7: ¿Te duele?
8: ¿Qué te duele, papi? ¿Qué te duele?
7: ¿Toma agüita o qué?
9: Sí.
7: ¿Sí?
8: ¿Qué te duele, papi?
7: Ya va.
9: No me duele nada. Es que te yo así en el helicóptero.
7: Al helicóptero, sí, llegó, todo llegó. ¿Oíste? ¿O quieres ver? ¿Te quieres montar en el helicóptero? ¿Ah?
8: Vamos a sacarte para montarte en el helicóptero.
7: ¿Quieres volar en el helicóptero?
9: Sí, pero está todo destruido.
7: Todo destruido. Ya, bueno, te vamos a sacar ya, ¿oíste? ¿Para qué?
8: Para que te monten en el helicóptero.
7: Que te monten en el helicóptero, hijo.
9: No quiero.
7: ¿No quieres? ¿Por qué?
9: Es que está todo destruido.
7: Sí, pero tú vas a ayudar a la persona también con nosotros, ¿no? ¿Quieres ayudar a la persona?
9: Sí.
7: Vamos a ayudarla, pues, eso. Ya va. Sí, ya va, ya va.
8: Ya va. Si se puede, hermano, si se puede.
7: Ya va.
0: I bé, nosaltres, després de fer aquest repàs, ens anem més que tot a escoltar aquest tema musical per posar-nos ja en contacte amb les nostres persones que ens tenen que portar la valoració de les temperatures. El tema és Tacones Rojos.
10: Es una voz.

0: Doncs bé, i me pone a bailar en 26 minuts que passen de les 11. Nosaltres amb bons temes musicals, amb notícies, amb bocallades de ritme. I com no, moment de saludar a aquest equip que ens dirà les temperatures que vam tindre. I ens anem cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, endavant. Quina temperatura vam tindre ahir?
1: Doncs 34 graus amb 8 dècimes.
0: Quasi res. Vinga, molt bé.
1: Bueno, abans d'ahir va fent a més, eh?
0: Sí.
1: I aquest dematí 23 graus amb 7 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquests moments, estem a 28 graus, un 62% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I marca núvols i sol.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Com porten la platja, en Pere i en Rosendo?
1: No, la platja no. Ara, aquest moment, se'n van cap allà a la biblioteca o a l'esplai a llegir un rato.
0: Ah, mira que bé, no? Ells estan fresquets i bé, bona companyia. Molt bé. Paquita, escolta'm, les dones també haurien de tenir un punt així de tot el dia, no? Per poder-hi estar allà a llegir. Només de dones soles.
1: No t'entim, Rosa Maria.
0: No, que m'han mirat malament, no. Que aquí baix, en l'esplai, van més homes que dones. Ah. I, esclar, dic, a veure si... Bueno, doncs, esclar, deixem-ho estar, eh? Vinga, va. L'opinió... L'opinió...
1: No sé si és el dematí a la tarda, fora, i ja m'ha fet bastants homes.
0: Mira, res, Rosa Maria.
2: Corramos un estúpido
0: velo. Sí, sí. A veure, els núvols m'han afectat. A mi, de moment, uns quatre núvols, i sembla que m'han afectat, m'han deixat la ment en blanc, i ara ja quasi no sé el que m'he dit. Paquita, això sí que t'ho dic. Molt bones, molt bon matí i moltes gràcies.
1: Bon dia per tothom.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Ara anem a saludar amb el Reixac, amb en Joan González. Bon dia, Joan.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, ara sí, sí, jo, i tant, no tant, no tant.
3: Nosaltres estem un frescos aquí dins.
0: Sí, oi tant, nosaltres estem molt bé aquí, eh? De veritat que sí, estem
3: sí,
0: molt
3: sí,
0: bé.
3: Ja us ho canviaria, també.
0: Home, suposo que tu també deus tenir aire condicionat, perquè aquí ho pregunto sí, jo i tothom té aire condicionat.
3: Sí, aquí hi ha aire condicionat ambiental.
0: Ah.
4: El vano.
3: Sí,
2: en condició que entri per una finestra i surti
4: sí,
2: per
4: l'altra. Sí.
0: Oh, corrent. Sí, mira, perquè, esclar, jo ahir, si ho vaig preguntar als contertulians, jo i tothom no. Tenia aire condicionat,
4: no, no,
0: jo no tinc pas, eh?
4: Fora. Jo tinc ventiladors al sostre.
5: Avui ara està molt de moda, aquests ventiladors al sostre. Abans se'ls treien, ja les sí, tornen a ficar.
4: Sí, no? Sí, jo fa anys que els tinc i em van de conya. Si no fos per això, ja estaria jo...
0: Joan, temperatures d'ahir?
3: Mira, tornem. La màxima d'ahir va ser de 32 graus 4 dècimes.
0: Uh-huh.
3: La mínima d'avui ha sigut de 20 graus 6 dècimes. Ara estem a 28 graus 6 dècimes. No té res que veure amb els 32 que teníem allà, aquesta hora. L'humitat és un 67%. I la temperatura de xafogó és de 31 graus 6 dècimes.
0: Caramba, no, quina temperatura de xafogó, Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, que el més alt de l'humitat uh-huh. La sensació és tenir més de xafogó.
0: Molt bé.
3: I els dies que tenia humitat molt baixa, uh-huh. Tenien calor, però no suaven gaire.
0: Sí.
3: Cada humitat és molt alta, la mateixa temperatura, l'humitat que sigui una mica més baixa, volem més, la humitat que hi ha en el ambient.
0: Molt bé, Joan.
3: I el màxim de vent d'ahir, de 25,7 km hora.
0: D'acord, molt bé, moltes gràcies, Joan, fins demà.
3: Fins demà.
0: Adéu, bon dia. Ens quedem amb les temperatures de sessió meteorològica Fibracolor, màxim d'ahir 33 graus en 3 dècimes, mínima de 8 graus i 4 dècimes, i ara no funciona. Vinga, ens n'anem cap a el que ens expliquen, en aquest cas, anys enrere. I ens explica en Lluís Josep. Endavant.
6: Hola, bon dia. Avui, doncs, de fa 14 anys, a l'1 de juliol, del 2012, la temperatura màxima va ser de 25,2 graus. La mínima va ser de 16 graus. I aquell dia doncs, també va ploure 7 litres d'aigua, aquí a Tordera. Adéu-siau.
0: I ens anem cap a la pregunta participativa. I bé, toqui que prepareu-vos a vosaltres, companys contertulians. Quin és el millor record d'estiu de la teva vida? Quin és el millor record d'estiu de la teva vida? Doncs bé, 93-764-28-93, o bé en el Facebook de Ràdio Tordera, o si no, en el WhatsApp de Ràdio Tordera. Doncs vinga, va, Montse.
5: A mi el millor estiu de la meva vida, que recordo sempre molt, molt, molt bé i tota la vida, Va ser un estiu que els meus pares treballaven a la botiga i em van aviar tot l'estiu, uns 3 mesos, a Lleida, al poble del meu avi, amb els meus avis. Buah! Vaig aprendre a anar en bicicleta, vaig jugar a bàsquet, vaig estar amb els meus cosins corrent per tot el poble, vaig aprendre a nadar.
0: Mare meva,
5: de tot, superbé i molt, molt socialitzant la gent del poble, a l'estiu, a la plaça del poble, tots allà a la fresca, perquè tothom ho espera, a dormir les tantes, superbé, tota la vida m'han recordat.
0: Quina edat tenies?
5: Jo tindria uns 8 anys o 9, potser. Mm-hmm. Era petitona, encara.
0: Maria Jesús, quin és, va ser el teu el millor estiu de la teva vida?
7: Si tornem molts anys enrere, el primer estiu que vam passar a Alemanya. Mm-hmm. Vaig passar molt bé.
0: Doncs mira que devia costar entendre-vos, eh?
7: No, però és perquè, clar, quan vivíem a Malgrat, ens tenien molt acotats, sempre no podíem marxar del carrer, no hi havia trànsit, però no podíem marxar de prop d'on estaven els pares o els avis, i allà va ser obrir portes, i em passava el dia al carrer, uh-huh, jugant i passant molt bé.
0: Patrícia.
8: Doncs bé, jo no podria triar un només, perquè cada etapa de la vida he tingut estius molt divertits, però... Ja que ha començat de quan éreu petites, jo també. Jo vivia en un barri molt obert, encara la gent treia les cadires al carrer, sí, feien petar la xerrada, feien ganxet, posaven la ràdio amb l'Helena Francis... Ah. Jo me'n recordo de tot això i com jugàvem al carrer amb els amics i amigues, que ara encara ens continuem veient un parell o tres a l'any, cops a l'any, perquè érem una colla, tots jugàvem plegats, uh-huh, i bueno, eren uns estius... I teníem la piscina municipal, que ens la van obrir a Can Caralleu, que era algo excepcional, que venia gent de Barcelona fins i tot, i nosaltres entràvem gratis perquè érem veïnes i veïns,
0: mira,
8: i els nens, la canalla, entràvem gratis i ens estàvem tot el dia a la piscina jugant.
0: Jordi, va, vinga, et deixo per l'últim.
9: El meu millor record d'estiu no es pot explicar en horari infantil.
0: Mare meva, Jordi.
9: Tinc un altre record, tinc un record dels estius de quan jo era nano a Madrid, que dintre del centre de Madrid la gent sortia a prendre la fresca al portal i parlava amb els veïns.
8: Exacte.
9: I jo jugava enmig del carrer Delícies, que quan passava un cotxe avisaven que passava un cotxe. I era un estiu, eren estius molt calorosos, perquè a Madrid fa molta calor a l'estiu, però els nens podíem jugar al carrer i ens divertíem jugant al mig del carrer, mentre que les persones grans treien la cadireta des de casa i baixaven al portal. I això era Madrid. Madrid era un poble en aquella època. Uh-huh. Encara que sigués la capital,
0: sí,
9: era com un poble. Uh-huh. I jo tinc aquest record. L'altre record un dia l'explicaré també.
0: Vale, ara com
4: a partir de les 12 de la nit, a l'hora golfa.
0: Molt bé, doncs sí que hem llançat aquesta pregunta. Si ho volen contestar, doncs ja tenen aquestes vies per fer-ho. I bé, només, per exemple, poden posar resumit o no resumit. Si volen explicar-ho com hem explicat nosaltres, és obert el magazín Mare aquí per tots vostès. Doncs bé, agafem passos endavant, ens anem cap a una petita pausa publicitària i la Patrícia avui ens porta el tema. Fes-nos un petit apunt perquè ens comencem a posar les piles.
8: Sí, avui no sabia què portar perquè estic així com una mica entubada. Però bueno, tu m'has donat una idea i ara, referent a lo que has parlat de la intel·ligència artificial i els mòbils, doncs podem també parlar de la publicitat. Què suposa la publicitat a les nostres vides.
0: Interessant, això? Uh-huh. Perquè...
8: I llavors ho podem anar a portar per la part, doncs, tecnològicament, amb IA, etcètera, etcètera.
0: Bé, pausa publicitària, tornem de seguida, no se'n vagin. Vés-se, doncs, un mojito.
8: Ai, sí,
0: com me posaria jo ara.
8: Una margarita.
0: Va, vinga, i després, doncs, tornem de seguida amb aquest tema.
10: Ara i aquí, d'estiu.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: A InstalSurf fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
13: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
16: Ràdio Tordera.
10: Ara i aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, entrem, Patrícia, i anem a opinar sobre aquesta temàtica que avui ens proposa.
1: Sí, aviam, jo buscant temes així i ajudada per tu, evidentment, com sempre.
0: No, això
1: sí,
0: no.
1: Sí, s'ha de dir, les coses s'han de dir. I bé, parlant de la publicitat, sí, jo sempre he pensat que la publicitat, d'alguna manera, encara que diguem que no, ens influeix a l'hora de triar un aliment o una peça de roba, el que sigui. Jo me recordo quan érem petits, que bueno, ja hi havia, ja existia la publicitat. Ah. I eren quatre o cinc coses que es publicitaven, però que te'ls menjaves sempre, sorties als busos, als tramvies. Recordeu els tramvies que hi havia publicitat?
2: Teníem tramvies.
1: Sí que teníem tramvies.
2: Al poble, no.
1: Ah, jo sí, jo a Barcelona... I ara, clar, jo vivia a Barcelona.
2: Al poble no teníem publicitat.
1: Però teníeu els autobusos aquests, no?
2: No hi havia ni autobusos, no hi havia res.
1: Que sort, llavors vivíeu de conya, perquè... Però bueno, hi havia la petita botigueta que suposo que venia, jo què sé, els queviures diaris,
0: no? Bueno, però de publicitat en devien veure també alguna cosa, no?
1: D'alguna manera.
3: La publicitat és tan antiga com la humanitat.
0: Sí.
2: En tot cas, alguna vegada al cinema, després del Nodo, et posaven
1: sí,
2: alguna cosa,
1: sí, també.
2: Però fora d'aquí no hi havia.
1: Però bueno, jo, parlant que vivia a Barcelona quan era petita, doncs sí que veiem publicitat per tot arreu. I clar, evidentment, demanàvem a la mare doncs aquell xocolata, aquell
0: parrissol,
1: el Colacao, no volia de marques, el Colacao, etcètera, etcètera. Les farmàcies també feien publicitat. Les cominoles, les pastilles, Juanola, us en recordeu les pastilles Juanola?
0: Sí.
1: I el xarop de tal, i l'aigua del Carme, i l'alcohol, i el tabac, el bison, el no sé què. Bueno, a partir de llavors la publicitat ha sigut quasi una manera de financiar les cadenes de televisió, les ràdios, etc, etc.
2: Diaris,
1: bueno, tot lo que és la premsa, les revistes, tot lo que és l'audiovisual, és una manera de tenir uns ingressos per poder tirar endavant, no? I després anem passant a la història i arribem fins ara, la publicitat que tenim ara ens estan bombardejant de publicitat arreu. Te fiques a internet, a les xarxes socials. Res que vulguis consultar, un dia em sembla que ho vam parlar, que si vols mirar matalassos, estàs una setmana rebent informació de matalassos, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. I després el que parlava amb tu, amb el tema de la canalla. Vull dir, les criatures ja tenen mòbil als 3 o 4 anys, ja comencen a tenir publicitat, que a vegades és publicitat enganyosa, que no convé, que si ens enganyen a nosaltres, imagineu els petits que no tenen criteri i que no tenen la ment com la tenim nosaltres, més impura, per dir-ho d'una manera, més que ja no ens ho creiem, que ja hi ha coses que... Doncs, bueno, pues no sé, més que res és cap a on anem amb la intel·ligència artificial, que ara ens fiquen coses que és mentida. I tenen l'obligació per llei de posar ID.
0: Posar-hi què?
1: ID, intel·ligència. IA, intel·ligència artificial. Vull dir, i no tothom ho fa. I a millor t'estan parlant d'un gel o d'una crema per la cara o d'un producte de menjar que és bio, que és no sé què, no sé quants, i és mentida. Llavors...
3: Ara... Jo volia dir un parell de coses de la publicitat.
1: Sí, i quatre, si vols.
3: La publicitat, primer, dues coses. Publicitat i propaganda no és el mateix, perquè publicitat és per vendre un producte i propaganda és quan és institucional. En política és la propaganda. Bé, la publicitat és tan antiga com la humanitat. A l'home de les cavernes, quan caçava un os, penjava la pell a la porta per fer saber al resta del poble que havia caçat un os. I li donava popularitat o venia la carn d'aquell os. El canviava amb altres ciutadans. O sigui, la publicitat és tan antiga com això. Després la publicitat s'anarà sofisticant i la publicitat té tres personatges diferents. Té el receptor, el decisor i el destructor del producte. Per exemple, els penyals el destructor és el nen, no, ni pinta ni cuenta, però és pel que va destinat. El decisor, que és la mare, que escolleix el que millor li pot anar amb ella per la seva comoditat. I el pagano, el consumidor, que seria pues, l'economia familiar, si hi ha un pare, pues, a lo millor és el pare. No? O sigui que sempre la publicitat s'ha tecnificat amb aquest sentit. Sobre el que deies de la informació. La informació moltes vegades és errònia i mentidera. I això és una de les coses que més s'hauria de controlar, tant en publicitat com en propaganda. Perquè en propaganda, quan un partit polític està fent aquesta propaganda, aquest sí que de vegades menteix com un bellaco. Uh-huh. I en publicitat moltes vegades
0: Què creieu? Que però no s'hauria de mesurar la publicitat tant, que anem veient? Regular-la?
3: Per exemple, hi ha una cadena de televisió que ven joies i no sé què, i a més està enganyant amb la quantitat que queda.
1: Ah, sí, ja sé quina és.
3: Amb la quantitat que queda. I ofertes molt interessants i de lujo. Sí. I banyado en oro, però te diuen oro molt alt i banyado t'ho diuen molt petitet. Sí, o sigui, sí. També la forma de dir-ho també de vegades és enganyosa. Uh-huh. I això és el que més s'hauria de regular.
0: Maria Jesús, endavant.
2: A veure, jo el que he vist en publicitat, perquè per desgràcia ara cada vegada està més, és més invasiva, perquè jo ho trobo invasiu, sí. que no puguis mirar res sense que t'interrompeixin amb un d'allò de publicitat.
3: Quan connectes Antena 3, de seguida et foten
2: no
3: el primer sé, un anunci.
2: Cadena de televisió no miro, però el que és xarxes sí. És el mateix, perquè posis el que posis, sí. Surt publicitat. Però ja fa molts anys que es van començar a fer aquesta, com en diuen, missatge subliminal.
1: Sí.
2: Sobretot al cinema, entremig de la pel·lícula t'hi posen potser la imatge d'un paquet o d'una beguda o
1: de tabac,
2: crispetes o el que sigui, i de cop i volta veus que la gent al cap d'una estona a tothom li entren ganes d'anar a buscar una beguda o d'anar a comprar crispetes. I això també és... Jo imagino que es continua fent.
3: Els primers que van fer això va ser Coca-Cola, i encara que diguem el nom, perquè tampoc és per res de bo, imatges que tu ni te'n donaves compte que estaves veient.
1: Però la ment sí, eh?
3: La ment sí.
1: La ment
3: la rebia.
2: Ni un segon, potser una dècima de segon,
0: sí, que és veritat.
2: La imatge, i feien això. Però a banda d'això, jo trobo que últimament...
0: Feien i fan, eh? Brigitte, feien i fan.
2: Suposo que sí. Perquè el que t'emprenya moltíssim és això, que estàs veient un vídeo perquè t'interessa el tema i que cada dos minuts t'hi fiquen una publicitat. I també el que hem vist, que no sé si us heu donat compte, que sobretot a YouTube surten imatges, o sigui, el vídeo d'una persona famosa... explicant-te que compris o accions o coses que són falsos.
0: O per aprendre l'anglès.
1: Sí, no han utilitzat la seva imatge.
2: Això ho han fet fins i tot en empàmies. Estan
1: això que
2: publicitant
1: diu, sí.
2: Productes que no són de la Dolça Revolució ni de res, i la veu i tot, o sigui, imitada,
0: sí,
2: però, clar, no té res a veure.
0: Estem en un moment realment de mentides, eh?
2: Sí.
0: Montserrat.
4: Un moment de mentides o enganyifes.
1: Sí.
4: Això que dius bé, quasi bé ho heu dit bastant bé tot, però bé, això de la publicitat amagada...
2: Subliminal.
4: Sí, s'ha d'anar molt en compte, perquè, és clar, potser estàs veient una sèrie o els nens estan veient els dibuixos i per allà darrere, doncs, davant, sutilment, et van ensenyant, doncs, un que veu la cervesa, t'ensenya la marca, la roba, els youtubers, tot això són enganyifes per realment motivar-te a comprar.
0: Sí, però caiem amb la tentació, eh?
4: Sí, clar, s'ha d'anar
0: al tanto, és igual, anem dient al tanto, malament, però nosaltres...
4: Però anem mirant, clar. Llavors, el que sí que hi ha això de l'altre tipus de publicitat... Primer, és que no vull que se m'escapi, primer la publicitat, abans de tot, ajuda a créixer un negoci,
2: sí,
4: potser, vull dir, i també hi ha molts negocis que gràcies a la publicitat tiren endavant, com la televisió, la ràdio, doncs ajuda a que puguin mantenir gratuïtament. Llavors sí que hi ha la publicitat institucional, aquesta no és la paraula, sí, que deia en Jordi.
3: La propaganda.
4: Sí, la propaganda. Aquesta sí que, per exemple, que deies que has tret el tema política, doncs crec que quan estan en plena campanya doncs no es pot fer publicitat en però plena campanya electoral, perquè
0: és com
4: la Diputació, això, si destinessin tots aquests diners que gasten amb serveis i això, doncs funcionaria millor.
3: No, els mitjans de comunicació donen uns espais gratuïts a les...
4: Durant l'any sí que es pot fer publicitat, és clar que
3: no,
4: sí, que
3: no,
4: això,
3: i campanya electoral. Campanya,
4: però en plena campanya...
3: Sí, no, que l'últim
4: dia... Se l'han de pagar el partit en plena campanya dia, electoral. No, i, no la Diputació
1: de,
4: i...
1: No. El que diu el Jordi és gratuït.
3: Els partits tenen un espai gratuït a la...
4: A la televisió, un espai gratuït. Però quan hi ha eleccions, pels carrers o campanya que faci el propi partit, això ha de sortir de...
3: Sí,
4: cadascú,
3: hi ha alguna pagada.
4: Ara d'aquí aviat ja començarà.
3: I tenen dret a espai gratuït a televisió.
4: Bueno,
3: i
4: això ja ho sabem, sí.
3: El que passa que l'últim dia, ja diu, el dia de reflexió, no poden fer-la.
0: Què podem fer? I, bueno, què podem fer? A veure.
1: Jo... Aviam,
2: apagar-la.
1: No.
0: A veure, què
1: sí,
0: podem
1: no,
0: fer?
1: No pots apagar-ho.
4: Solució.
1: Malauradament, a vegades jo amb el dit vull passar, vull anul·lar, vull deixar-me
4: el regular-ho, regular-ho.
1: No, insisteix. Però jo també volia un altre tipus de publicitat, que és els futbolistes, la gent famosa, els artistes... I
4: les marques, tot això.
1: Aquestes clar, marques els hi paguen amb aquesta gent famosa molts diners, sí, moltíssims diners, perquè posin la seva samarreta, perquè portin les seves bambes, els seus texans, la seva colònia, el seu rellotge, etc. Mm. I llavors, això sí que arriba, sobretot a la canalla, això arriba molt, sí, sobretot als futbolistes. Futbolistes famosos, que no cal que diguem noms, perquè tots els sabem.
2: Hi ha actors que fan propaganda de cafè.
1: Exacte. Però aquell no em molesta veure'l de tant en quant, eh? Perquè està molt guapetón, eh?
0: Els dos que fan. Apa.
3: L'Alcaraz, per exemple...
4: Ens ajuda a vendre, no?
3: Que és un tenista que guanya molts diners, sí, però guanya més diners de publicitat, exacte, que jugant al tenis.
1: I els futbolistes també...
3: I els de la Fórmula 1, tots guanyen més diners de publicitat que amb la seva...
1: les motos, o sigui, tots aquests esports que són majoritaris, que els veu moltíssima gent, des de la gent petits, des dels petits fins als grans, doncs, i això és molt important, perquè, clar, llavors el nen veu aquelles bambes i ja està.
4: Realment, quan ja tenen un nom establert, sí que pot ajudar a vendre.
3: Els que gravem algun esport publicitari a Ràdio Tordera.
0: Ai, Jordi, mira, ja t'estan cridant.
1: Mira, t'estan cridant, eh? Ara baixarà l'Albert, que pugis al despatx.
0: Ai, que entrarà ara. Et fumarà fora directament, eh? A veure. A veure, ja pot dir-ho, home, deixa estar, no? Deixa estar. Bueno, val, vinga, Jordi, ja sé el que et diu.
3: Sí.
0: Vale, vinga, va. Continuem. Vinga, va, en pocs minuts...
1: Bueno, què podem fer?
0: Exactament.
1: Què podem fer? Doncs nosaltres, el consumidor, malauradament no podem fer gaire, perquè totes aquestes empreses són molt potentes. Llavors, aquí què pots fer? Res, el que hauria de l'Estat, tots els estats, no només el nostre, sinó tot el país, tots els països, regular la publicitat. Us en recordeu també quan van sortir aquestes cadenes, a part de la 1, de la 2, i que van començar, que es deia, es van regular el temps d'anuncis que havien de fer, per exemple, a l'intermig d'una pel·lícula, que a vegades començava la pel·lícula, havia intermig, i no te'n recordava. Jo me'n recordo que fregava plats, anava al lavabo, sí, feia el llit, sí, feia, sí, feia la feina de casa, i encara continuava.
0: Arribaves a temps, no?
1: Doncs
0: de seguir.
1: Han fet cas omís, perquè sí que durant un temps van seguir... Però després ja...
4: Ara fan un minut perquè et quedis i no te'n vagis, així et tragues l'anunci. Perquè tu mateix has dit que si te feien 5 minuts i tornem, tu te'n s'aixecava, anava al lavabo, no anava
1: als plats...
3: I les plataformes, que pagues una quota, per Netflix i tots aquests, pagues una quota, si vols veure sense anuncis, pagues una mica més, i si no, doncs tens que tragar-te algun anunci. Que no n'hi ha masses, tampoc, en aquest. Però
1: bueno, de fet, nosaltres jo crec que ben poca cosa podem fer. Sincerament, no sé com ho veieu vosaltres.
0: A veure...
1: Però no sé quin poder tenim el consumidor...
4: A veure, quan tenen uns pressupostos, de vegades, per ficar publicitat, que fiquen en els diaris, doncs sí que ho fan, de vegades, perquè realment llavors tu... si segons quina empresa doncs fica publicitat a segons quin diari o així, llavors tampoc el criticaran o més o menys el deixaran bé, perquè és cada diari s'inclina a un partit o altre.
3: Però de totes maneres, aviam, ara es defensaré la publicitat. La publicitat...
0: Em sortiràs malament, avui, d'aquí,
3: no.
0: A veure, t'asseguro,
3: No, no, però té un fons...
1: Sortirà trasquilat.
3: Té un fons de veritat, la publicitat.
4: Mentre no sigui enganyosa...
3: No, mentre no sigui enganyosa...
4: Que et curi colesterol...
3: I faci funcionar econòmicament amb una empresa, aquesta empresa també dona feina als treballadors. Aquesta empresa viu de lo que ven. O sigui, i llavors la publicitat ajuda a vendre el producte que crea una empresa. Una empresa fa publicitat, nosaltres fem publicitat a Ràdio Tordera i ajudem al que una empresa ens paga un anunci publicitari i li dona un resultat econòmic perquè li fa vendre el seu producte o servei. Mira, que tingui. O sigui que la publicitat també és necessària.
4: Sí.
3: I és necessari que n'hi hagi, de publicitat. No és necessari que n'hi hagi indiscriminadament i que ens
1: i
3: expliquin
1: que
3: mentides. Això no és necessari.
1: Per mi,
3: ara és important que n'hi hagi. Eh? Uh-huh.
1: Jo sempre he dit que la millor publicitat és el boca a boca.
3: Sí.
4: Sí, això sí.
1: Perquè si jo he utilitzat un producte, sí, el que
0: és més fiable.
4: Aquesta és molt bona.
1: Exacte. I a mi m'ha funcionat. Escolta, Jordi, escolta, Montse...
3: Sí.
4: Mira, aquesta és bona i la gent ho prova, eh?
1: Aquesta crema per les mans, o aquest producte per, jo què sé, pel que sigui, o aquesta roba és còmoda, és fresca, el gènere és bo... jo crec que la millor publicitat és, primer, que qui publicita, o sigui, qui faci els productes siguin bons i de qualitat, i després que l'usuari, els que els fem servir... estiguem satisfets i ho puguem transmetre als nostres coneguts, a les nostres famílies, als nostres amics.
4: Clar, és que si tu tens confiança en aquella persona...
1: Però, boca a boca.
3: Però això és un target molt limitat. O sigui, i llavors...
4: No quan creguis, quan... Però... Ja arriba lluny, no et pensis,
3: Però els mitjans de comunicació, tant premsa com...
4: Bueno,
3: com
4: estem parlant com de negocis,
1: la Maria
4: de locals...
3: Hi ha molts milions que la veuen. Hi ha molts milions que la veuen a la televisió.
1: No ho sé, o sigui, no llegeixo la premsa.
3: Hi ha anuncis que no són eficaços a televisió.
4: Tothom està amb el mòbil, home.
1: El mòbil és una porta d'entrada de tot.
3: I el mòbil, per exemple, t'agafa uns targets molt brutals.
0: Maria, va, que no has dit res a rato, a veure.
2: No, que em cansa moltíssim cada vegada que hi ha interrupcions per publicitat, sí. Perquè, a més a més, algunes... Si dura un minut, no molesta. Però hi ha vegades que estàs mirant un vídeo o del que sigui i de cop i volta te surt la publicitat.
0: A veure.
2: I si no ho pares, no para. O sigui, almenys tira 3 minuts.
1: Però és que jo a vegades he estat picant allò de la volcuna i pipim, i pipim, i pipim, sí, i no para.
3: Però estem en un mercat, en un lliure mercat, en un mercat de capitalista i necessitem una publicitat regulada, però una publicitat es necessita.
0: A veure, realment sou, direu la veritat, no heu seguit doncs el consell del que t'ofereixen per qualsevol canal, heu comprat segurament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo sí.
0: Vosaltres heu comprat?
1: I a vegades...

0: Uy.
1: Fire, yo...
2: Con sí, dos gotitas, sí. Ya basta.
1: Sí, no? Sí. Pues és veritat, jo he comprat, comprat la marca blanca.
3: I tu has fet servir això?
1: Sí, esclar, jo sóc al carrer dels Prats, a casa.
3: Ah, bé, bueno, és mal, és
1: jo no t'enganyaré mai, jo sempre et dic la veritat. He comprat marca blanca del supermercat, no té res que veure, per exemple.
2: Poder
1: i fa publicitat a tot arreu, a televisió, a tot arreu. I he comprovat que és la millor per rentar plats.
4: Yeah. Bueno, pues mira.
1: Clar.
2: Ara el Fairy estarà...
4: Està tot Tordera, sí. Al supermercat.
2: A comprar Fairy.
1: Sí, ara que...
2: La marca blanca.
1: Senyors de Fairy, em veien el tema de casa.
2: Que et paguin
3: alguna cosa. A veure,
1: bueno, vale.
3: No hem de deixar malament.
2: No deixis el mistol de costat. Un mistol.
3: Ara.
1: Bueno.
2: És de tota la vida.
4: A veure.
2: Que gasta la meva mare.
4: I el que estava a Malgrat es feia el mistol.
3: Sí, i tant.
4: Ara jo vull fer una pregunta ben sincera. Bueno, una observació. A cap d'any...
3: Com?
4: A cap d'any, sí. Quan acaba l'any i quan comença, no esteu pendents de l'anunci, l'últim anunci de l'any i el primer anunci de l'any?
3: Ai, no...
4: No?
1: Sí.
4: Jo a casa fem apostes. Qui serà? La Coca-Cola, Renfe, Iberia...
1: Però molts anys va ser Iberia.
4: És curiós.
1: I quan agafes un avió no decideixes si vas a Iberia o vas a un altre.
4: No, jo ara viatjo amb low cost, perquè Iberia és caríssim.
1: El que tingui és el trajecte més econòmic.
3: Bueno, allà on te posin.
1: Allà on te posin moltes vegades. No pots escollir Iberia moltes vegades.
4: Perquè la diferència és brutal.
3: Vinga, les 12. Moment punt i final d'aquest tema. Patricia, que ha donat...
4: Al final ens hem sortit.
3: Realment, gràcies per aquest tema tan interessant. No l'havíem tocat massa, aquest tema.
2: No.
3: Gràcies per estar aquí. Vinga. Jordi, vinga. Adéu, fins a la propera. Patricia, t'estimem. Gràcies. I Montserrat, fins a la propera. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimecres 1 de juliol. Les tres paraules del dia són efectius, radionovel·la, aplec. Efectius. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera i el festival multipolar omplirà els...
2: A gastar la meva mare.
4: Jo que estava a Malgrat. A Malgrat es feia el mistol.
3: Sí, i tant.
4: Ara jo vull fer una pregunta. Bueno, una observació. A cap d'any...
3: Com?
4: A cap d'any, sí. Quan acaba l'any i quan comença, no esteu pendents de l'anunci, a l'últim anunci de l'any i el primer anunci de l'any?
3: Ai, no.
4: No?
1: Sí.
4: Jo a casa fem apostes. Qui serà? La Coca-Cola, Renfe, Iberia...
1: Però molts anys va ser Iberia.
4: És curiós.
1: I quan agafes un avió no decideixes si vas a Iberia o vas a un altre.
4: Jo ara viatjo amb low cost, perquè Iberia és caríssim.
1: El que tingui és el trajecte més econòmic.
3: Bueno, allà on te posin.
1: Allà on te posin moltes vegades.
3: No
1: pots escollir Iberia moltes vegades.
4: Perquè la diferència és brutal.
3: Vinga, les 12. Moment punt i final d'aquest tema. Patricia, que gràcies per aquest tema tan interessant. No l'havíem tocat massa, aquest tema. Brigius, gràcies per estar aquí. Vinga. Jordi, vinga. Adéu, fins a la propera. Patricia,
4: gràcies.
3: T'estimem, gràcies. I Montserrat, fins a la propera. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimecres 1 de juliol. Les tres paraules del dia són efectius, radionovel·la, aplec. Efectius. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera i el festival multipolar omplirà els dimecres de juliol de cultura al parc de la Mollera a partir d'avui. Radionovel·la. Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates aquest 3 i 4 de juliol. Aplec. El Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Ou. La missa serà a les 11. Seguidament hi haurà aperitiu i últimes places de la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions.

0: Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. Eduard Caimel és el cap del parc aquí a Tordera.
1: Tenim, com altres anys, el reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
0: Avui, 1 de juliol, és el Dia Internacional de l'Acudit i també el Dia Internacional del Reggae. Avui és Sant Aaron. Avui, entre altres, fa anys l'actriu Pamela Anderson, que fa 59 anys. Falten 18 dies per la gran final del Mundial de Futbol, 54 dies per Sant Bartomeu. A Tordera s'espera avui un dia variable, amb possibilitat també d'algun xàfec a la tarda, temperatures en augment de cara a demà dijous, farà més sol i amb màximes que podrien arribar als 32 graus. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, al Camí Ral. La notícia curiosa ens parla que en un zoo de Kyoto, un equip de científics ha aconseguit traduir mitjançant la intel·ligència artificial els diferents tipus de miols i sons de gibons, descobrint que tenen accents regionals segons la zona del bosc d'on provenen els seus avantpassats. Acabem amb una frase cèlebre: la llibertat no és res més que l'oportunitat de ser millors, d'Albert Camus. I l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la pintora Teresa Pera i la seva nova exposició dins el programa Tordera en directe.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem escoltant Dai Dai de Shakira i Burna Boy, una cançó que la qual és l'himne oficial d'aquest Mundial 2026 de Canadà, Mèxic i Estats Units.
1: Doncs bé, és la Shakira, encara que de moment encara no l'escoltem, i és més reconeguda per Emma Bach Ripoll, més coneguda per nom artista de Shakira. Va néixer un 2 de febrer de 1977, és cantautora, productora i ballarina.

0: Doncs bé, la Shakira va debutar en el mercat discogràfic hispanoamericà el 1995 amb l'àlbum Pies Descalzos. L'èxit internacional hi va arribar de forma definitiva el 2001. I bé, hem de dir que formava part d'un grup en el que es portava a terme doncs diferents estils musicals. Es tracta d'una de les cantants de l'àmbit musical llatí amb més èxit internacional.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Nueva York!

0: Estem escoltant Nueva Yol de Bad Bunny de l'àlbum Debí tirar más fotos.
1: Doncs bé, Bad Bunny és el nom musical, però ell es diu Benito Antonio Martínez Ocasio, que va néixer a Puerto Rico amb un 10 de març de 1994. El seu estil de música és generalment definitiu, com tram i reggaeton. Sí, sí, el campeonato
2: nadie me lo quito. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. ¿Cómo va?

0: I made a mistake. I want to apologize to the immigrants.
1: Doncs bé, la versió que n'hem escoltat de Bad Bunny, i bé, hem de dir que és un home que va firmar un contracte amb un segell discogràfic mentre treballava en un supermercat com a ambaixador i estudiava a la Universitat de Puerto Rico. Aleshores, una vegada fet aquest salt a lo que és la discografia i les músiques, que en aquest cas amb rima que hem acabat d'escoltar, ha arribat a estar a llocs importants dintre del món discogràfic.

0: Estem escoltant Superestrella de Aitana.
1: Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa de...
2: Ella és Aitana Ocaña Morales, que va néixer a Sant Climent de Llobregat amb un 27 de juny de 1999. És cantant, actriu, compositora catalana. Es va donar a conèixer per la seva participació en la novena edició del concurs musical de televisió espanyola Operación Triunfo 2017.

Doncs bé, Aitana, ell, juntament amb l'Anna Guerra, amb la cançó Lo Malo, composta per Brisa Fenoy, amb art de cantada en solitari, va participar en la selecció del candidat que hauria de representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 2018, on finalment van ser escollits Amaia Romero i Alfred García. Entre algunes de les cançons composades per ella es troba Love About Me, penjada a les xarxes socials.

Doncs bé, aquí està la veu i la versió musical que anem escoltant de Francisco Gómez de Quevedo. Hem de dir que va néixer a Madrid un 14 de setembre. És un home en el que de mica en mica ha anat escarpant el que són les llistes discogràfiques i que nosaltres, doncs, en aquest cas l'hem posat com a tema musical, ja que la seva trajectòria més que tot és de DJ i productor musical.

Doncs bé, dit tot, el nostre company i control de so, en Damià, dona la seva opinió, que realment és menys conegut de tots els que han anat doncs, posant el seu tema musical fins al moment. Florent Hugel va començar a treballar com a productor musical l'any 2005, influït per el hip-hop, el pop i l'electrònica. Va ser, entre d'altres noms, el duet Kids 2.0, i a més, doncs, afegirem que el març de 2015 Hugel va publicar el seu primer senzill en solitari, Coming Home. El juny de 2016 va presentar la cançó i en col·laboració la cantà l'anglesa Jasmine Thompson, per la qual també es va rodar un videoclip.

0: Doncs vinga, anem esperant la seva trucada perquè ens diguin quin és el tipus de ritme de música que els agradaria escoltar, si no nosaltres anem fent la selecció que en aquest cas doncs tenim en compte per que sigui doncs agradable i bona per tots els gustos de les persones que ens escoltin, com tu, des d'allà on t'estiguis. I bé, Damián, anem a dir els cantants que hem posat fins ara, per si algú ha arribat tard i que sàpiga doncs que ha sonat això per aquí.
1: Bé, avui hem tingut un bon repertori. Hem tingut a la Shakira amb Dai Dai, l'himne del Mundial. Hem tingut amb Bad Bunny amb Nueva York. Hem tingut l'Aitana amb Superestrella, una bona cançó també, un temazo de fa molt poc. En Quevedo amb el seu àlbum La Graciosa, amb el seu àlbum El Baifo i la cançó La Graciosa. I aquesta última, Jamaican Bam Bam de Ugel.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Molt bé, aquesta és la sintonia amb la que sempre saludem, esperem i agraïm a la Joana Molins, a la cuinera de la ràdio, que doncs ens acompanyi, que canviem d'horari. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Tenim un horari diferent, a l'estiu tot a cuca viu, i resulta sí. que fem una miqueta, doncs, de sal de llagosta o de tigre, o que vulguis dir-ho. I ho fem a aquesta hora. Durant l'estiu, després tornem a recuperar l'hivern, Joana.
1: Molt bé, el que tu diguis. Tu manes.
0: Vinga, amb la Joana sí que ella i jo me quedo parada, perquè sempre, tot i així, tu t'agrada seguir algun dels cuiners d'aquests que tenen renom, que tu ja el tens ara, eh?
1: No, bastant, jo sóc una simple persona que m'agrada cuinar i ja està, res més. Sóc la Joana que li agrada cuinar, res més.
0: Vinga, doncs a veure, de qui ens vols parlar?
1: Bueno, hi ha molts cuiners d'aquests de renom que m'agraden, i a mi m'agrada anar-hi als restaurants aquests a fer l'àpat, molt, m'agrada molt.
0: T'han sorprès? Sempre l'has trobat bo?
1: Sí. Bueno, n'hi ha que s'hi pot arribar, perquè ara avui en dia s'ha posat tot tan i tan car que dius, bueno, no sé si val la pena, vull dir això, però bueno, jo ara el que vull, avui us vull recordar d'en Santi Santa Maria, que aquest va tenir... ara fa 15 anys que ens va deixar, i resulta que va fundar...
0: tants anys, ja fa com passa el temps, eh?
1: Va fundar el mític restaurant Can Faves a Sant Celoni. Llavors era una persona que li agradava molt la cuina d'autor, però sempre respectant, o sigui, lo de proximitat, i sempre respectant lo saludable a la cuina.
0: Molt bé, molt bé.
1: Va tenir 3 estrelles Michelin, i ara li ha, d'aquests 15 anys que ha fet, que ja és mort, doncs li han fet un homenatge, al seu fill li va fer un homenatge ara fa un parell de mesos, amb tots els cuiners de renom, els Roca, etc, etc, i li van fer un gran homenatge.
0: Molt bé. Aquí i... mateix, en el puesto que tindràs,
1: no,
0: on te tenia?
1: No, ho vàrem fer en un restaurant, me sembla, dels Roca. Allà li van fer aquest homenatge. Però més enllà de tots els premis que va tenir, doncs, tal com us deia al principi, ell sempre li va agradar la cuina d'aquí, la cuina nostra, el que passa preparada de diferent manera. Jo us dono una experiència que vam tenir nosaltres, vull dir, deu fer 22 anys o així, doncs jo no havia anat mai a cap restaurant d'aquests, però a mi m'agrada molt anar-hi, ara cada dia més, doncs vàrem anar-hi al restaurant aquest de Can Faves, i resulta que vam entrar a les 3 de la tarda i a 5:45 en sortíem. L'àpat se me va fer llarg, però...
0: Que anaven molt lents a servir,
1: no, perquè
0: o que
1: ara
0: la
1: aquest
0: cuina,
1: plat, ara l'altre, t'explicaven cada plat. Clar, se me va fer llarg, que vaig dir, jo no sé si tornaré a un restaurant d'aquests, perquè, de veritat, em va agradar molt tot el que vam menjar. Vam entrar allà, on estan les rodones, un silenci sepulcral, perquè era de poca gent, allò que no sents
0: ningú. Era petit,
1: ningú.
0: El restaurant?
1: Estava dividit en diverses estances, i llavors a cada estança hi havia 2-3 taules.
0: Molt bé.
1: I llavors eren aquestes taules amb aquestes estovalles negres que arrosseguen a terra, la blanca aquell. Però vull dir que se me va fer llarg per això, perquè... semblava que no es havia d'acabar mai.
0: I ara... qui venia a explicar-vos tot això a la taula que dius que cada plat...
1: O sigui, el camarer que te servia, que era el cap de cuina de menjador. Doncs ell era el que ens explicava cada plat, el que hi havia, de què es tractava i tot això. I a mi em va agradar moltíssim aquesta cuina, perquè ell, tal com t'he dit, li agradava tot a la cuina d'aquí, però a més una cuina també mirava per la cuina saludable. I llavors no feia aquestes fusions de fums i aquestes coses que a vegades ens atabalen. O sigui, que al principi va fer una cuina, i a més el recordo a tothom de que era un gran cuiner, i amb les 3 estrelles Michelin que va tenir, vull dir, molt bé.
0: Sortia ell saludant
1: la gent? Sí, ell quan acabava sortia en el menjador, saludava i et deia com t'havia anat i si algú no t'havia agradat.
0: Molt bé.
1: Normalment,
0: t'agrada a tu això?
1: Sí. Bueno, depèn de com m'incomoda. Allò que t'estiguin tant a sobre m'incomoda.
0: Jo és que ara t'anava a dir-te això. Que dius tu,
1: allò,
0: Joana,
1: de que, bueno, cada moment, com va? Com li va? No, m'incomoda una mica. Ara, al final de l'àpat, doncs, que ell vingui i te digui com ha anat, t'agrada. T'agrada, perquè, esclar, són puestos que, vull dir... és el que toca en el seu protocol de
0: la petita d'aquí a Can Nassos, te recordes que també ho feia aquesta dona, això?
1: Sí, no ho sé, perquè jo, esclar, Can Nassos, com que llavors teníem a Can Poquillona i anàvem,
0: no, esclar,
1: anàvem mai,
0: clar, esclar, tenia el restaurant d'allà,
1: no era un contrincant, sinó al revés,
0: clar.
1: Vull dir, era,
0: cada una
1: ens feia, sí. Però esclar, jo anar a Can Nassos a dinar o sopar no hi anava.
0: Doncs la petita ho feia, això, la petita era allò que al final de tot venia i és allò que és una imatge que també ens recorda, doncs, altres persones que estaven en algun establiment amb uns davantals blancs,
1: sí,
0: de, macos,
1: sí, sí,
0: en puntes.
1: Sí, en puntes.
0: I dius, oi, que macos, no? I, sí, i t'agradava. I això que dius, que normalment estan sempre a sobre, a mi el que m'empipa alguna vegada és que cada moment que acabes de beure i queda re una miqueta de vi, que encara, o cervesa, sí, pam, ja et venen allà, o t'emplenen una altra vegada a la copa, dius, home, a veure, no cal, ja agafaré jo com tingui ganes de beure, no?
1: No, però com que, esclar, normalment ho tenen en un bufet a darrere teu, amb les cubiteres, i esclar, si te'l deixen a la taula, no hi ha problema, tu te'l pots servir, perquè llavors ell convé, no, ja me'l poso jo.
0: Clar, clar.
1: Però clar, hi ha restaurants que ho tenen darrere amb un bufet, amb les cubiteres, i llavors ells ja estan al tanto, i al moment que veuen que te'n queda un glop, ja t'omplen la copa. I és això el que a vegades, vull dir, ara els plats excel·lents, a mi m'agrada molt la cuina aquesta, m'agrada molt, sí.
0: Molt bé, doncs cada setmana, Joana, dius que tens ganes d'explicar-nos...
1: Bueno, ara durant un parell o tres de setmanes, després l'altre mes farem una altra cosa, si ens sembla. Sí, perquè n'hi ha molts de cuiners, d'aquests, i ara, bueno, estem passant un bon moment a la cuina perquè s'han adonat de que, així com en Ferran Adrià ha fet aquell museu, ha fet tot això, i són plats més de museu,
0: sí,
1: que també es poden menjar, però ells ho van enfocar molt en aquí. Ara els cuiners han tornat a la cuina nostra. La cuina nostra, la de casa, la de xup-xup, perquè ells de xup-xup no en fan gaire.
0: Clar.
1: Però bueno, els plats són exquisits. I s'han donat compte que hem de defensar la cuina nostra, la cuina mediterrània, la que hem defensat sempre. I ara hi ha molts cuiners que s'hi dediquen, a això.
0: De totes maneres, sí que hi ha molts de restaurants que també s'han agafat el sistema de posar moltes espècies.
1: Sí, bueno,
0: a mi personalment, no. Ara personalment, sí. No m'agraden tantes espècies.
1: És que les espècies van bé a per tot el just, lo just, com tot. Perquè tu menjaràs un plat i diràs, en aquí falta una substància, què hi falta? Hi falta aquella mica d'herba que hi posen, o aquella mica de canyella, o aquella mica de pebre vermell. Doncs llavors en aquí, sí, el que passa és que bueno, tot amb la seva justa mesura, com tot. Jo crec que les espècies s'han de fer servir, però a la seva justa mesura, doncs va molt bé.
0: Tens moltes espècies, tu,
1: sí,
0: casa
1: jo,
0: teva.
1: Sí,
0: què
1: cases?
0: Dius ara, sí?
1: Perquè, mira, l'altre dia vaig fer neteja de la cuina dels armaris i vaig llançant 5 o 6 que caducades, però ja els he tornat a reposar.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè a lo millor a cada una n'hi faltava res mitja cullerada,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Perquè no, és el que et dic, no es fan servir cada dia. El que passa que aquell dia dius, avui faig això i vaig a posar una mica aquest punt que li falta, i és això.
0: Escolta'm, a veure, aquí tinc un llibret que l'anirem repassant de mica en mica amb la teva ajuda.
1: Sí.
0: Diu... por falta o sobra d'un gra de sal, el millor guisat, doncs té mal gust. Què te sembla, això de...
1: Com, la pregunta quina és?
0: La pregunta és, per falta o sobra d'un gra de sal...
1: Sí,
0: eh?
1: sí.
0: Si falta,
1: sí,
0: o sobra,
1: sí.
0: Resulta que el guisat surt malament.
1: No, que malament no, però que no té el seu gust, sí.
0: Bueno, es pot solucionar, això?
1: Sí, si és dolç, cap problema.
0: No,
1: el proves al moment de servir i poses un pols de sal. Si és salat ja ho tenim malament.
0: Ai.
1: Perquè el salat s'ha d'anar molt en compte amb la sal. Per això tots els cuiners, quan cuinem, més val sempre pecar per dolç, perquè ho podem rectificar al moment de servir, t'hi tires un pols de sal a sobre. En canvi, el salat no el podem arreglar, perquè encara que tinguem el sucre, per exemple, n'hi ha qui diuen tiri més aigua, no.
0: Una patata, jo havia sentit.
1: I una patata, perquè la patata absorbeix molt, el ser farinosa absorbeix molt. Un tap de suro, que si això, no. Si és salat, perquè aquella carn ja ha agafat aquell gust.
0: Clar.
1: Llavors,
0: encara
1: tu...
0: que sigui un poc rato, ja agafa de seguida el gust,
1: sí,
0: de salat.
1: Agafa, sí, el gust de salat, si et passes amb la sal, sí. Per això sempre més val amb la sal en compte.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Escolta'm, tu com fas el teu guisat, fas l'àpat del dia determinat i vols mirar una recepta, on tu te la poses?
1: Jo que me la poso al YouTube. Me poso al YouTube.
0: No, però mires el mòbil. No, perquè és clar, aquí
1: una recepta que
0: sí, que està en paper.
1: Jo on els tinc? Jo els tinc totes, lo meu, ho tinc tot al cap, eh. No. Sí, perquè és que la cuina és idea i la cuina és senzilla.
0: És art quasi,
1: Els sofregits tots van a petar allà mateix. Qui facis una mica més de cosa, més ceba, més tomaca, és el que dèiem, una mica més de pebre, això no, el peix no vol tant de ceba, vol més tomaca, la vedella amb bolets vol molt poca tomaca, cada cosa, jo ho tinc tot.
2: Que maco.
1: A mi, com que m'agrada tant cuinar, i cuino, cuino, doncs la memòria te la va refrescant, eh?
2: Molt bé.
1: I no. Ara, si un dia vull fer un plat que he vist, he anat a un restaurant, i m'han fet un plat que a mi m'ha agradat, bueno, doncs llavors dic, jo també el faré. Llavors és com el moment que ja tens tota la tecnologia, que dius, com el faré aquest plat? Llavors tu, del que et diu allà, tu fas a la teva manera.
2: Ah, val.
1: Però ja et dono l'idea.
2: Val.
1: Ja et dono l'idea.
2: Molt bé.
1: I és això, vull dir, però tot la cuina mediterrània no... El que passa que m'agrada molt canviar, eh?
0: Doncs vinga, per canviar, sí que farem ara doncs un canvi amb una música que ens ha triat també la nostra cuinera, la Joana. I quina cançó és aquesta?
1: Avui, com que parlem de cuina i és el nostre espai de cuina, doncs posarem pa amb oli i sal.
0: Molt bé, fantàstic. Vinga, escoltem-la.
3: Un, dos, tres.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem alguna cosa fresca, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, us, ara que és el temps, les tomaques estan 10... 10, però hi ha d'aquí, tomaca d'aquí. No comprem tomaca de Múrcia, d'aquí. Uh-huh. Comprem producte de casa nostra i ara ja, perquè fins ara, és clar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomaques aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: I que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te venen, d'on són.
1: Sí, venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi... senzillament llavors hi agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, ai, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, ai, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí,
1: i ho sacsegem.
0: Ah,
1: ben sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal, perquè si és dolça tampoc,
0: no.
1: A mi m'agrada amb un puntet. I tirem això, i llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
0: Això, un primer,
1: això,
0: no?
1: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
0: Joana, però de trobar-los al punt i bons, sí, comptats amb la mà, eh?
1: No.
0: Sí, que hi ha vegades...
1: allà on vas a menjar.
0: Sí, sí. A veure...
1: Sí.
0: Jo m'he trobat més vegades els calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
1: sí.
0: No estan gaire bé, eh?
1: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta. I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar finet, de res.
0: Sí,
1: i llavors és el tros d'aquell...
0: Un tastal calamar.
1: Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per quatre persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
0: Farina?
1: Sí, normal, farina, d'enfarina. Dos ous.
0: Sencers, Joana?
1: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Un pols de llevadura, sal i oli.
0: Ben senzill, eh?
1: Ben senzill. I els calamars els podeu dir a la vostra peixeter que us el talli a rodelles. A les potes, a les ales, jo aprofito tot, tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia... Llavors, quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars, a la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec. Són com uns fils, llavors allò ho treus, i llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina, els enfarinem...
0: A veure, tenen la farina en un plat.
1: La farina en un plat.
0: Imaginem-s'ho, eh? Sí. Vale.
1: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
0: D'acord.
1: Els assalarem una mica i tindrem un plat amb farina. Els ben enfarinarem. I a l'altre, i llavors tindrem els dos ous aquests batuts i haurem posat una mica de re de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta.
0: Tampoc.
1: Una cullerada de postres o depèn del que facis de postres.
0: Rasa. Vale.
1: Els haurem enfarinat. Els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre. Agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem. I ens quedarà una pasta. Però no una pasta... Quan agafis el calamars, la pasta te courà. No és allò que quedi molt enfarinat.
0: Compacte, no?
1: I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet. Mitja hora, tres quarts, en aquí.
0: Ah, val.
1: En aquí dintre.
0: Val. Ah, això és un...
1: Mitja hora, tres quarts, aquí
0: això
1: dintre.
0: Això és un truquet,
1: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el mar molt mateix, ara, perquè no siguin massa frescs, perquè si els posem a la nevera a l'hora de fregir-los amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar, i els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
0: Ah!
1: El torna a absorbir.
0: Ah! Eh?
1: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment, hi deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
0: Ai, molt bé.
1: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc,
0: ara t'ho volia preguntar,
1: que va molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
0: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
1: Sí, molt més ràpid, sí? Això, eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
0: Bueno, però
1: aquest... el pots reutilitzar, eh?
0: Ah.
1: Tu, aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
0: Ah, va bé.
1: I tot el de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
0: Esclar.
1: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llencem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fred, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim, i el podem tornar a utilitzar. Per què fer? Per fer carbassó, per fer...
0: No queda el gust del peix.
1: No queda el gust del peix. No hi ha quedat mai, eh?
0: No, perquè això és amb aire, no?
1: Fregidora.
0: Ah, val.
1: No és a l'air fryer, eh?
0: Ah,
1: és fregidora amb oli.
0: Val.
1: Amb oli de girassol.
0: Sí,
1: és una fregidora.
0: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomàquet, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
1: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
0: de poma,
1: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
0: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
1: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrata.
0: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
1: Doncs prova'l, que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
0: Perquè
1: no té àcid i és molt bo. Llavors ho posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca. Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant com bé.
0: Sí. Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
1: tal
0: que és treta de l'or, se la mengen.
1: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que hi heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
0: Molt bé.
1: Per adornar el plat.
0: Ingredients d'aquests calamars?
1: D'aquests calamars. Per 4 persones, que sempre diem, 1 quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, dos ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
0: Molt bé, i tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
1: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper, quan l'hem tingut allà, 2 minuts... ja els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
0: Això és molt interessant,
1: perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
0: Molt bé, quin truquet més bo.
1: Sí, aquests trucs són...
0: Com sempre. Gràcies, Joana, fins la propera setmana.
1: Vinga, fins la setmana vinent, adéu-siau.
0: Escolta'm, però ens anirem ja ara amb un tema musical que tu també l'has triat avui. Quin és? A veure... Ah, doncs no, mira, aquí deixem el programa. La música la deixarem doncs per un altre moment, com avui la Joana ens ha portat doncs aquest de pa amb oli i sal. Vinga, moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

ens solucionen un àpat. Amb la Joana posem punt i final en aquesta edició d'avui dimecres. Esperem que s'hagin passat una bona estona. M'agradaria saber la pregunta participativa que fèiem avui, quin era el millor moment d'un estiu, no? Quin record tenia de l'estiu que, bueno, un record que tingués del que li hagués passat. Joana, encara estàs aquí, t'ho pregunto tu, eh? A veure, la Joana es dirà quin és el seu...

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació, el parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és cap del parc de bombers aquí al port, a Tordera.
2: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
1: Dimecres 1 de juliol de 2026, el Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia. Explica com es presenta aquesta temporada la Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
3: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. És el Festival Multipolar, s'organitza des de la biblioteca, conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys que funciona, i doncs la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
1: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a partir de les 5 de la tarda. I arriben les festes al veïnat de Sant Daniel amb canvi de dates. Aquest 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats la membre de l'associació Sandra Vallmanya.
4: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí.
1: I el Cercle d'Història de Tordera prepara aquest dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà aperitiu per als assistents. Així ho avança el president del Cercle, Joan Carles Barrera.
5: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
1: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions, que serà aquest divendres. Queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Ens en parlava un dels membres de l'organització, Alejandro Ortega.
6: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'urbanització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
1: Previsió del temps, Sant Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: De moment, situació meteorològica que ve marcada bàsicament per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que a diferència d'aquests últims dies podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una

0: glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
1: Informatiu que completarem aquest matí amb la repetició de la tertúlia amb els polítics que vam emetre ahir en directe amb el que van ser els punts més destacats del darrer ple de l'Ajuntament, aquesta tarda amb les càpsules de salut, amb els professionals del Cap Tordera parlant en concret sobre l'ansietat. Això i més avui a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimecres 1 de juliol. Comencem.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu de recursos humans i materials per garantir la seguretat durant els mesos de més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Ho valora el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera, Eduard Caimel.
1: Bé, aquest estiu tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament, doncs, coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera, doncs, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç, i això, vinguent d'anys amb falta de personal, és molt benvingut, i això ens dona, doncs, una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores, i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu ara compta amb millors garanties. Per al primer atac davant un foc es comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un altre 100% forestal, a més de suport d'una pick-up de l'equip de les ADFs.
1: Ah, sí, a nivell de vehicles disposem de 2 camions d'aigua, és a dir, 2 camions, un que és urbà i un que és 100% forestal, i això ens dona, doncs, la garantia d'un primer atac des del municipi, doncs ja és amb 2 vehicles de bombers, amb una bona capacitat, i a l'espera, doncs, que ja vagin arribant les ajudes dels parcs de bombers veïns. Per tant, sí, tenim un bon moment a nivell d'eines i un augment de recursos de personal que ens faci optimistes.
0: El Parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, com els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a la tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament. Davant l'arribada de les altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural. Us expliquem també que s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera, amb inici a les 9 del vespre. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmans. En dona detalls la directora de la Biblioteca, Sílvia Enfrons.
2: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmas, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
0: La programació continuarà el dimecres, dia 8, amb concert Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Per al dimecres 15 de juliol tindrem l'espectacle de narració oral Curs, Cruz, Grans Arguments, Poques Paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. Finalment, el dimecres 22 de juliol hi haurà cantada especial a càrrec de la Coral Palatiolo amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per aquesta temporada d'estiu. We'll be right back.

0: Avui arriba a les zones de Ràdio Tordera una nova aposta d'entreteniment que, amb l'estrena de Se m'ha escapat el lloro, una radionovel·la humorística escrita i dirigida per Salvador Romans. La ficció sonora compta amb les interpretacions de Joan Madrid i Núria Pujol, acompanyats d'un peculiar protagonista, el lloro, que dona títol a la història. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda i també tindran l'opció d'escoltar a la carta a través de la web de radiotordera.cat. Una nova proposta per arrodonir la programació d'estiu de l'emissora amb dosis d'humor i creativitat. D'altra banda, el veïnat de Sant Daniel ja el té tot a punt per les seves festes organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. La principal novetat d'aquest any és el canvi de dates respecte a edicions anteriors. El veïnat deixa enrere el mes d'agost i avança la celebració el divendres 3 i dissabte 4 de juliol. Durant aquests dies es duran a terme activitats que combinaran l'esport, l'entreteniment i la comunitat a la pista poliesportiva situada al carrer Migjorn. La celebració arrencarà aquest 3 de juliol al vespre amb un sopar d'entrepà. A partir de 10:45 arrencarà la nit de gresca amb la música de DJ Goyi i el duet de la Caset DJ, que tancaran la nit amb la millor música dels anys 80, 90 i 2000. El dissabte concentrarà el gruix de la programació dividida en dues franges, al matí de ben d'hora un torneig de futbol sala seguit d'un torneig de petanca. A partir de les 11 serà el torn per als més petits, amb espais de dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius, taller de pintacares, ho explicava la membre de l'Associació de Veïns de Sant Daniel, Sandra Vallmanya.
1: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintacares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el de matí. Ah, i prepareu-vos bé, també, que tenim el joc de futbol, com sempre, el campionat i el campionat de petanca.
0: A la tarda, les activitats infantils continuaran a partir de les 5 fins a les 7 amb una festa de l'escuma inflables d'aigua, tot acompanyat també amb música d'ambient. El plat fort arribarà a les 9 amb el tradicional sopar a la fresca. El menú d'enguany inclou pollastre, patata al caliu, pa amb tomàquet, vi, aigua, coca. Una festa també amb l'actuació de DJ Silva. Ho expliquen des de la mateixa organització.
1: Recordeu que encara esteu a temps de comprar els vostres tiquets. Poseu-vos en contacte amb els membres de la Junta. Per tancar la festa com cal, tindrem la gran actuació del DJ Salvador Silva. Tot això sumat a noves incorporacions i sorpreses al servei de barra i moltes novetats que la Junta us tenim preparades. Us esperem a tots i a totes.
0: L'organització recorda que hi haurà servei de bar durant tota la nit a la pista poliesportiva. Per més informació i contacte amb l'Associació de Veïns, s'ha facilitat els telèfons de la Sandra, al 687-84-65-40, i de la Maite, al 626-81-26-26. I el Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb la celebració de l'Aplec de Sant Ou. L'acte central serà una missa a les 11 del matí a l'ermita de Sant Ou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició durant aquesta data. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i sardanes a càrrec d'en Josep Serra. Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història, fa un repàs a la programació.
2: L'aplec de Sant Ou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
0: El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume amb missa a partir de les 10 del matí.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Últimes places de la cinquena edició del FUTMAS, aquest torneig de futbol sala a Mas Mora, a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions que serà aquest divendres. A hores d'ara, la querella d'equips està gairebé tancada. En futbol base, la categoria B, nascuts el 2013-2014, ja ha penjat el cartell de complet. Pel que fa a altres categories infantils, que tenen un preu de 90 euros per equip, només queda una plaça disponible a la categoria A de 2011-2012 i una altra per la categoria C de 2015-2016. D'altra banda, la categoria reina per a majors de 16 anys disposa de les darreres places lliures. Diumenge 12 serà el torn dels més petits, on s'entregaran trofeus als dos primers classificats de cada grup, així com també hi haurà els trofeus a Pichichi i Zamora. Tot i el nivell competitiu, l'essència del FUTMAS va molt més enllà, a banda dels partits oficials, s'hi sumaran dos partits d'exhibició que ja són tradició, com el de Velles Glòries i el del femení. Alejandra Ortega, membre de l'organització, destaca que l'objectiu principal és fer caliu i gaudir d'un ambient festiu amb accés a piscina i servei de bar durant tota la jornada.
2: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Mas Mora, de la piscina que sempre tenim, i al final crec que això és el més important a part de la competició.
1: Així doncs, els conjunts que vulguin assegurar-se la seva presència a la gespa de Mas Mora s'hauran d'afanyar abans d'aquest divendres. El torneig promet, un any més, combinar la perfecció, l'esport de proximitat i l'esperit de comunitat.

0: La Conselleria de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius. Tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Ens ho explica en la següent crònica Marc Dalmau.
1: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La Conselleria vol també que al 2040 s'arribi al 1 milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: Coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una campanya que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any arribarà als 500 milions d'euros, segons dades de l'executiu, sense migració o producte interior brut espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Escoltem la crònica de David Navarro.
3: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
3: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui, situació meteorològica que continua marcada per un temps plenament estiuenc, però amb alguns matisos. Avui les temperatures màximes baixaran lleugerament, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord. El motiu seran les nuvolades, que a partir d'aquest migdia creixeran cap a l'àrea del Montseny i que també podran afectar alguns punts de l'interior del nord del Maresme. No es descarta, de fet, fins i tot que aquest proper vespre es pugui escapar algun xàfec en aquesta zona del nord de la comarca i posteriorment els núvols ja s'anirien desplaçant cap a mar i també cap al sud de la comarca, on, de cara a la matinada de demà, també podrien deixar algun petit ruixat. Tot plegat ben poca cosa. En general, amb unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla, pel que fa a les màximes, farà calor, però no serà una calor exagerada. De cara al divendres, al cap de setmana, la setmana vinent, doncs tornarem a tenir temperatures de rigorós estiu i molt probablement algunes màximes superaran el llindar d'alerta. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova calorada que sembla tindrem sobretot de cara a la setmana virent. De moment, el que dèiem avui, amb un dia en el qual aquest matí predomini del sol, però aquesta tarda veurem, de fet ja a partir del migdia, aquestes nuvolades que creixeran amb força i que, com comentàvem, cap al vespre podrien deixar algun xàfec puntual al centre i nord del Maresme, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, dominada pel mareixol. De cara a demà, com comentàvem, restes de núvols de matinada que aniran desapareixent paulatinament a mesura que avancin les hores i el sol finalment serà el protagonista novament de la situació meteorològica amb unes temperatures que demà més o menys seran com les d'avui. De cara a divendres, temps estable, ambient assolellat amb alguns núvols prims a la tarda i temperatures que pujaran amb algunes màximes ja cap als 32-33 graus a prop de la costa i cap als 35 a l'interior de la comarca. I sembla que aquest augment de temperatura continuaria durant el cap de setmana i, com ja hem dit, sobretot de cara a la setmana vinent.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem una nova píndola de salut. Avui amb nosaltres tenim a la Júlia Soler, som el cap de Tordera. La Júlia, què tal?
2: Molt bones.
1: Tinc apuntat aquí que ets RBS, REBEC. Explica'ns als que no estem dintre de la dinàmica d'un centre d'atenció primària, què significa això i quines són les teves tasques.
2: Doncs un REBEC és el referent de benestar emocional i comunitari. En general som psicòlegs que fem aquesta feina de psicòleg però més enfocat, no, a la comunitat, a donar una ajuda no tan clínica sinó de buscar el benestar d'una manera més genèrica, diguéssim. I què més m'havies preguntat?
1: No, la tasca que feu en principi entenc que és la, la salut comunitària, no?
2: Sí, ens enfoquem molt en general a fer grups, fem grups de diverses temàtiques, una mica també el que demana més la població. En general, doncs, grups enfocats al benestar emocional, enfocat a algunes problemàtiques concretes, com per exemple podria ser la fibromiàlgia, i també col·laborem amb grups d'altres professionals, com la nutricionista, la fisio, infermeres, una mica també el que es demani.
1: Molt bé, avui parlem de l'ansietat. Explica'ns a grans termes què seria això de l'ansietat.
2: L'ansietat la notem quan estem generant, quan ens exposem a un sobreesforç, quan el nostre ambient ens demana més del que ens demana normalment, no, diguéssim. L'ansietat apareix això, doncs, no, amb aquesta forma de taquicàrdies, nervis, pensaments repetitius, aquestes com papallones a la panxa, no?
1: Entenc que si el tractes tu és que és un mal de molts, que és una cosa que està molt extensa, és així?
2: Sí, ansietat, a veure, ansietat en podem sentir tots, més o menys mesura ja dependrà de si és una ansietat que ens ajuda o si és una ansietat que ens acaba fent mal.
1: Val, per tant, hauríem de distingir dintre de l'ansietat. Jo l'ansietat, primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis o si es pot interpretar com una malaltia o no seria considerada una malaltia. Com es tracta a nivell de salut?
2: L'ansietat, quan sí, realment és una ansietat preocupant que ens impedeix funcionar de manera normal en el nostre dia a dia, que realment ens genera un malestar important, evidentment, aquí ens hem de plantejar si potser la persona té un problema de salut mental. Ara, hi ha una línia entre l'ansietat que sí que és normal i que és un estressor i que és una cosa habitual i que inclús un punt d'ansietat de manera ocasional ens ajuda a estar una mica alerta, ens ajuda a estar una mica més creatius i a pensar solucions, com per exemple si jo tinc un examen, aquests petits nervis abans de l'examen m'ajudaran. Però un nivell d'ansietat elevat que no em deixa dormir bé, que em treu les ganes de fer coses, que em treu les ganes de menjar o em dona moltes ganes de menjar, que em fa no funcionar de manera normal en el meu dia a dia, a la llarga això pot tenir conseqüències per la meva salut i llavors sí que pot ser un tema preocupant que s'ha de consultar a un professional.
1: És a dir, que hi haurien com una mena de símptomes que podríem dir que són normals i naturals, però que no sé si per repetició o per perllongació en el temps és quan potser ens hauríem d'alarmar o quins serien els indicadors o aquella marca que ens hauria de fer pensar que tenim un problema amb l'ansietat i que hauríem d'intentar solucionar-lo.
2: Sí, és una ansietat amb una intensitat elevada i que això, que em dificulta el funcionament en el meu dia a dia, que realment m'afecta a un nivell important i comença a tenir això, conseqüències a la meva salut també. L'ansietat perllongada doncs pot tenir conseqüències a nivell físic de salut, llavors aquí si és una ansietat que passa d'unes setmanes i realment la noto i no desapareix, doncs llavors és el moment potser de plantejar-nos fer alguna cosa i demanar ajuda.
1: La tracteu a nivell de salut comunitària. La depressió no està aquí. Per què no hi és la depressió i en què es diferenciaria una cosa de l'altra? Perquè estem parlant també de salut mental, que això que ens complica, no?, una miqueta el dia a dia.
2: La depressió i l'ansietat es diferencien que la depressió té una base més de tristesa, bé, la simptomatologia va més per aquesta banda, i l'ansietat té una base més doncs, de la por, dels nervis, llavors l'ansietat és una sobreactivació, potser més aviat, i en canvi la depressió és més una baixada, no? Són dues emocions que em porten per costats diferents. La depressió em porta a parar, i l'ansietat em porta a estar massa activat.
1: que en parlem és que l'ansietat és més... hi ha més casos que de depressió, o no es podria dir això?
2: No, jo no m'atreviria a mullar-me tant, no. Jo crec que són dues coses que estan presents, més o menys, en una mesura similar.
1: L'ansietat, sovint ens l'imaginem que es tracta assegut en un divà, parlant amb un professional. Vosaltres la tracteu en comunitat. Entenc que també es podia tractar de manera individual. Però quina seria la diferència de tractar la salut mental o un problema de salut mental, de fer-ho de manera individual a fer-ho en grup?
2: El fet de fer-ho en grup té alguns avantatges. Podem donar més freqüència de visites, això per un, en primer lloc, i segon, que també aquesta gent doncs, que potser degut a l'ansietat o els problemes que puguin estar tinguent, els està costant més sortir de casa, els hi costa més relacionar-se, és una oportunitat també per trobar-se amb gent que està en una situació similar, per compartir una mica doncs, la situació en la que estan i a vegades doncs, estirar una mica els uns als altres i això doncs, ajuda a la gent també a trobar una mica més aquest benestar, més enllà de les eines que nosaltres podem donar. El compartir espai amb gent que està en una situació similar té els seus beneficis també.
1: L'estil de vida, algunes pràctiques, teniu identificades també algunes recomanacions perquè doncs, intentar evitar que arribem a tenir una ansietat desbordada?
2: Sí, les coses bàsiques que tots coneixem però que són molt importants, el fet de dormir bé, intentar dormir una quantitat d'hores de son una mica generosa, tenir una alimentació equilibrada, menjar de tot i també menjar suficient i quan el cos ens ho demana, moure'ns, també moure'ns, fer esport en el format que més ens agradi, també és molt beneficiós, trobar-nos amb gent, ja sigui amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, però tenir moments de trobar-nos amb la gent que estimem i amb la que estem a gust, això també sempre és positiu i bé, intentar viure una mica fent les coses que ens agraden i que ens fan estar bé, que això també ens ajuda a gestionar les emocions negatives del dia a dia.
1: Clar, a vegades les circumstàncies, el dia a dia, problemes laborals, problemes familiars, personals, no poden evitar que ens trobem en el pitjor dels escenaris. Mm-hmm. Quines recomanacions hi haurien en aquests casos?
2: Quan una persona es troba realment desbordada i et trobes que no hi ha espai per l'autocura, si realment és necessari, demanar ajuda a la família, als amics, a un professional, saber reconèixer quan estem al límit i demanar aquesta ajuda sempre és el més important.
1: Molt bé, els casos més habituals que serien quan comencem a notar, a detectar que hi ha una presència d'ansietat sense haver d'arribar a aquests límits, imagino que hi ha unes recomanacions per també un des de casa mateix intentar també saber trobar l'equilibri, no? No sé si ens podies donar algunes indicacions en aquest aspecte i també alguna alarma, no?, de dir-nos, bueno, el que ens explicaves, no?, de vegades pensaments repetitius, falta de son. Quan ens trobem amb aquests tips, aquestes senyals, què ens recomanaries fer?
2: Quan ens comencem a trobar que estem una mica allà al límit, doncs això, intentar prioritzar aquelles petites coses que ens fan sentir bé, intentar prioritzar algun dels aspectes que hem comentat, no? Intentar prioritzar doncs, el temps amb una persona estimada que ens fa desconnectar o intentar prioritzar l'esport, una mica posar per davant de la resta l'autocura, encara que siguin moments molt petits, però si hi ha una cosa que durant 15 minuts em fa desconnectar, és important mantenir-la i seguir allà perquè és el que ens pot mantenir una mica flot davant d'una situació una mica de risc de desenvolupar problemes.
1: I davant d'una crisi, no?, de situació, ens explicaves, de palpitacions o de sensació d'ofec, què es recomanaria fer?
2: La respiració ja aquí ho podria explicar, no?
1: I davant de situacions que ens explicaves, potser ja més de crisi, no?, de que tenim problemes de respiració, que les palpitacions, també imagino que hi ha uns tips per intentar restablir una miqueta la situació amb una normalitat. No sé si ens pots donar alguns consells.
2: Sí, hi ha tècniques molt senzilletes que ens poden ajudar a rebaixar aquesta ansietat. Una tècnica, una eina molt senzilla, és la respiració del 4-7-8, que consisteix en, primer de tot, buidar els pulmons d'aire completament, inhalar pel nas durant 4 segons, aguantar aquest aire als pulmons durant 7 segons i treure'l per la boca lentament durant 8 segons. I també quedar-nos un moment amb els pulmons buits. I aquesta respiració la podem fer unes 3-4 vegades només, però és una respiració que ens ajudarà a tranquil·litzar el cos i donar-li una senyal de que està tot bé i intentar que rebaixi això, no? Doncs aquesta ansietat, aquesta taquicàrdia, la respiració accelerada em farà rebaixar-ho.
3: Molt bé, anem acabant ja. No sé, ens has explicat abans aquestes diferents tips, ara hem parlat d'un moment de crisi, també parlàvem en general. Davant de l'ansietat, quin és el coneixement que en té la societat? Creus que la gent és conscient de, no sé si parlar de riscos, però si més no, els efectes que té l'ansietat en les persones?
2: Bé, el tema de la salut mental és veritat que és una cosa que està bastant extesa ara i està bastant en boca de tothom, però potser les persones que tendeixen a tenir més ansietat, tot i ser-ne conscients, a vegades costa posar mà en el tema i intentar doncs, prioritzar això, no? L'autocura, el vigilar de que aquesta ansietat no se'ns en vagi de les mans i si és necessari doncs, anar més enllà i canviar les coses perquè l'ansietat baixi. Jo crec que la gent ho coneix, però és això. No tothom potser té el temps, té les eines per cuidar-se.
3: Molt bé, Juli Soler, quedem aquí aquesta entrevista. Gràcies per
2: atendre't. Moltes gràcies.
0: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
4: En 7.1 FM.